0: de tensió i de terror. I a mi això, aquí igual no em pots enganxar més endavant quan
1: pues, sorti. Espera, que le echaré un ojo, pero tú sabes lo que se viene de Star Trek, ¿no?
0: Què es viene de Star Trek?
1: A final de año.
0: A veure.
1: Uy, uy, uy, uy, David, tu economía. Mira, y creo que ya se acabará. O sea, te voy a dejar con ese dato y entonces ya cuando acabes el programa intenta irte a dormir, ¿vale?
0: Sí, a veure.
1: Magic.
0: Ostres, venga.
1: Prepara la cartera.
0: No anem bé, no anem bé per aquí perquè són massa... I a mi m'agraden masses coses i com vagin traient de tot el que m'agrada no acabarem bé. Si ja m'estava resistint amb lo del Doctor Who, imagina't, bueno, en fi, no acabarem bé.
1: Pues, ahí lo tienes, yo te lo suelto, tiro sí, la bomba sí, y me voy. Te dejo ahí ya con...
0: Sí, sí, ja t'apanyaràs. En fi, és un plaer sempre escoltar el Dani Martín, Corso 89. A veure si la setmana que ve em portes un joc de unicornios o coses d'aquestes que pugui jugar. Fins la propera setmana, Dani.
1: Adéu.

0: Tenim aquí ja el Mundial de Futbol amb tot el que, això suposa d'emocions, i més concretament el Mundial de Futbol, que s'esdevé cada 4 anys, doncs sempre es diu que és com un aconteixement molt més gran, no?, que el que podria ser doncs una lliga o qualsevol altre tipus de campionat, pel país que el guanya, però també pels països que queden eliminats. Doncs es converteix en una qüestió d'estat, d'alegries o de grans depressions. I per això en volíem parlar amb una persona, amb un expert, que han arribat a buscar les raons científiques que porten de l'emoció, podríem dir-ne, a la destrucció en el futbol. I és que podem parlar amb el catedràtic de la URB en metodologia de les ciències del comportament, el professor Urbano Lorenzo. Professor, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, bona tarda, moltes gràcies per trucar.
0: En aquest cas, el futbol, o sempre s'ha dit això de, bueno, escolta, tenir una afició no és una cosa bona, no? Tenir il·lusió per alguna cosa, perquè arribin els partits, doncs ha de ser una cosa positiva, però de cop i volta hi ha com un multiplicador, no?, que fa que això passi a ser una cosa que fins i tot pugui portar, doncs, de la rauxa a perdre tots els sentits, eh que sí?
1: Doncs sí, això ja passa, però per entendre realment per què pot arribar a ser que la mateixa emoció que uneix, que crea comunitat i que és tan positiva, doncs pot esdevenir en violència, hem d'entendre què és el que està passant en l'estadi, no? Perquè veure el futbol en l'estadi és molt més que, que simplement un resultat numèric, no? Més que 22 jugadors allà jugant per una pilota, no?
0: Per tant, que si tothom estigués cadascú a casa seva, no? Seria diferent que tenir tota la gent allà a l'estadi, no?
1: Doncs sí, perquè l'estudi, perdó, l'estadi és com una caixa emocional. Mm-hmm. És un post on anem tots, ens sincronitzem, de fet, fisiològicament. Està comprovat que la freqüència cardíaca de les persones que estan veient un partit de futbol se sincronitza.
0: Wow.
1: I te sincronitzes també emocionalment. Mm-hmm. Te sent que tots els que estem menjant som uns. I, de fet, aquest sentiment no només passa en el moment de l'estadi quan estàs allà. Tots els rituals que hi ha previs, tot el fet d'anar a l'estadi, però també vosaltres, els mitjans de comunicació, sí, tot el temps previ que esteu parlant, genereu aquest clima d'emoció.
0: És un multiplicador emocional, no? I això que ens comenta el professor ho veig claríssim. Els que hem anat, jo ara fa molt de temps que no hi vaig, però recordo quan jo sóc una persona molt tranquil·la amb tot el que té a veure, doncs, les decisions arbitrals, no, per exemple, però sí que recordo, estàs allà al camp i de cop i volta et tornes com boig, dient, però que no ho veig.

0: us que no, bueno, dic que no obreu perquè per fer una mica més políticament correcta, però ja ens entenem, és a dir que aquella catarsi de que tothom s'aixeca, diu, "Però què fa?" És que és així, és impressionant.
1: Sí, perquè són emocions, és una emoció social que es regula de fet de forma social i això afecta els jugadors i quan tens un jugador en la plantilla que sap jugar, que sap bé jugar el partit també emocionalment i sap quan ha de pujar la intensitat dels seus companys i quan s'ha de baixar, això és un valor molt afegit, molt important. I els entrenadors que no poden parlar amb els seus jugadors que estan allà a l'altre costat, però per llenguatge no verbal li transmeten aquesta emoció, aquesta has de apretar més, has de reduir, etc. Igual que ho fan ells esportivament, si t'hi fixes, també hi ha entrenadors que saben girar-se de cara al públic i li demanen al públic que ho faci, perquè aquesta emoció del públic se transmet al jugador.
0: És a dir, és contagiós i existeix aquesta connexió, és impressionant.
1: Sí, sí, sí. I és per positiu, va més, també és cert que quan es refreda, perquè hi ha un gol en contra en un moment crític, l'equip se ve a baix i el públic se ve a baix i tots estan a baix, no? I el remuntar aquesta situació emocional en aquell moment del joc en si mateixa doncs és molt important, no? I la graderia doncs, està funcionant com una mena de caixa de ressonància emocional.
0: Que interessant, jo que la tensió se palpa en l'ambiente, no? Que diu el clàssic, vindria a ser això també, eh? Aquell podem remuntar o aquell això no hi ha qui ho salvi, sent potser el mateix resultat, no? Pot influir.
1: Sí, sí, sí, i fa temps s'explicava aquesta emoció com simplement és una massa irracional que reacciona a un estímul concret, però és molt més que això, perquè hi ha una interpretació emocional en la pròpia reacció, i llavors si un gol, doncs, quan ja estàs guanyant, un gol de més a més, se celebra, però se celebra d'una manera molt relativa. En canvi, un gol en l'últim minut que representa una victòria definitiva, doncs el cos reacciona abans que la ment i saltes i crides abans que els demés i te sents en sintonia amb tots els que estan al voltant, no? I els teus crits te semblen més que justificats perquè tots som un ara, no? Tots estem celebrant.
0: És a dir, és aquell element també de pertànyer al clan, no? A la societat, de pertànyer a un grup, no? És una cosa que ja, com a éssers humans, ja ens atreu, no? Des de l'inici del temps, no? En aquest cas, potser com que hi ha en altres activitats, potser no ho fem tant, no? Aquí és com una catarsi, no? D'aquesta col·lectivitat.
1: Sí, sí, sí, és una fusió d'identitat. Una professora d'antropologia, Marta Newson, que ho explica des de la teoria de la fusió de la identitat, en el que et deixes de ser tu per ser l'equip. Ja no ets seguidor, no, aquell no és el meu equip, sinó que tu ets l'equip també, d'alguna manera. I de fet, aquest sentit, aquesta capacitat de fer comunitat, hi ha un estudi, per exemple, que se va fixar en el fet que Europa és un sentiment bastant eteri entre els europeus, però, en canvi, entre els seguidors del futbol que segueixen el futbol europeu, la sensació de comunitat, el sentiment europeu, és més alt que els que no segueixen el futbol europeu. Per tant, realment genera comunitat.
0: Aquí hi ha en l'estudi alguns elements que segur que tots ho hem observat, però, clar, quan s'estudia, un ho veu més clar, no? El simple fet de, per exemple, el que passa amb el Liverpool, no? Abans de quan juga els partits a casa amb el Lionel o el Calón, o el simple fet de, doncs, els equips locals, no? Que sona el teu himne, no? Clar, aquesta catarsi, tu igual, si veus el partit des de casa, doncs ja connectes al televisor, doncs, igual que porten un minut de partit, no? I l'has engegat perquè igual has anat al lavabo o has anat a la cuina. Clar, aquell moment previ, que has d'anar amb més temps, no? És a dir, que has d'anar amb una certa previsió per ser obre't el seient tranquil·lament, per tal, no sé què, per evitar les cues. Tot això ja fa que es vagi vivint prèviament tots aquests elements que et van com posant en tensions. Deia el professor abans la sincronia cardíaca, no? Però també és una qüestió de que et va pujant el dir, escolta, ara de cop i volta aquest partit m'hi va la vida, quasi, no? És el sentit de que és una catarsi, no?
1: Sí, hi ha un estudi amb aficionats brasilers que tenen doncs com un ritual previ d'una rua de fogo en què ja van en un autobús, amb càntics, etc. I els estudien la sincronització que tenen o l'activitat emocional. I, de fet, l'activitat emocional en aquell moment previ al partit és superior a la que hi ha durant el propi partit.
0: Imagina't.
1: Només superat pels moments en què hi hagi un gol que sigui molt transcendental.
0: Ostres.
1: I és tan així que, de fet, en l'estudi van incloure el conductor de l'autobús, que no anava ni cantant, anava conduint, però va reaccionar emocionalment en sintonia amb tota la resta que tenia l'autobús, no? Mm. Per tant, és aquesta que dius tu, catarsis conjunta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí. I es van creant unes expectatives, no? És a dir, agafa més importància aquell partit del que realment per tu la tenia, no? És allò que sempre s'ha associat, professor, a això, la gent que diu, no, jo és que si perd el meu equip no s'ho paré. O se'm treu la gana. Mira, jo al final sempre tinc gana, saps què vull dir? O sigui, però hi ha gent que realment és així i segurament té més a veure amb la gent que hagi anat al camp, no? Possiblement, i tot el que l'ha generat, oi?
1: Efectivament, sí, hi ha un estudi en japonesos en què si mesuraven el seu optimisme davant de la vida, no hi ha en el futbol, davant de la vida, i els seguidors d'un equip que havia guanyat, abans i després del partit, eren igualment optimistes. Però els que havien perdut eren més pessimistes.
0: Ostres! Que cada,
1: més pessimistes els que havien perdut. Per tant, efectivament, se viu com és una derrota, és com una humiliació que no és de l'equip, és personal, perquè tens aquesta fusió de la identitat, el jo i el nosaltres se confon.
0: Sí, sí.
1: I de fet, és una humiliació, és una derrota personal, literalment.
0: És curiós perquè tots podem tenir opinions, no?, sobre certes coses, certs aspectes, no? I alguns poden ser més o menys importants per nosaltres, però aquesta sensació de dir, i a l'estudi ho reflexa, i tu de quin equip ets, és una cosa, és de les primeres coses quasi que es pregunten, no? És quasi com marca molt la identitat, quan a lo millor, escolta, quasi seria una qüestió local, no? De tu si ets de tal lloc, doncs molt possiblement siguis d'un equip, no? De l'equip local. És a dir, però no, crea una identitat és també una manera de posar-se la samarreta, no? Ja multiplica com estàs vivint aquell partit, no?
1: Sí, sí, sí. I aquest vincle, que és reforç del vincle emocional, curiosament, és més fort en els seguidors de clubs que acostumen a perdre.
0: Fixa't.
1: Que no que guanyen.
0: Fixa't.
1: És a dir, el patir conjuntament, l'afrontar la derrota de manera conjunta, doncs genera més vincle que no aquells que segueixen equips que sempre guanyen simultàniament, no? Acumular records dolorosos, no? Doncs fan com una mena de ciment emocional, no? Nosaltres som els que estàvem allà, que n'érem, ja érem d'aquest equip quan tot anava malament, no? És una fidelitat que no neix, no és de l'èxit, és de la resistència compartida.
0: Que curiós això, saps que em venia al cap, els culers, que més o menys doncs, encara guanyem coses, però com pesa la final de Sevilla, eh? És a dir, podem guanyar moltes Champions, però aquella que pensàvem que guanyaríem i no la vam guanyar, aquesta pesa molt, eh? O allò del viva el Betis man que pierda, no? És a dir, com que en digués una afició, o la tenim més moral que l'Alcoyano, no? És a dir, que són aquelles qüestions de dir, no, és que escolta, mira, jo podria ser d'un equip que guanyés sempre, no? Però no, jo sóc d'aquest perquè és que ho sóc, no? I al final, doncs, clar, quasi arriba el punt de dir qui és més, no, d'un equip? No, jo sóc més que tu. No, home, a veure, vull dir, com es medeix això, com es pot medir, no?
1: Crees una memòria comuna, no? Una memòria,
0: sí.
1: Especialment la derrota és la que més aconsegueix.
0: És fantàstic. Aquí, professor, és on hi ha el matís tan important, de què pot portar això, que serien més o menys unes experiències més o menys intenses, com bé ens explica, més multiplicades pel fet d'anar al camp i ja viure-ho col·lectivament, no? El fet de que en determinades circumstàncies, en determinats jocs, determinades aficions, doncs això pugui acabar amb aspectes vandàlics i independentment, i això és el que em sembla més fort, de si es guanya o es perd, no? És a dir, que hi hagin aquestes, doncs, que es passi de la felicitat a la ira, no? Que em sembla molt més complexa, no?
1: Sí, sí, sí, i és aquesta fusió amb el grup, aquest sentir-se el grup en un mateix, que quan hi ha o perceps que hi ha una agressió vers el grup, doncs te sembla que és molt important defensar-ho tant que et defensis a tu mateix. Aquesta fusió té coses molt positives, perquè porta porta que la persona sent que s'ha de sacrificar pel grup. I, de fet, els seguidors fan sacrificis molt importants. Anar a veure els Estats Units

0: un partit de futbol d'aquest del campionat que vindrà ara,
1: Sí.
0: És un sacrifici econòmic i personal molt important. Moltes hores de viatge, estan en llocs que potser no haguessis anat si no és perquè hi hagués aquest campionat.

0: simbòlic, no?
1: I ens té mania, no?
0: Ens té mania. I la policia, els mitjans de comunicació que parlen malament de nosaltres, els aficionats contraris, se converteixen en figures que contra les que se coacciona el grup. I és el contra el que és. Sí. Són els enemics, no?
1: És realment interessant tot això, de veritat que és apassionant que es pugui estudiar, que es pugui analitzar, perquè han de ser situacions similars, intueixo, que els que poden ser multiplicades per molt, d'acord, però similars pel que ens està explicant, que el que passa doncs en un camp de batalla, no, per exemple, no, el que devien sentir els soldats, no, en determinades guerres, grans conflictes, no? Aquesta, diguem-ne, doncs esclat de les emocions, no? El que també doncs ens ha fet salvar-nos, no, davant del perill, des d'antigament, quan venia el mamut, com si diguéssim, i això ens activava, no, per defensar la tribu, per defensar el clan, no?
0: Sí, sí, sí, probablement és part d'aquest espectacle, no? Mm. Que ja jugaven els romans, ja jugaven a donar l'espectacle, que feia la sang, d'una manera més segura, en última instància, però que, clar, és cert que és quan l'aficionat, que no és que sigui racional per naturalesa, sinó que en aquesta emoció compartida i amplificada pel grup i lligat amb una identitat molt interioritzada, doncs arriba a anul·lar el seu judici
1: aquí anava, que això és el que em sembla més o una de les coses més interessants, no? És a dir, que aquesta rauxa, no? Anem a dir, no? aquesta catarsi col·lectiva passa per davant de la teva raó, no? Fins al punt de vista de que si ho estiguessis veient des de fora, no? Segur que pensaries, però què feia jo insultant, o què feia jo saltant, o què feia jo cridant, no? Però és com un riu, no? Com una riuada que et porta, no?
0: Que és una passió que s'arriba a confondre amb impunitat, no? Mm-hmm. I la comunitat aquesta, doncs, se converteix en una massa que acaba destruint i te sents, si és en una victòria, te sents invencible, no? No, ningú pot en nosaltres, i tenim dret a tot. I qualsevol provocació, una mínima provocació d'un policia mal entesa, que potser no havia intenció de provocar, mm-hmm, però que ho ha entès malament, a la que gira i encén els ànims, doncs aquests individus que estan preparats per sacrificar-se pel grup en aquell moment, doncs fan accions que en una altra situació i amb la sang freda no haguessin fet de cap de les maneres, no?
1: Estem parlant avui amb el catedràtic de la Rovira Virgili en metodologia de les ciències del comportament, el professor catedràtic Urbano Lorenzo. Una última pregunta seria: què podem fer, des dels mitjans ja ho estem fent, parlant amb l'Urbano Lorenzo, però des de les escoles, des dels instituts, des de les universitats, cal que d'alguna manera anem preparant el jovent perquè vagi entenent què li pot passar, perquè a vegades, comprenent-ho, igualment tindràs aquest moment de rauxa, però hi ha un punt, no?, de potser reconèixer més la situació, pregunto.
0: Probablement sí, sens dubte, i el primer és saber guanyar, no? Guanyar no és, sí, no és ridiculitzar, no?
1: Saber guanyar i saber perdre, no? Les dues coses.
0: Les dues coses de saber fer. I probablement, doncs, quan els entrenadors celebren el seu triomf finalment, haurien de saber posar molt d'èmfasi. Anem a celebrar-ho en positiu. Tant de bo, aquesta és la dificultat, que clar, està tan interioritzada la derrota del que està derrotat que no és capaç de compartir-ho amb l'altre. Això, per exemple, no passa en el tennis. Mm-hmm. En el tennis, els dos jugadors que s'han enfrontat s'ajunten, pugen al podi conjuntament i fan un parlament conjunt en el que els dos s'expliquen com ha anat el lloc i els dos parlen més en positiu del rival que altra cosa.
1: M'encanta.
0: I aquest és un model que en el futbol d'alguna manera en algun moment s'hauria de també poder aconseguir, no? El fet de que hem perdut, però celebrem el gran partit que hem fet tots junts, no?
1: Em sembla
0: és una reorientació.
1: Sí, sí, em sembla un exemple tan cristal·lí, tan perfecte, no? Escolta, això no vol dir que no estiguis allò, però per què m'ha tirat aquesta pilota, que me l'ha tirat a sobre, no? Per exemple, en el tennis o qualsevol cosa, però com que saps que al final t'has d'anar a abraçar allà a la xarxa, no? I li has de donar la mà. I tot això, sempre hi ha algun dia que algú se li'n va. Però en el 99,9% dels casos, això segur que fa que com a mínim es controli una mica més. I mira que aquesta gent està hores lluitant, en el partit. És molt, molt interessant. I aquest respecte que se li ha de tenir al jutge, no? Se li ha de donar la mà també, no? pues

0: seria una via molt, molt interessant. Així que val molt la pena que puguem comprendre tot això i que des dels mitjans no encenguem encara més a l'ambient, sinó que entenguem que ha d'haver disbauxa, ha d'haver rauxa, ha d'haver emoció, però hem de saber que a l'endemà hem de tornar a viure i que no ens hem d'arrepentir i que no hem de fer aquestes conductes que puguin ser tan perilloses i que puguin passar tots els límits. Hem pogut parlar amb el catedràtic Urbano Lorenzo. Moltíssimes gràcies i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres i gaudiu molt del Mundial.
0: Exacte.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
3: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

Corria el març del 1996 i la televisió espanyola estava en plena efervescència. Les cadenes privades, Antena 3 i Telecinco, ja portaven uns anys plantant cara amb èxit a la televisió pública i la competència pel prime time era ferotge. En aquell context,

un divendres 22 de març, Antena 3 va emetre per primera vegada la gala d'un programa que ningú sabia molt bé on anava a parar, però que en pocs mesos es convertiria en un dels fenòmens televisius de la dècada. Es deia La Paròdia Nacional. I la idea era tan senzilla com genial, que la gent de casa compongués lletres noves sobre cançons conegudes per ficar-se amb l'actualitat. Política, famosos, escàndols... Tot era

0: Señoras y señores, con inmenso placer me honro en presentarles al auténtico mago de la televisión, a la voz más tremenda de las ondas audiovisuales, a la cabeza más brillante del amplio mundo de las comunicaciones, al inimitable, único, espejo de presentadores, Constantino Romero.
1: El programa era una creació de Jazz Music, la productora fundada pel trio musical La Trinca. En Josep Maria Mainat, en Toni Cruz i en Miquel Àngel Pasqual, els mateixos que durant els anys 70 i 80 havien fet sàtira política cantada des dels escenaris catalans, ara ho feien des del darrere les càmeres. Era com si La Trinca no hagués deixat mai de ser La Trinca, simplement havia canviat de format. De fet, el propi Josep Maria Mainat descriuria el programa com a gamberro, i amb aquella paraula ja ho deia gairebé tot. La incorporació de Joan Ramon Mainat, germà de l'anterior i brillant director creatiu com a fitxatge estrella de Jazz Music and the Mall el 96, va ser decisiva per donar forma al projecte. No era cap coincidència que el seu primer any a la productora fos també l'any de l'estrena de la paròdia nacional. La primera missió va tenir com a mestre de cerimònies en Xavier Sardà, que en aquella època ja era una cara reconeguda de la televisió. Però aviat va quedar clar que Sardà no seria el rostre permanent del programa. Aquell estiu, quan Antena 3 va decidir convertir la gala puntual en un espai setmanal, el conductor va passar a ser Constantino Romero, una veu que els espanyols coneixien sobretot per haver doblat a Terminator i per programes de tall més seriós com El Tiempo es Oro o Alta Tensión. Romero era un home formal, elegant, de vestits de jaqueta clàssics. I és aquí on comença una de les transformacions més curioses de la televisió dels 90. La paròdia nacional va treure Constantino Romero del seu registre habitual i li va donar permís per ser gamberro. Va canviar els seus conjunts discrets per armilles de colors llampants i corbates impossibles, en la línia de les celebèrrimes corbates de Carrascal. I va descobrir un costat seu que el públic va abraçar de seguida. La combinació funcionava a la perfecció. Una veu de Déu presentant paròdies sobre l'escàndol Levinsky o sobre les aventures del Peñón de Gibraltar.
2: Muchas gracias, queridos amigos. Bienvenidos a la Paròdia Nacional. Siguen llegando cientos y cientos de letras que ustedes inspiradamente nos remiten. Con seis de ellas, hoy vamos a componer un magnífico espectáculo. Y esas seis canciones, tengan en cuenta que al final optarán a los deliciosos trofeos de la Paròdia Nacional de acuerdo con la votación del público. Digo que hemos compuesto el que yo creo que es un gran espectáculo con estas seis canciones, pero no vayan ustedes a pensar. El espectáculo hoy también está en la presencia de nuestra azafata por un día, Susana Cortés.
1: El format en si era aparentment simple. Cada setmana els telespectadors enviaven per correu ordinari, sí, correu ordinari, amb sobre i segell, les seves cançons paròdiques i l'equip del programa seleccionava les millors per convertir-les en espectacle. Però del full de paper escrit a casa fins a la gala gravada, hi havia una cadena de producció que vist des de fora sembla una petita bogeria. Les cartes arribaven, els compositors del programa agafaven les lletres i les adaptaven musicalment. Es decidia quin cantant del planter defensaria cada tema i aleshores començava la marató. En una sola tarda, els cantants havien d'aprendre's la lletra i gravar-la a l'estudi. Si es podia deixar llest aquella nit, millor que millor, encara que fos d'avançada matinada. L'endemà al matí, proves de vestuari i memorització. Aquella mateixa tarda, assaig complet amb coreografies. I a l'endemà, gravació. Tot en menys de 72 hores, perquè l'actualitat espera molt poc. I una cançó sobre un polític que ha dit una burrada avui, en dos dies pot haver perdut tota la gràcia. Fins i tot tenien la previsió de preparar alguns temes atemporals que poguessin encaixar en qualsevol setmana, per si hi havia imprevistos o algun programa que no es podia emetre. I els cantants? Aquí hi ha una de les anècdotes més simpàtiques de la Paròdia Nacional. Bona part del seu planter venia d'un altre programa de la mateixa productora i cadena, Lluvia d'Estrelles, un concurs d'imitadors.

0: que Jazz Music va reciclar els seus propis talents. Els va posar pseudònims absolutament deliciosos i els va donar una nova vida. Va néixer així una galeria de personatges que van tenir un tiratge popular que avui sorprèn. La Loli Panoli, en Corró Candeles amb el seu tupè impossible, la Toni Las Vegas, la Vanessa Punyales, en Moncho Malboro, l'Estrellita La Moderna, la Tina Turmix, el Rocky Tornado, les Miranda. Cada un tenia una personalitat definida per la direcció. La tonteta, la folklòrica clàssica, la folklòrica moderna, el gentleman... Una mena d'Avengers de l'humor musical, però amb més lluentons. La connexió amb Lluvia d'Estrelles no s'acaba aquí. En Curro Candeles havia imitat Manolo Escobar en aquell programa. Estrellita La Moderna havia estat Estrellita Castro. Les Miranda imitaven les Andrew Sisters. La Vanessa Punyales havia encarnat Rocío Jurado. I fins i tot un jove David Civera, que havia passat per Lluvia d'Estrelles imitant Enrique Iglesias, va aparèixer en un programa de la Paròdia Nacional com a Lolo Pocholo en una cançó que tractava la relació entre Enrique i Julio Iglesias. El món és petit i el món de Jazz Music encara més.
1: Bien, pues el título de esta parodia es Cachito Mío, el letrista Ángel Torrejón, y canta Tony Las Vegas.
2: Pues eso, Tony Las Vegas.

0: ser.
1: La tirada que tenien els cantants va arribar a extrems que els mateixos implicats probablement no haurien previst. Van protagonitzar portades de revistes de televisió, van treure un disc al mercat, Las Sevillanas de la Paròdia Nacional, amb en Constantino a la portada flanquejant per l'Estrellita, en Curro i la Vanessa. Es va publicar un llibre amb les millors lletres del programa i alguns van fer una bona colla de bolos portant els seus personatges per escenaris de tot Espanya. L'anècdota que millor resumeix fins a quin punt el programa havia calat és la de Curro Candelas fent de taloner a Marta Sánchez a la Fira de Màlaga. Taloner de la Marta Sánchez a la gira Azabache. Que cadascú faci la reflexió que consideri oportuna. El jurat inicial del programa estava format per Las Virtudes, Moncho Alpuente i Javier Cansado, del duet Faemino i Cansado. I durant les deliberacions, mentre es comptaven els vots, els cantants i ballarins executaven una peça recurrent que el públic esperava cada setmana. El Corazón Corazón, amb un grup de ballarins vestits elegantment, amb ulleres de sol i revistes del cor a les mans, cantant la tornada del Corazón Corazón Corazón Pinturero. Era el moment en què el programa s'autoparodiava, cosa que no deixa de tenir una certa gràcia. Les audiències van ser senzillament extraordinàries. L'estiu del 1996, el programa va arribar a tenir una quota de pantalla del 33,9%, convertint-se en el segon programa més vist de l'estiu, només per darrere del Grand Prix. I hi ha una dada que ho il·lustra tot d'una manera força eloqüent. En alguns moments del seu primer estiu en antena, la Paròdia Nacional va superar en audiència la retransmissió dels Jocs Olímpics d'Atlanta. Pensem-hi una mica. Els Jocs Olímpics, eh? La gent preferia veure paròdies cantades sobre l'actualitat política espanyola que veure atletes competint als Jocs Olímpics. Potser és que l'actualitat política espanyola ja era prou espectacular de per si.

0: canción.
1: Els reconeixements no van trigar a arribar. El 1996, TP d'Or al millor concurs. El 97, Rosa de Plata del Festival Internacional de Televisió de Montreux, el certamen de referència del sector a nivell europeu. El 98, Premi Ondas al millor programa d'entreteniment de televisió. La gala final del 97 va plegar 6 milions d'espectadors i el format va ser exportat a d'altres països, entre ells Mèxic i Portugal. A partir del 98, Constantino va tenir acompanyament a la presentació. Primer la Paula Vázquez,

que poc després va marxar a Telecinco per presentar El juego del Euromillón i que va ser substituïda per l'Alicia Ramírez. Però ja era indicatiu que alguna cosa estava canviant. Els cantants que havien llançat el programa a l'estrellat anaven marxant cap a altres projectes. Entraven cares noves, com la Mimi Pimer, la Renata Tiramisu o en Nino Montana. I les audiències, sense caure en picat, anaven perdent gas. El març del 99, amb una quota al voltant del 20%, un percentatge que avui qualsevol programa de prime time firmaria amb els ulls tancats, però que aleshores ja no era suficient, Antena 3 va decidir retirar el programa. El 2001 es va intentar ressuscitar-lo amb gales trimestrals, la paròdia de primavera, la paròdia de tardor, un intent d'agafar l'onada de nostàlgia que ja s'estava generant al voltant del programa. En aquella reedició es van parodiar, entre d'altres, l'èxit d'Operación Triunfo o l'aparició en el panorama de la faràndula d'una jove que aleshores es feia dir Tamara i que després es va fer dir durant un temps Àmbar i ja posteriorment Llorena. Però la màgia no va tornar i el programa es va cancel·lar de manera definitiva.

0: La paròdia nacional va ser fill del seu temps d'una manera molt precisa. Va néixer en un moment en què la sàtira política començava a trobar forats en la televisió generalista. Eren els mateixos anys en què els guinyoles de Canal Plus feien furor i va donar a la gent de casa l'oportunitat no només de riure's dels poderosos, sinó de ser-ne part activa. Perquè no ho oblidem, les lletres les escrivien els espectadors. El programa era, en un sentit bastant literal, entreteniment participatiu molt abans que ningú s'inventés el terme. I tot plegat amb una orquestra en directe, coreografies, vestuaris, atrezzo i la veu de l'inconfusible Constantino Romero posant ordre en un caos setmanal.
1: Esto es lo que ha dado de sí la actualidad, señoras y señores. Parodia Nacional se despide de ustedes por hoy, pero les emplazo a que disfruten con nosotros la próxima semana.

0: I és que quan sona aquesta sintonia, ja sabeu el que passa, que estem a punt de passar-ho bé, de fer tertúlia, de comentar aquells temes que requereixen una atenció més extensa del que el rigor de la batalla de la rabiosa actualitat pot fer, i és els temes...
1: Hi ha molta tensió a l'ambient
0: perquè volen que vinguin els Tribuneros avui amb en Màric Gelabert, i en Màric Gelabert, sí senyor!
1: Sí senyor! Avui he fet un duplet.
0: Sí, avui ets dos Tribuneros.
1: El Sergi, això de no fumar, l'afecta molt.
0: L'ha afectat molt. I home, sí, està en època
1: el tenim de baixa.
0: De baixa, revisions, corregir exàmens, totes aquestes coses que...
1: Juntes, moralment està de baixón.
0: Sí, sí, juntes d'avaluació, que clar, ara són uns dies en què, clar, entrem ja a la propera, ja és la darrera setmana de curs per escoles i instituts.
1: Els pares estan nerviosos, ja estan nerviosos els pares, que els pares... ja se'ls veuen al damunt els nens.
0: Exactament, se'ls veuen al damunt i veuen la gràfica, la felicitat de...

0: que va augmentant exponencialment de les criatures és la preocupació, és un gràfic similar de preocupació en
1: angoixa l'ambient, angoixa al nivell parental, és molt angoixant.
0: No, a veure, no saben què fer, no saben com omplir aquesta agenda de casals, campus, enviar-los a quin país, si ben bueno, lluny.
1: Hi ha hagut una notícia d'última hora, diu que hi ha hagut una fuga d'avis.
0: Exactament.
1: Se n'han anat perquè no volen fer-se càrrec dels nets.
0: Els avis han decidit que és moment de fer aquella excursió que teníem pendent, de donar de baixa el telèfon mòbil, si total no el fem servir, i aquestes coses per estar una mica incomunicats. Que clar, això abans...
1: Creat el sindicat d'avis perjudicat pel...
0: El sindicat d'avis, totalment, però és que a més, clar, ho comentàvem, no?, que abans quan t'anaves de... Bueno, quan arribava l'estiu, els pares de, pues això, dels 70, 80, 90, arribava l'estiu, t'enviaven a algun lloc a fer això, unes colònies o el que sigui.
1: Lluny, ben lluny.
0: Ben lluny, i això suposava comunicació zero. No saber ja absolutament res de la teva criatura.
1: I amb la tranquil·litat que no hi havia xarxes, llavors.
0: No hi havia xarxes, com a molt l'últim dia els anaves a buscar...
1: Si te'n recordaves
0: on els havies deixat i aquell dia t'explicaven, feien veure que t'enviaven una carta, potser a mitges colònies, que arribaven després de que tu...
1: Sí,
0: que tu...
1: Sempre. Això havies anat de colònies del juny i el juliol i la carta arribava al setembre.
0: Més o menys, i et feia il·lusió, perquè recordaves en aquella lletra, no?, doncs les vivències que estaves tenint, quasi te l'enviaves a tu mateix una mica, jo crec quan d'això. Però clar, ara tu pots tenir la criatura... allò enviada, mira, per fi podem descansar potser d'això, i als 5 minuts ja tens un WhatsApp o tens una notificació o veus els històrics,
1: un
0: vídeo, ha compartit un story, i et fiques a patir, ai, que s'ha fet mal, que no sé què. Per tant, l'angoixa tampoc no baixa com abans, que anem a dir que passaven una mica més els pares de les...
1: I lo tranquils que estaven.
0: Per això ara han arribat a més grans, o sigui, per això aquella generació és la que ha pogut tenir, augmentar l'esperança de vida.
1: Més longeva, perquè no van patir
0: aquestes preocupacions.
1: A més, anaven a buscar les criatures dels campus amb l'esperança que potser s'havien perdut.
0: Sí, vull dir...
1: Mira, s'han perdut, mala sort, tu.
0: Havien repartit 3 fills i si en tornaven amb 2, doncs mira...
1: Tot això que havien guanyat.
0: Sí, bueno, i que també passava això, clar, que d'una setmana, 15 dies, n'hi havien alguns d'un mes fins i tot, quan arribaven no els coneixien els fills, perquè havien pegat l'estiron o alguna cosa.
1: No els coneixien o ja no els reconeixien,
0: reconeixien.
1: Ja directament...
0: Aquest no és el meu, no, el meu era més baixet, no pot ser aquest, o el meu tenia pèl i ja estava calb alguns, perquè mare meva ja del temps que feia que estaven allà.
1: Tornaven amb barba alguns ja.
0: Exacte, amb barba o amb alopècia o qualsevol canvi generacional del que suposava tant de temps. I és que clar, ha canviat moltíssim això i ara sí que hi ha moltes més, diguem-ne, varietat d'activitats que poden fer, no? Abans era el casal d'estiu i para de comptar. N'hi havien potser una mica més temàtics originals i ara en pots fer d'anglès, d'intel·ligència artificial, de, mare meva, de mil i una coses, de vela, de parapente, de...
1: Sí, no, ara no sé si hi ha alguna cosa que s'han deixat, em sembla que no.
0: No.
1: N'hi ha de tota mena.
0: No. El que en canvi...
1: De macramé.
0: De macramé, del que vulguis,
1: macramé,
0: del que vulguis, pots fer. I ara això sí, amb el que comporta, que de bons hauràs doncs d'anar pues, a aquell festival de fi de curs, que aquesta és una setmana també de festivals de fi de curs.
1: Graduacions, festivals.
0: De graduacions, exacte. Ara la gent es gradua i es fa fotografies amb orles.
1: Alguns els haurien de graduar a la vista, però...
0: Sí, exactament.
1: perquè es graduen però no han vist les notes, em sembla,
0: Clar, exactament. Jo crec que es graduen, però com es pot graduar si li han quedat 7? És igual, si important és que es faci la foto. Ah, bueno, pues va.
1: Es gradua, no, és una graduació gradual.
0: Sí, es va gradualment, sí.
1: Gradualment, ja li donaré, ja va passant.
0: Que faci la foto, perquè si no, clar, també és veritat que una cosa sí que és certa, si no, com que hi ha alguns que ja el ritme acabant una mica de tot, doncs s'acabaran de graduar amb 38 anys,

0: doncs clar, la
1: cara... Tindran una col·lecció de fotos de cada any, no?
0: Bueno, no, més que res que, clar, si es fessin l'orla quan es graduen, doncs clar, alguns ja tindrien cara de ser pares, en el d'això en comparació amb alguna gent que seria més...
1: Sortien ells amb la dona i els fills.
0: Exactament, exactament. Diu, ah, la graduació de la petita, no, del pare. O sigui, és el pare el que es va graduar i quasi podrien coincidir, no?, en alguns casos. Bé, això són coses que han anat canviant, però hi ha coses que no han canviat i que, i a mi em costa molt d'entendre, que no s'hagin solucionat. Perquè, clar, ara de cop i volta és que ha arribat la calor, és que fa massa calor i han arribat els mosquits, com si fos una novetat. És a dir, això ve passant tots els estius des de sempre. No ho podríem anar solucionant d'alguna manera? No podem fer alguna cosa? L'altre dia em vaig quedar descol·locat perquè... Vaig anar al supermercat i entre de coses sempre et posen aquelles espelmes de citronela, que diuen pels mosquits.
1: Allò que els espanta, no?
0: Sí. I llavors, et juro que...
1: Els mosquits se n'enriuen,
0: Aquí és on vaig. Que jo ja portava vàries ja cremades, jo la tinc permanentment, saps? Vull dir, a la que s'acaba, vinga, que jo vagi cremant. I just... a l'agafar-la, però ja amb el gest instintiu, aquestes que venen doncs, com amb cassoletes o amb vasos o el que sigui, i veure, agafar olor a citronela no contiene insecticida. I dic, a veure un moment, jo porto temps comprant això pensant que això el que farà és que els mosquits no vinguin. I aquí simplement els estàs dient, bueno...
1: És efecte placebo.
0: Totalment.
1: És per tu. Això, per si de cas.
0: És per tu, no pels mosquits. O sigui, és perquè tu et quedis tranquil de que estàs fent alguna cosa.
1: I ja t'han picat, però fa bona olor.
0: Sí, exactament. I t'estàs menjant, que penses, mira, a mi la citronela com a olor. Vull dir, si pogués triar...
1: A mi la citronela, no me la barregin amb alcohol i un parell de glaçons...
0: Sí, jo la veig més com si fos un limoncello. Si tu vols...
1: Mira, que em piquin, però que
0: jo veig més...
1: Sí,
0: jo crec que sí, posats a fer-ho així que soni italià i tipus àcid, doncs jo prefereixo el limoncello
1: i que vinguin a picar també,
0: i després
1: igual,
0: que piquin, perquè total, mira, ande yo caliente reals la gente, almenys passes la calor, tens un gustet, estàs de vines arriba i exaltació de l'amistat, bueno, està molt bé, però clar, la citronela en si no és allò que diguis, carai, no entres a una casa i dius, carai, que bé, quina bona olor a citronela que fa. No, però esclar, tot era per la conya de dir, bueno, però almenys això serà insecticida i farà que hi hagi menys mosquits. No és insecticida, només és olor. Dic, ah, bueno, doncs llavors és que els mosquits són tan intel·ligents que entren a una casa, veuen que fa olor a citronela, diu, ah, no, pel codi aprovat per les Nacions Unides, si una casa
1: contra nosaltres,
0: si les Nacions Unides van determinar que si una casa feia olor a citronela, els mosquits doncs de bona voluntat no hi entrarien i anirien a una casa que no en faci d'olor a citronela, potser a limoncello sí.
1: Bueno, això se podria fer un experiment, a mi, que jo m'apunto, si em van donant limoncello, jo faig l'experiment, no suposa cap problema.
0: Jo de moment el que he fet és substituir les espelmes aquestes per espelmes normals, i en tot cas ja em fumo jo el limoncello i anirem veient a veure què...
1: Bueno, fa uns anys, bueno, jo ho vaig descobrir fa uns anys, poder ja existia, però van sortir aquelles raquetes electrificades.
0: Sí, senyor. Sí, senyor.
1: Per les mosques i els mosquits.
0: Sí.
1: Que, mira, com a mínim fas esport.
0: Mira, el Rafa Nadal va començar així. Va començar així perquè...
1: Vamos, Rafa! Vinga!
0: Estava jo a Manacor, estava jo a les mosquites i vaig començar. Bueno, doncs potser va començar així. O sigui que...
1: El van contractar allà amb un hotel perquè els anés eliminant i vinga, arrecatades.
0: Aquesta al revés, pam, pam. I clar, després et surten els animalistes i en cap moment no es pot fer... Mira, els mosquits... Hem de parlar amb totes les associacions, parlarem amb el PACMA, amb els animalistes, amb qui sigui, hem de parlar, de treure, de desconsiderar mosquit com animal. És a dir, nosaltres...
1: De companyia.
0: Hem de treure de la llista oficial d'animals els mosquits, perquè així seguirem sent conscients que protegim la, els animals, que ningú prengui mal, però els mosquits és una altra cosa. Amb els mosquits hem de donar llicència perquè la gent es pugui defensar dels mosquits. I
1: com a James Bond, llicència per a matar.
0: Llicència, no? Per a matar mosquitos. O sigui, poder-te treure una llicència i de bons que puguis amb tota tranquil·litat donar-li aquests recatassos, aquest, de, sí, aquest revés, aquest love fiftat, liftat, bueno, aquest smash.
1: Això era un mètode mig ecològic, perquè feies, exacte, una mica així d'exercici.
0: No, home, i si és una mica elèctric encara pots carregar el mòbil, no sé, saps?
1: Sí, sí, no, no, no. I a més després et quedaven tots així com una mica així allò a la brasa,
0: a la brasa,
1: que podies fer allò una mica de barbacoa.
0: És barbacoa, amb... doncs, en aquest, sí, cas, sí, pots, sí, anar acumulant i sí, sí, que jo he vist en alguns països, entenc que són africans o així, que escalfaven com si fossin una mena de paelles, les escalfaven al foc i anaven donant paellassos directament, perquè eren tants la quantitat de mosquits, eren autèntics núvols, que de bon ja els fregien tots i feien com una pasta amb allò. Clar, perquè de cop i volta amb un recatàs, o en aquest cas amb un paellasso, un cop de paella se t'enduien potser 80 de cop, no? I clar, anaven...
1: Ja està, amb això menja una família.
0: Anaven acumulant
1: perquè i... Perquè allà a Àfrica són aquells XL.
0: Sí, sí, no, mosquits. Clar, clar, no, exacte, són mosquits que, vamos, han fet ja la primera comunió, vull dir, aquests mosquits, perquè és una cosa immensa, vull dir que, clar, el tema dels mosquits, cada any estem igual i no l'acabem de solucionar. Per què no fan un casal d'investigació que li traiem un profit tota la humanitat de com acabar d'una manera... civilitzada, si cal, eh? Si cal, parlem amb l'associació de mosquits.
1: Bueno, és que de... fins ara els mosquits se n'enreien una miqueta, perquè clar, a base d'aquells insecticides així d'esprai, de gas, sí, sí, i de no sé què, sí, sí, hi havia més intoxicats entre els, sí, humans que, sí, no pas entre, sí, els mosquits.
0: Sí, sí, sí, perquè havia...
1: Fixaves allò i acabaves allà, exacte, asfixiat i mort.
0: Tu li donaves, diu, un mosquit, tiraves tot el flit allà que... El mosquit se'n anava cap al balcó, la terrasseta,
1: sí, sí, i llavors
0: tu, i clar, tu després, clar, havies de sortir també al balcó i llavors et picava fora, perquè clar, havies fet allò que ni Hiroshima i Nagasaki, l'aire era més respirable.
1: Havies creat un núvol tòxic, clar, allà dintre.
0: Un núvol tòxic, un xampinyon nuclear, que la casa et queda totalment inhabitable i has de sortir al balcó a recuperar-te, i allà és on t'estan esperant tota la família del mosquit.
1: Sí, que ja ho saben, que ja sabien. Mira aquest, una altra vegada, tontos.
0: Ah, vull dir que entrava una mica en plan suïcida, en plan kamikaze, el primer mosquit, a veure, que el suflin bé, però sap que menjaran tota la família després, perquè estaràs obligat a sortir. En fi, doncs des d'aquí el que intentem és demanar a les associacions que hi hagi una negociació humans-mosquits, sí, i aconseguim, sí, acabar el tema, o com a mínim arribar a acords, no?
1: Sí, un acord, mira, una picada o dos per temporada.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Una cosa així, no?
0: Sí, veure, senyor.
1: Arribar a un acord de, mira, tantes picades per persona.
0: Màxim número de picades per persona, dia, barra dia,
1: Bueno, aquesta negociació serà dura, però...
0: Sí, sí. Home, clar, perquè... I que portin un recompte, que sàpiguen, no? I que si t'ha picat un, doncs aquest humà ja no el pots, no, ja no el pots picar. Que es reparteixin els humans una mica. Perquè
1: bueno,
0: una
1: allò,
0: picada
1: allò
0: pots portar.
1: Que els donin una targeta, que vagin segellant, no?
0: Sí,
1: mira, ja,
0: sí.
1: N'he fet.
0: És com, una cursa d'orientació, en aquest cas, de picació, doncs que...
1: Sí.
0: Que vagin...
1: I no vas repetir,
0: no,
1: no, eh?
0: No, sí, no, no, perquè és que si no, clar, sempre... Diu, és que a mi m'ataquen tots, i bueno, doncs escolta...
1: Perquè llavors ja és abús i tortura.
0: Exactament, vull dir, ja el hi ha conis de la Haia, el Tribunal de la Haia, donde lo haia, donde quiera que esté,
1: allà on estigui,
0: donde lo haia, doncs que posi, que ja són crims de guerra, ja directament.
1: Contra els humans.
0: Contra la humanitat, aquest tema, vull dir que arribem a un acord. Bueno, la setmana que ve, a veure si ja hem recuperat, segueix sense fumar, però ja ha pogut, sí, acabar totes les actes i les correccions, en Sergi, i contarem...
1: Està, jo crec que quan no fuma està hiperventilant.
0: Està hiperventilant, està fora, que ni els mosquits s'hi acosten, ni els mosquits, no, perquè diuen, ui, aquest ens pica a nosaltres, saps? Vull dir...
1: Aquest se'ls menja.
0: Clar, tal com està el Sergi, aquest ens pica a nosaltres. En fi, la setmana que ve és més dels tribuneros, agraïm al Marc Gelabert que hagi passat una setmana més i que tinguis molt bon cap de setmana, que vagi
1: bé. Igualment, i aneu per l'ombra, que fa calor.
0: Sí, senyor. Oi, sí. I fora dels mosquits.

0: Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: dijous més parlem de tecnologia amb aquest tamarro que jo hagués deixat tota l'hora sencera. Avui ho fem amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, vosaltres venen ganes de pujar aquí a la taula i començar.
0: Ai, començar a ballar com una boja. Jo crec, a veure, jo crec que no fa falta, però presenta la cançó. Quina cançó sí, és, portes avui?
1: És The Final Countdown, de l'any 86, de Europe, i és que tenia ganes de parlar d'Europa i de com va construir una mica la seva independència respecte als Estats Units.
0: Ui, quin tema més profund ens portes avui.

0: En realitat és molt del dia a dia, perquè el que pretenen és construir un sistema financer propi i que els pagaments que passen per targeta de crèdit no passin per companyies americanes, sinó que passin per companyies europees. I és el cas de Bizum, per exemple, que des de fa 4 dies ja el podem utilitzar a les botigues.
1: Has investigat sobre el tema?
0: Sí. A més, ho vaig fer de la forma analògica. Vaig anar a l'edifici històric de Plaça Universitat, a la Universitat de Barcelona, per parlar amb l'Emili Bizuete, que a part d'haver treballat a la banca, és també professor universitari de la Facultat d'Economia i Empresa. Perquè volia preguntar una mica com funciona la implementació del Bizum, si creu que serà un procés ràpid i si realment servirà per fer front a un aliat que cada cop és menys aliat, que és l'aliat americà.
1: Has fet de periodista total.
0: Sí. Molt bé.
1: Vinga, comencem parlant una mica de la història del Bizum.
0: Sí, doncs Bizum va sortir fa bastant temps ja, l'any 2016. És una iniciativa de l'Associació de Bancs Espanyols i està compartida per diferents bancs. El principal accionista és CaixaBank, però de prop hi és el BBVA i també el Santander. Bàsicament va néixer com una manera de fer front a les fintech, a companyies bancàries que operen únicament per digital, com per exemple Revolut o N26, perquè si la clientela estava demandant productes tecnològics, doncs ells no havien d'oferir, també la banca tradicional. Podem facilitar transferències peer-to-peer, que es diu de persona a persona. I realment ha tingut molt, molt èxit. És un sistema que funciona moltíssim i hi ha al voltant de moltíssimes operacions bancàries dia a dia i està creixent d'una forma exponencial.
1: Clar, és que quan parlem de Bizum, doncs és, a molta gent li ve al cap, com pago la meitat del sopar amb els amics? Per Bizum, no? Però no, té moltes més aplicacions i ja es pot comprar fins i tot online, no? Ja pots,
0: totalment.
1: Tens l'opció de fer un Bizum, que això, jo perquè no estic molt al dia potser, però jo no fa gaire que veig aquesta opció.
0: Doncs aquesta opció ja és pràcticament des de l'inici, al cap de mig any d'haver nascut, a partir del 2017.
1: Doncs fa poc que m'he fixat, que puc pagar també amb Bizum.
0: Sí, les van començar a incorporar a les botigues online, de manera que es pot utilitzar ja en els comerços, en els e-commerce, des de fa molt de temps. Mira. I també en les botigues físiques es fa servir el Bizum per a empreses, que és per fer transferències. Directament a la companyia, o sigui, a l'empresa, a la botiga.
1: Dic que estic poc informada, però a mi a cap botiga m'han dit si... Bueno, ara t'enganyo, potser en alguna sí que, si no et funciona, també tenim Bizum. O sigui,
0: exacte. Jo conec algun bar que ho fa servir com a alternativa per estalviar-se les comissions dels datàfons.
1: Que, clar, això és un altre tema, no? Cap a on s'encamina el Bizum?
0: Doncs el Bizum el que ha volgut fer és el salt cap al comerç físic i el 18 de maig va ser la data a partir de la qual es van posar en el calendari perquè puguis utilitzar el que s'anomena Bizum Pay, que és poder utilitzar el pagament via mòbil, que ja vam veure fa unes setmanes quan vam fer el programa sobre pagament digital, que és cap a on realment totes les dades apunten que anem. Cada cop hi ha més pagaments a través del mòbil i podràs fer el pagament directament a través del mòbil, a través del TPB del datàfon. Això sí, serà un pagament de dèbit i no de crèdit. I també una altra diferència és que l'establiment rep l'ingrés de forma immediata i no a les 24-48 hores com passa amb els pagaments a través de Visa, Mastercard o American Express.
1: He vist que també fins i tot les multes o les factures es poden fer ja per Bizum.
0: Sí, perquè és un substitutiu de la transferència i realment segueix protocols hipersegurs i a més facilita el fet que no hagis de donar les teves dades bancàries, de manera que queda més encriptada la informació, com si diguéssim.
1: Però vigilem que també comencen a haver-hi estafes.
0: Sí.
1: A través de Bizum. L'última que he escoltat és que t'arriba un Bizum de 200 euros i quan dius, ui, qui m'ha fet aquest Bizum, li torno i aleshores aquí tenim el problema. Així que vigileu, si rebeu un telèfon que no sabeu qui és. Doncs jo he vist que el consell és, us quedeu els diners.
0: Sí, malmès.
1: I que us reclamin el que vulguin. Però si no és algú conegut, millor no fer res.
0: Val més que no.
1: Escolta, va, anem al quid de la qüestió, aquest interès geopolític que té el Bizum. Per què és tan important?
0: Doncs és important perquè cada cop està veient més la Unió Europea que hi ha problemes amb el que havia estat l'aliat històric des de la Segona Guerra Mundial, que és els Estats Units.
1: Sí.
0: Cada cop és menys fiable. Hem vist, per exemple, la guerra per les taxes a duaneres i, de més, cada cop en diferents plans.

0: Un d'ells és el tecnològic, però també és el militar o l'energètic. La Unió Europea intenta doncs, poder ser més autònoma. Hi ha diversos polítics europeus que s'han manifestat en aquest sentit, i un d'ells, per exemple, és tota una institució, que és el Banc Central Europeu des de Frankfurt, que ens han recordat, per exemple, doncs, el que va passar amb Ucraïna l'any 2022. Va haver-hi una apagada total, va ser Visa i Mastercard, que directament van deixar de prestar servei a Ucraïna com a conseqüència de la guerra. Però no cal anar tan lluny. A l'octubre passat, en parlàvem aquí també a la ciutat fa bastants mesos ja, perquè va ser l'octubre del 25, va haver la caiguda d'Amazon Web Services, sí, que a més va ser en un dels punts més importants del dia, que és entre les 11 i la 1, que és un dels moments en els que hi ha més moviment bancari, i els datàfons i bona part dels caixers van deixar de funcionar. Per tant, tenir aquesta dependència respecte a un servei que es presta fora de les fronteres de la Unió Europea no és una bona idea. I també en termes polítics, doncs, per exemple, si s'està negociant el tema aranzels, doncs l'administració americana pot utilitzar el seu poder a través d'aquestes companyies per tal de pressionar. Per tal, tot el que s'encamini cap a poder operar més des de la Unió Europea és una bona idea.
1: És que pot arribar a aïllar un país, no?
0: Totalment, com va passar a Ucraïna, van tenir problemes molt grans a nivells financers perquè no es podia directament operar.
1: Escolta, hi ha altres sistemes similars a Bizum?
0: Sí, sí, sí, de fet, parlant amb aquest professor, amb Emili Bizuete, una de les coses que va apuntar que em va semblar curiosa és que, segons ell, Bizum ja seria a tot el territori europeu si en comptes d'haver sortit d'un banc del sud d'Europa hagués sortit d'un banc del nord, per exemple, d'Alemanya, Suïssa, França o fins i tot Gran Bretanya.
1: I això per què?
0: Doncs perquè tenen un pes polític i una influència molt més gran sobre la Unió Europea. Per exemple, hi ha d'altres serveis, com ara Wero, que opera a altres països com Alemanya, França o Bèlgica, que estan més predestinats a poder ocupar tot el territori europeu. N'hi ha d'altres, com per exemple Bancomat d'Itàlia o MBP de Portugal. I el que s'està veient és com a poc s'estan integrant tots aquests sistemes, i des del febrer que s'està treballant en una integració total que pugui permetre doncs, poder fer transferències de persona a persona utilitzant qualsevol d'aquests sistemes, de manera que hi ha una integració de serveis. Per algo tan mundà com, per exemple, ara te'n vas a París i fas una visita turística i has de pagar i no portes efectiu. Un Bizum no el podràs fer, però com que s'encamina cap a aquesta integració, sí que podràs fer un Bizum a través d'aquesta interconnexió entre Bizum i Wero, en aquest cas. I tot apunta a que d'aquí poc també podrem utilitzar Bizum en qualsevol territori de la Unió Europea per poder fer un pagament a través de datàfon.
1: Clar, tot això que expliquem per nosaltres està molt bé, però estic pensant ara en les persones grans i no sé si això amplia encara més la bretxa digital a l'hora de viatjar, de pagar, de fer tots aquests tràmits que, bueno, que estaven acostumats a fer d'una altra manera. I no sé, entenc que s'ha d'avançar, la tecnologia ha d'avançar, però sap greu que no es treballi més o es posin més esforços en integrar també la gent gran i a fer cursets o alguna mena de tallers perquè puguin entrar dintre de tot aquest món tecnològic, no?
0: Totalment, aquí crec que les entitats bancàries tenen una responsabilitat que les obligaria, per mi, a intentar formar aquestes persones que es queden una mica fora del sistema. Clar. Per intentar fer més petita aquesta bretxa, perquè si no és veritat que es queden bastant enrere.
1: Però si no, tenim a tu perquè ens expliquis com funciona tot plegat.
0: Almenys ho intentem.
1: Quanta gent fa servir Bizum? Perquè jo sé, al principi, quan va aparèixer, que tothom era com molt reaci, no? Ai, no, això no se'n refia, com passa sempre, però...
0: Doncs ens en faríem creus, hi ha 30,5 milions d'usuaris a tot Espanya i som 50 milions d'habitants, per tant, el percentatge és bastant elevat. I hi ha 3,4 milions de transferències que es fan dia a dia mitjançant aquest sistema. I és que és realment molt pràctic, perquè te'n vas a dinar i en comptes de manegar diners...
1: Que paguin més un i ja està.
0: O ara que s'acaba el curs, lo típic que s'ha de fer un regal al profe, llavors el delegat o la delegada demanant Bizums perquè tothom li faci la transferència.
1: Tots tenim aquests Bizum regal, profe, 5 euros, i d'aquests que és el que s'acostuma més a fer, no? Per fer, bueno, els que són pares, per fer aquests regalets. Doncs Vicenç Huguet, molt interessant el que ens ha explicat avui del Bizum, que és una eina que fem servir gairebé a diari, així que molt interessant, i esperem que per la gent gran tant...

0: bé serveixi totes aquestes explicacions que ens dones aquí a la ciutat.
1: Clar que sí, la idea és anar-se formant a poc a poc.
0: Clar que sí. Que vagi molt bé, Vicenç.
1: Merci.
2: Això és la ciutat. A Sisdor cuiden dels teus com si fossin seus. Ofereixen atenció per gent gran i infants, servei domèstic i neteja per hores a domicili o a empreses. A més, atenen a cada persona amb serveis personalitzats, adaptats a les seves necessitats, companyia, passejos, higiene personal o atenció a malalts a casa o a l'hospital. A Sisdor, la solució a mida per cada família. Els trobaràs al carrer Major de Sarrià, número 45, Baixos, o al telèfon 93 533 35 35. Recorda, 93 533 3535 o també a sisdor.com.
0: Tot i que ja fa 6 anys que va impactar el món sencer i que ja hem aconseguit deixar-la enrere, la pandèmia de la Covid ha deixat danys col·laterals i també ha canviat maneres de fer que encara duren avui dia. El principal dany col·lateral té a veure amb la salut mental i aquest canvi de metodologia entra de ple en l'àmbit laboral.
3: L'afectació a la salut mental encara es nota d'aquella etapa, que no ens podíem acostar ni als familiars ni a les persones que estimàvem del nostre entorn més directe i vam viure confinats a casa moltes setmanes. És evident que allò deixa un rastre. A més, el col·lectiu que s'acostuma a identificar com el més afectat van ser els adolescents, els joves, que van veure frenada en sec la seva intensa vida social. Això va provocar un impacte molt evident, que, segons diferents estudis, determina que a tots ens ha afectat. A Espanya la depressió ha augmentat del 5,75% abans de la pandèmia a gairebé el 9% entre la població general, l'angoixa, l'ansietat, de l'11 al 17%, i els pensaments de suïcidi, de mort, del 23% a més del 28,5%.
0: En quant a les formes de fer en l'àmbit laboral a les que ens en referíem, aquest canvi té un nom, teletreball. Aquest concepte, del que estranyament es parlava abans del 2020, ha arribat per quedar-se.
3: Sí, per alguns sectors, per altres no tant, perquè la fornera no pot teletreballar. I és que a dia d'avui hi ha moltes empreses que permeten als seus treballadors fer alguns dies a casa, que puguin treballar alguns dies remotament. Això suposa que, en molts casos, una gran comoditat es dona a aquests treballadors, però també amaga una part fosca que afecta directament la salut mental. I és que, per això, alguns experts plantegen algunes dades en estudis i assajos per analitzar com afecta això, el teletreball, a la salut mental i emocional. És el cas, per exemple, de l'Aleix Hildebrand, que és professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany i ha publicat un article sota el títol de Connectats però no sols, l'epidèmia silenciosa que s'amaga darrere del teletreball, en el qual analitza tot això que estem explicant.
0: Aleix, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: La primera frase del teu article és molt clara, és molt contundent. L'impacte de la salut que provoca la substitució del contacte humà per missatges i correus és equiparable a fumar 15 cigarretes al dia, que és a més el que defensen alguns estudis. Impacta aquesta frase? Realment és així?
4: Sí, és una frase realment impactant. I, de fet, això parteix de la base d'un estudi que va fer una autora que es diu Julianne Holt, en el qual va estudiar quin era l'efecte que tenia estar aïllat i sentir soledat, val, en la salut, especialment física i mental. I es va trobar que les persones que tenen sentiments d'aïllament i de soledat, moltes d'elles, persones, diguem que estan treballant gran part del dia, tenen un dany en el que és la seva salut física i també la seva salut mental. Per què? I quin tipus de dany tenen? Doncs tenen un dany que és ni més ni menys equivalent a fumar unes 15 cigarretes diàries. Són danys especialment que superen inclús el fet d'haver o ser una persona obesa o una persona sedentària. És a dir, el fet de patir soledat prolongada en el temps és comparable al de fumar aquestes 15 cigarretes. I, molt important, una gran part de persones que poden sentir aquesta soledat són persones que estan en teletreballant i que tenen poc o quasi nul contacte humà dins de la seva jornada laboral.
3: Mira, just avui parlava amb un company, un col·lega periodista que treballa a Madrid i que ell és corresponsal d'una ràdio colombiana a Espanya. És l'únic que treballa en aquesta ràdio colombiana a Espanya i treballa a casa seva tota l'estona, excepte quan va una roda de premsa, i em deia que aquests dies que ha vingut el Papa a Madrid i que ha pogut estar al centre de premsa amb altres persones, que no m'imagino el que és per ell poder contrastar les dades, poder parlar amb altres companys, i que per ell és superimportant quan passa això, i que jo li deia, que si tenia ganes que marxés el Papa per descansar una estona, i diu, jo m'hagués quedat allà molts dies més. És això una mica l'explicació del que estàs dient, no?
4: Exactament, és a dir, és aquest, justament, no? aquest treball que es realitza en solitud i que, si es fa de forma puntual, no genera un problema, però, com amb moltes altres coses, si es fa de manera sostinguda i habitual en el temps, sí que es gasta, especialment en la salut mental. I aquí hi ha un element molt important, és que quan estem teletreballant, especialment si estem, diguem, si substituïm el que són les trucades de veu per missatges o per correus electrònics, estem anul·lant una gran part de la socialització que és inherent al fet de treballar. I se sap, des de la psicologia se sap molt bé, que socialitzar, si és una socialització sana, disminueix el grau d'estrès. És a dir, poder tenir una conversa amb el teu company de feina, fer un cafè, parar un moment, tot això ajuda a tenir millor benestar emocional. Si tot això s'aparta i estem, diguem, només davant d'una pantalla i anul·lem la interacció humana, estem en aquesta situació de solitud que us comentava abans i que, com molt bé descrius, no, a través de l'experiència del teu company, afecta, doncs, també el grau de benestar.
0: Clar, estem parlant de les persones que teletreballen, però ara estic pensant en les persones grans, no? Que no sé si aquests estudis també han mirat cap a aquest col·lectiu, que són el principal que sent aquesta soledat en moltes ocasions.
4: Aquest estudi, de fet, es refereix, doncs, al sentiment de soledat crònica, no? És a dir, el sentiment de soledat, diguem, perllongada. I, de fet, en les persones grans es produeix aquest fenomen de la soledat no volguda, és a dir, doncs, que voluntàriament no volen estar sols, però per condicions de vida han perdut el seu company de parella, els fills o els nens inclús han volat del niu, diguem, i doncs, aquesta situació, no? És exactament equiparable als efectes que pot tenir, diguem-ne, aquesta soledat, ja sigui en persones que teletreballen o també en persones grans que tenen aquest sentiment de soledat no volguda. Per això, en algunes zones s'estan fent, doncs, per exemple, de dinars acompanyats. Sé que no és un tema que exactament s'afina el que estem comentant, però de dinars acompanyats amb les persones grans poden reunir-se a dinar amb altres persones grans que també tenen sentiment de soledat i passen, diguem, una estona del dia acompanyades, i també és un motiu, doncs, pel qual es cuiden, s'arreglen, es senten, diguem, acompanyades, no?
3: Uh-huh. Això de cuidar-se i arreglar-se és interessant el que diuen l'Aleix, perquè fa un temps ens deia aquí la presidenta de DETCA, de les empreses de teatre de Catalunya, que fan això del cap butaca buida, no? I diu, moltes persones s'obliguen aquell dia a anar al teatre, a arreglar-se, a sortir de casa, a socialitzar, i això és molt important per la salut mental, ens deia.
4: Sí, sí, totalment. És a dir, el fet de tenir una obligació, i només una obligació sana, és a dir, el fet de tenir, diguem, un compromís, més que una obligació, i si és un compromís social, sempre ajuda a tenir sentiment de pertanyença, a sentir-te, diguem, acompanyat, i genera, doncs, tota aquesta sensació, no?, molt important de benestar. Les persones que estan teletreballant, i especialment aquests perfils que estan teletreballant els 5 dies de la setmana, si no 6, però 5 dies de la setmana, i tenen pràcticament nula interacció humana, són els perfils de més de risc. I són els perfils, diguem, que necessitaran, doncs, tenir, com a mínim, un dia i serveix una mica, no?, per tenir, doncs, la relació social natural, innata, inherent a ser humà. És a dir, la necessitat hi és, no? I per cobrir aquesta necessitat és molt important un dia híbrid, encara que no siguin amb els seus companys de feina, però com a mínim en la zona de coworking, en la zona on tinguis altres persones que estan teletreballant. Per això els coworkings han anat, diguem, creixent en demanda, no?, en els últims temps. És a dir, és un conjunt de persones que a vegades realitzen la seva activitat individual, o a vegades conjuntes, no?, però poques vegades, però treballen acompanyats, és a dir, treballen en ambient, en entorn acompanyat. I això, per la salut mental, és molt important, perquè si us fixeu bé, el sentiment de soledat, com es deia, si és perllongat en el temps, doncs genera totes aquestes afectacions. Especialment no només sensacions d'aïllament, de buit, sinó que també trobem en moltes ocasions sentiments d'ansietat, depressió, inclús depressió clínica, i, doncs, com us deia, aquests perfils que teletreballen 5 dies i tenen poca interacció social són els de més risc. Una cosa que és molt aconsellable, a part de ser el dia de teletreball, el dia híbrid, perdoneu, és també tenir o ritualitzar més el que són les trucades de veu. És a dir, tenir i comunicació humana el més directa o genuïna possible. Si no pot ser presencial, doncs en veu. Però no filtrar la comunicació a través de missatgeria instantània o a través de...

0: correu electrònic, perquè deshumanitza la comunicació.
1: Clar, de fet, recordes que la neurociència ha demostrat que el cervell humà necessita aquest contacte cara a cara. Què és el que passa en el nostre cervell quan no hi ha aquest contacte?
0: Vale, pensem que som sers, diguem, socials per naturalesa. És a dir, el ser humà és un ser gregari, que vol dir que té, diguem, la necessitat de socialització i purament genuïna, inherent, no? Llavors, què passa en un cervell quan deixa de tenir un grau de socialització necessària? Doncs trobem, i això està molt ben demostrat, que es produeix atròfia cerebral. Especialment, és a dir, que el cervell es desgasta, es degrada, o podem dir-ho una mica més suau, diguem que no es conserva, vale, de la millor manera. Per què? Doncs perquè la socialització en si és un acte complex. Què vol dir? Que hem d'estar atents, especialment si tenim una conversa amb dues o més persones, hem d'estar atents a múltiples factors, a les cares, al to de veu, al timbre, a la velocitat, a les dobles intencions si n'hi ha, hem de recordar, doncs, la conversa, hem de ser capaços d'articular respostes, és a dir, tot això necessita d'una capacitat cognitiva important. Què passa quan hi ha un elevat grau de socialització, diguem, d'aïllament, o moderat, diguem, no cal que sigui elevat, es diria moderat, que tota aquesta maquinària cerebral no s'utilitza tan freqüentment ni en la profunditat ni en la duració que requereix la socialització. Llavors, el que ve passant és que tota aquesta estructura cerebral s'atrofia, o es comença a atrofiar. Quan dic tota l'estructura cerebral, em refereixo a pràcticament totes les zones del còrtex, del cervell, especialment aquelles que tenen més a veure amb la parla i aquelles que tenen més a veure amb la interpretació, no, de la parla. Llavors, aquí el que ens trobem és que disminueix la capacitat profunda, també trobem a vegades que una persona que està molt de temps sola té pensaments rumiatius, és a dir, rumiatius vol dir en cercle, perteneu, en bucle, també trobem que hi ha un desgast, no, en les funcions executives, hi ha pitjor memòria de treball, perquè el cervell no s'ha d'esforçar tant per mantenir, diguem, aquesta informació que està tenint en la conversa, hi ha pitjor memòria de treball, també trobem, doncs, algunes dificultats, per exemple, a l'hora de poder expressar-se d'una manera socialment adequada, moltes vegades trobem, doncs, dificultats en l'expressió, etc.
2: Recordo que quan va esdevenir la pandèmia, sobretot després, moltes empreses de treball deien: a partir d'ara s'haurà d'aplicar totes les empreses al teletreball, perquè si no, no trobaran treballadors, i a partir d'ara ningú voldrà treballar presencial, ja serà la nova manera de treballar, no? Després això s'ha revertit amb el temps, i la ciència, la neurociència, demostra, com ens estàs explicant, Aleix, que aquest canvi no era tan positiu com semblava. De fet, jo en primera persona crec que puc dir que quan va arribar aquell moment em va semblar meravellós poder treballar a casa sense que ningú et molesti, sense tenir ingerències del voltant, i després m'ha passat tot el contrari, el que ve a explicar aquest informe que publica l'Aleix, que és que som éssers gregaris, necessitem les altres persones per conviure durant el dia, i sobretot per mantenir-nos vius, en el sentit de tenir un ritme de vida i un pols a la vida, no?
0: Exactament, és a dir, i aquí té molt a veure amb la regulació, sembla mentira, però hi ha un element que és molt important comentar, és la regulació de l'estrès. És a dir, quan estem aïllats, i s'han fet experiments amb models animals als quals se'ls ha deixat de manera voluntària, bueno, de manera experimental, en aïllament, aquests pobres animalons tenen uns nivells de cortisol, d'estrès, molt més alts. Els seres humans, una manera que tenim natural de rebaixar els graus d'estrès que podem tenir són aquests petits moments de socialització sana, saludable, en la que podem parlar de qualsevol cosa. A vegades són temes molt, molt irrellevants, no? Com per exemple el temps o el que sigui, però tenim moments de socialització, de distracció, en el qual el cervell no està focalitzat en la tasca laboral que sigui que estiguem fent, i diguem, aquests nivells de cortisol, l'hormona de l'estrès, disminueixen com a conseqüència, doncs, primer, de distreure's, i segona, doncs, tenir un moment de d'esbarjo, no? Què passa? Que es creia que inicialment, no, producte de la situació forçada del confinament de la pandèmia, es creia que el teletreball seria una solució única, i sabeix que el que millor funciona és que sigui, hi hagi una solució combinada, és a dir, de teletreball i treball presencial, justament, doncs, per poder mantenir un sentiment de pertanyença, un contacte regular amb els teus companys de feina, i, a més, doncs, per poder tenir una part de la jornada, quan fas teletreball, en la que et pots, diguem, combinar millor la vida laboral i personal, no tens, diguem, temps de desplaçament,

0: etcètera, no? Però el teletreball pur en si sol, i especialment aquell que només té interacció a través de missatgeria, o quasi només té interacció a través de missatgeria i amb poca interacció humana, és una recepta, diguem, molt complicada de sostenir al mig i especialment al llarg plaç. Per justament això que us comentava, la disregulació en el cortisol, doncs sentiments d'aïllament, també hi ha una qüestió de que evolutivament, si estem sols, estem en situació d'amenaça, no? Etcètera.
1: Ara potser algú ens està escoltant, teletreballa tots els dies de la setmana i pensa, doncs a mi em va molt bé, estic molt content. Això del que estem parlant afecta a tothom igual, o hi ha algun perfil que li pot afectar més, o algun tipus de feina que li pot afectar més?
0: Sí, és una molt bona pregunta. Realment, no a tothom que teletreballi té per què mostrar símptomes negatius. Això és una distinció molt important que hem de fer des del moment, no? Des d'aquest moment. I és que a qui menys li afectarà és a la persona que pugui tenir contacte, diguem, dins de la jornada laboral amb altres persones, ja sigui per trucada telefònica o per videoconferència, és a dir, que hi hagi un contacte el més humanitzat possible, i a més qui tingui, diguem, un entorn social fora del que és laboral satisfactori. Satisfactori vull dir que tingui el grau de socialització que l'ajudi, diguem, a cobrir la necessitat de socialitzar, no? Això seria el perfil que menys afectació tindrà. A partir d'aquí podem anar fent una escala i podem anar, diguem, veient a quins altres perfils els hi afecta més, no? I en el cas extrem, a l'altra banda, diguem, de l'arc, trobem els casos de persones que tenen, doncs, aquesta tasca laboral amb poca interacció humana i, a més, tenen una vida social poc articulada. Poc articulada vull dir que consideren, això sempre és una percepció subjectiva, que consideren insuficient o que consideren que la seva necessitat de socialització no es cobreix. Dit en altres maneres, que volen socialitzar i no saben o no poden fer-ho. Val? O no poden fer-ho en el grau que els agradaria. No és una qüestió de que no puguin fer-ho radicalment, sinó que no ho poden fer en la mesura que els agradaria. Val? Llavors, aquest és el perfil, diguem, amb més afectació. I especialment dins d'aquest perfil hem d'estar molt atent a totes les persones que teletreballen i, a més de teletreballar, treballen per compte pròpia. És a dir, són autònoms, perquè aquí la línia, no? Entre el que és personal i el que és professional moltes vegades queda més desdibuixada que no pas, que també passa, però que no pas qui treballa per compte aliè. Llavors, dins del perfil de persona que teletreballa, especialment hem d'estar atents a les persones que són autònomes per un motiu molt concret, i és que moltes vegades realitzen tasques de treball fora d'hores laborals, que també pot passar si no ets autònom, no és una condició sine qua non, però hi ha més, diguem, més càrrega, diguem, fora del que és, o pot ser que hi hagi més càrrega fora del que és l'horari laboral.
1: Aleix, ja per anar acabant, què podem fer per prevenir aquest aïllament provocat pel teletreball? No sé si hi ha alguna cosa que estigui al nostre abast.
0: Sí, i parlarem de cinc consells molt específics que pot seguir una persona, perquè de res ens serveix definir un problema si no podem fer res per canviar-lo, no? És a dir, necessitem definir primer el problema, que ja l'hem definit, i després, doncs, saber què fer, perquè si no, realment sortim d'aquí amb les mans buides. I a mi no m'interessa que ningú surti d'escoltar això amb les mans buides, perquè les persones exactament sàpiguen què poden fer. Primer, ja ho hem comentat breument, però ritualitzar el que és el contacte per veu, és a dir, programar trucades, encara que siguin breus, sí, però que siguin periòdiques. I no només quan hi ha urgència, sinó recuperar el telèfon com un, diguem, com una eina de treball. Segon, incorporar com a mínim un dia de treball híbrid, ja sigui un coworking, ja sigui un espai compartit amb altres persones, però mínim un dia per setmana, en cas que no el tinguem. Sí, l'oficina, si hem d'anar a treballar a l'oficina, presencialment ja és un dia de treball, diguem, presencial. Tercer, superimportant, marcar molt clarament els límits entre l'inici i el final de la jornada. I a més, no només marcar els límits entre inici i final de jornada, sinó que a més és convenient poder tenir un petit ritual abans o després d'acabar la jornada laboral, perquè ens permeti connectar i desconnectar. És a dir, que no només sigui baixar la tapa del portàtil i ens quedem asseguts a la mateixa cadira, o senzillament ens quedem al portàtil fent altres coses, sinó que hi hagi un punt de desconnexió on hi hagi un indici clar que s'ha acabat aquesta jornada laboral. Doncs en el cas de la presencialitat,

el ritual habitual, no? Preparar-se, sortir, fer el desplaçament, arribar... Tot aquest ritual ens indica que estem anant cap al lloc de treball o que estem sortint, no? Doncs tenir aquest ritual d'entrada i de sortida perquè ens permet

0: vincles dèbils o superficials són aquells vincles que, de les persones que són més aviat conegudes, no? Però seguir-los cultivant, és a dir, si fem un teletreball, doncs revisar qui al nostre voltant diguem, és rellevant, és important, és, pot ser una persona, diguem, que volem, doncs, seguir mantenint una amistat o una coneixença, i doncs treballar en mantenir aquesta socialització. Per exemple, un dinar mensual amb excompanys, un cafè amb una persona que era un conegut, quasi amic, no? Però mantenir aquest ritual de fer el cafè, amb qui ens manteníem, diguem, o entrar dins de comunitats professionals, mantenir-se una mica, diguem, vinculat al món personal, dins del que és el món laboral, no? I l'últim, i el més clar de tot, és detectar el que són les senyals d'alerta. És a dir, és, per mi, l'imprescindible és detectar quan estem excessivament irritables, detectar si tenim insomni de més de 2 setmanes, per exemple, si comencem a perdre el gust per les activitats que abans ens agradaven. És un element molt important que ens ha de fer plantejar, doncs, que no estem bé anímicament. És a dir, quan una persona deixa de disfrutar del que sempre ha disfrutat, o del que quasi sempre ha disfrutat, quan una persona deixa de començar com a veure la vida una mica més grisa, quan comença a sentir-se amb falta d'energia, quan comença a sentir-se excessivament cansada mental i físicament, això són indicadors molt clars de que el cervell necessita canvis. No? I a vegades és necessari consultar a un professional, perquè poden ser inclús constitutives de diagnòstic clínic, no? I, sobretot, un dels efectes secundaris molt habituals és revisar el consum de pantalles, ¿vale? És a dir, sobretot el consum de, bueno, xarxes socials, especialment. Hem de mirar molt bé si estem fent scroll infinit al mòbil, sense saber per què, especialment Twitter, Instagram, un més joves TikTok, no? I revisar també el consum de cafeïna o altres substàncies, ¿vale? Perquè quan el cervell està en aquest estat de malestar, el que sol fer és buscar dopamina, un neurotransmissor de la felicitat, per dir-ho molt breument, no és tècnicament així, però per dir-ho molt breument, sol buscar aquesta dopamina en altres bandes que no la troba en la socialització. Llavors el que sol fer és buscar, doncs, xarxes socials o molta cafeïna, o altres, diguem, tabac també seria un exemple, no? Nicotina. Llavors revisar aquests indicadors d'alarma i si veiem que, escolta, que no van bé, pel que sigui, és molt adient demanar consulta amb un professional, fer una revisió, i moltes vegades no només és el teletreball, també és una circumstància de vida que pot generar, doncs, aquests malestars.
1: Doncs ens quedem amb tots aquests consells. Aleix Hildebrand, professor de Psicologia de la Salut a la Universitat Carlemany, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
0: A vosaltres, una abraçada molt forta, que vagi bé.
2: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
1: I ja sabeu que amb aquesta sintonia el que volem és descobrir una nova història de la nostra ciutat. Ho fem, com sempre, de la mà de la Mònica Burholz, que és la nostra narradora de la història. Mònica, què tal? Muy buenos días.
3: Hola, Miriam. Muy buenos días.
1: Ja s'acaba casi la setmana, eh? Una setmana intensa per a Madrid, per a Barcelona. En Madrid habéis tenido mucha seguridad, me explicabas.
3: Sí, ya lo creo. Claro, claro, porque hemos tenido por aquí al Papa, que luego se os ha ido por allí, que sí. Luego, bueno, es que esto es una visita histórica, claro. Papa León paseándose por aquí, no es cualquier cosa, claro.
1: Hombre, ya es una historia, en sí misma. De aquí 20 años os la podrás explicar, a lo mejor.
3: Vamos, sí, a los nietos. Me acuerdo cuando vino el Papa.
1: Vaya que sí. ¿Qué historia curiosa nos traéis hoy?
3: Pues mira, como el tema de la actualidad es el Papa, he dicho, venga, pues vamos a hablar de algo que tenga un poquito de relación. He dicho, vamos a hablar de palomas, venga. Que así en principio puedes decir, pero vamos a ver, ¿pero qué relación tiene eso?
1: Bueno, claro. La paloma de la paz, la paloma anuncia a María no sé qué, o algo pasó con la paloma, ¿no? Tiene mucha simbología católica la paloma. Entonces,
3: totalmente, vas muy bien encaminada, claro que sí, la paloma en el cristianismo simboliza un montón de cosas. Vaya. La pureza, el Espíritu Santo, la paz, pues un montón de cosas. Bueno, y es que además, de hecho, cuando vemos imágenes del Papa en el Vaticano, pues muchas veces aparecen un montón de palomas por ahí revoloteando por la plaza de San Pedro, y es que, a ver, que en el Vaticano hay palomas a cascoporro, vamos,
1: la cosa,
3: ahí quería yo ir a parar, a Barcelona.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant, ja sí, el divendres 12 de juny de 2026. David Morales, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs els nens, ja et dic jo, que estan molt contents, molt feliços de que ja van acabant classes. En alguns casos ja les classes, diguem-ne, la regular season, diguem-ne, ja s'ha acabat, ja estan de playoffs, o estan ja amb els exàmens finals, o ja estan en una setmana que se la prenen més amb calma. Per tant, doncs ja, bueno, és allò que ja estan gaudint, no?, de les prevacances, podríem dir-ne, no? Cada cop acaben abans, també és veritat que comencen uns dies abans, al setembre, que els que tenim una edat, que ho associaven més a Sant Joan ja directament.
1: Sí, lo de
0: plegar de les classes, però bé, també és veritat que ara comença el que totes les temporades comentem, la desacostumització, desajustament a tot el que sigui horaris, no?, de col·legi, extraescolar, saps? Una sèrie de coses que tu et crees ja les teves rutines i que després les has de desfer, no? I crear una nova... unes noves rutines, o amb casals o amb familiars, bueno, és complicat tot això, però bueno, és el dia a dia. Tu com a molt et tocaran les piranyes, les gossetes de les...
1: Ara ja amb el que queda d'any ja no...
0: Ja no tens més les piranyes fins l'any que ve?
1: No, la meva germana ja ha esgotat totes les vacances.
0: Sí, no, em pensava que deies, ja ha esgotat tots els cops que m'ho pot demanar, que t'ho quedis. Per tant, la teva gosseta ja té tranquil el seu pinso.
1: Respirarà tranquil·la com a mínim fins que acabi l'any.
0: Sí, sí, sap que el que deixi en el bol de pinso, quan torni, estarà igual, que és cosa...
1: Per ella tampoc no és cap problema, que li robin el pinso.
0: Sí, no, ella no és molt...
1: Ella, de fet, ho agraeix, perquè jo crec que deu pensar... Mira, si s'ho mengen, igual a mi em cau una altra cosa.
0: també em donen un premi o alguna cosa, no? Està molt bé. Doncs, bueno, doncs això és el que bueno, ja sabeu, les coses nostres del Nits de Ràdio, que ens agrada compartir-ho com a gran família que som, però si hem de presentar el 12 de juny, com el presentaríem, David?
1: Doncs mira, el 12 de juny hem de dir que és el Dia Mundial de la Lluita contra el Treball Infantil. És un dia important i hem de ser conscients, sobretot quan comprem,
0: que moltes
1: de les coses que comprem, si tenen el preu que tenen, és perquè darrere hi ha unes condicions laborals molt injustes. I moltes vegades aquestes persones que estan treballant darrere i amb aquestes condicions injustes són nens.
0: Totalment. Bueno, i és això, no?, que hem d'estar més disposats a pagar més perquè el treball sigui just, no?
1: Totalment. D'altra banda, tenim que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Falsificació i la Pirateria. També tenim que és el Dia Internacional del Doblatge. I, atenció, que avui és el dia de Superman.
0: Ah, mira.
1: No sé per què, perquè ho he buscat i no he aconseguit trobar el per què és avui concretament el dia de Superman. Però mira, està establert així.
0: Molt bé. Bueno, d'aquí poquet ja s'estrena Supergirl. Per tant, mira, ja tindrem tot el pack complet. Igual jo el dia de Supergirl també, que ho desconec. Bueno, en fi, doncs escolta, això en quant a dies nacionals, Estats Units tenen el dia del gosset, del Superman o alguna cosa d'aquest?
1: Mira, no, avui hem de dir que d'una banda tenen el Loving Day.
0: Ah, mira.
1: És una festa no oficial als Estats Units que se celebra el 12 de juny de cada any i commemora una decisió de la Cort Suprema, el cas Loving, Virginia Loving, que el 1967, aquest cas, aquesta decisió, va invalidar les lleis estatals que prohibien el matrimoni interracial.
0: Mm-hmm.
1: Per tant, a més ja, mira, va molt lligat al Loving Day, amb el cognom que tenia aquesta senyora, Loving, i el dia, el Loving Day, el dia de l'amor, el dia d'estimar-se, doncs, en aquest cas... Tenim aquest Loving Day, també tenim que als Estats Units avui és el Dia Nacional de Conscienciació sobre les piles de botó, sobretot pensant en els petits accidents que poden causar. Aquell nen, aquella nena que es pot empassar una pila de liti.
0: Sí, clar.
1: Són molt petitones. Hem de vigilar amb elles.
0: Sí, sí. Tenim, sobretot que fer-les tan petites era de litio,
1: Sí.
0: Sí, es poden condemnar a pena màxima. Sí.
1: Tenim després ja en altres coses, ja vindria la secció més dedicada al que és... abans de la, del menjar. Avui és el dia de la rosa vermella als Estats Units. Però ja si entrem en temes gastronòmics, que és com acabem sempre els dies als Estats Units...
0: Sí, i tant.
1: Tenim que és el dia del falafel.
0: Ah, boníssim.
1: A mi m'agrada, però no molt, perquè al final se m'acaba fent una mica pesat. És una pasta una mica... allò que és com menjar polvorons, de vegades.
0: Sí, però mira, jo aquests menjar sí que m'entren... perquè com estan treballats i tot això, i perquè, a veure, de tant en tant, no tots els dies, però de tant en tant, mira, no et dic que no. Doncs, escolta, ben bo i potser avui dona idees d'algú que... Doncs va, avui em ve de gust,
1: Sí. Si no teniu com altra alternativa, avui és el Dia Nacional de la Galeta de Mantega de Cacauet. Aquí no en tenim gaire.
0: No en tenim gaire. El cacauet no el toquem tant. Bueno, però, em refereixo a nivell de menjar.
1: Bueno, i aquí toca molt els cacauets.
0: Sí, això sí.
1: Però
0: sí.
1: Hi ha
0: molt cacauet, diguem-ne, però... però sí, ja t'entenc. Sí,
1: i atenció, perquè avui és el Dia Nacional del Jerky. I què és el jerky?
0: A veure.
1: Doncs el jerky és carn seca. És un aperitiu... que podria ser una cosa semblant, potser, a una cecina o a un pernil. Penseu una cosa més o menys semblant a això, i és carn seca, que és un snack molt popular, conegut sobretot perquè, clar, dura molt temps, té un gust molt intens i és amb el contingut en proteïnes.
0: És molt habitual veure com snacks, no?, allà als Estats Units d'això, no? I per ells és com un... Bueno, és que en el fons és com si fos un fuet, no? Igual que per
1: sí,
0: nosaltres,
1: més o menys.
0: El fuet, doncs, la carn, bueno, és treballada d'aquesta manera, O sigui, que per ells és... Sí, és com unes cornes, com un snack, com un... Sí, com un d'això, no? Molt interessant. Tenim més, anem amb els sants.
1: Anem amb els sants, avui hem de dir que és Sant Juan de Sahagún, Sant Plàcido de Ocra, Sant León III, papa, Sant Odulfo de Utrecht, Sant Alejois, Santa Alejois, és un nom curiós, si més no, Alejois. Un que, no sé, jo crec que estava molt sempre amb ovelles, Sant

0: Esquilo de Suecia.
1: Mira, Esquilo, ¿eh?
0: Esquilo, sí, sí, sí. San Odulfo de Utrecht, San Basílides, San Olimpio de Tracia y San Anfión de Nicomedia.
2: Vamos, Nicomedia es por fe de l'Anfión, ¿eh? Mare meva, a l'Anfión, ¿eh? Deu ser un bon Anfión Trión, també. Doncs ben, ben curiosos també els noms d'avui, per si en aquest divendres doncs, algú us pregunta, ai, m'agradaria saber un nom per posar un fill o a la clau del Wi-Fi. Bé, ara anem a fer un petit viatge en el temps, com fem tots els dies, i més en aquests dies que tothom està parlant de què passava fa 100 anys i nosaltres ho fem tots els dies, doncs amb més raó hem de viatjar a un 12 de juny de 1926.

0: y del obispo, y entrada a la catedral basílica por la puerta de Santa Eulalia, queda a los claustros, frente a la calle de San Severo. Allí el cabildo entonará los responsos. Salida de la basílica por la puerta principal, retirándose el duelo oficial y agregándose al cortejo el clero de la Sagrada Familia. Seguirá después por la Plaza Nueva, Calle del Sarx, Plaza de Santa Ana, Puerta del Ángel, Plaza de Cataluña, Paseo de Gracia, Calle de Caspe, hasta el Paseo de San Juan, por este paseo hasta la Calle de Valencia, Calle de Cerdeña, hasta la Sagrada Familia. Doncs aquí teníem una mica com havia de ser aquest enterrament,
1: sí, sí,
0: com
1: sí,
0: veiem,
1: sí.
0: Una mica com la pròpia figura d'Antoni Gaudí volia, una cosa molt senzilla.
1: Curiós, Curiós i com de transcendent és, no? Això un segle després, com ens ho escoltem amb la emotivitat i amb el respecte, que es va guanyar 100 anys després, Això es pot dir de poca gent, i com 100 anys després doncs ens emocionàvem veient la seva figura formada per drons, no? És una cosa realment espectacular. Això ho teníem a La Vanguardia, oi?
0: Exacte, anem cap a l'Universal, en aquest cas canviarem una mica de tema,
1: sí, per no
0: fer-nos monotemàtics, i ens parlen de El precio de un libro.
1: Ah.
0: 1.300.000 francos oro.
1: Ostres.
0: Acaba de adquirir un norteamericano por el precio de 103.000 francos oro, un ejemplar en 3 volúmenes de la Biblia, edición Gutenberg, que se hallaba en el convento de benedictinos de San Pablo, en Carinthy. En febrero, otro ejemplar de esta misma Biblia fue vendido en 530.000 francos. Ostres. Oro a un norteamericano también.
1: Tu imagina't que vas allà i dius, que me'l puc quedar aquest, que sí. Deixats, i vinga, i el vens al Wallapop de l'època.
0: Exacte. A este propósito se dijo que no existían más que 13 ejemplares completos de esta célebre edición.
1: Sempre passa això. Quan hi ha pocs, el preu es dispara.
0: Si consultamos Brunel, Manual del Librero, veremos que esta famosa Biblia latina, in folio, sin fechas, sin cifras, sin reclamos ni signaturas, salió de las prensas de Gutenberg allá por el año 1455. Esta fecha fue revelada por una inscripción manuscrita que se remonta a agosto de 1456 y que se halla en uno de los ejemplares de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca de Múnich posee otro ejemplar. Entonces, devia ser molts diners, en aquell moment, 1.103.000 francs or.
1: Sí, sí, sí. Que més dit així, francs or, sí. És com, t'imagines allò, lingotes, fantàstic. No, això havia de ser molta, molta pasta, i al final és que és això, no? Qualsevol llibre, qualsevol edició limitada, oi? Doncs pel fet d'això, que n'hi ha pocs exemplars, doncs el seu preu es dispara, no? I un mateix llibre, doncs depenent de l'edició que sigui, doncs té un preu o en té un altre. O sigui que molt, molt interessant. Doncs bé, això és el que ens deia la premsa de fa un segle, i per tant que era premsa, xarxes socials i tot el que tu vulguis, perquè era tot unificat. Bé, ara nosaltres anem amb d'altres històries que ens explica el David, amb els tribuneros, i us acompanyem com sempre fins a les 6, passant-ho bé aquí a Nits de Ràdio. Seguim.

0: va passar tal dia com avui, 12 de juny del 1981. S'estrenava Indiana Jones a la recerca de l'arca perduda. Quan Raiders of the Lost Ark va arribar a les pantalles, el públic es va trobar amb una aventura que semblava sortida d'una altra època, però amb una energia completament nova. Dirigida per Steven Spielberg i produïda per George Lucas, la pel·lícula presentava al món Indiana Jones, un personatge destinat a convertir-se en icona immediata del cinema. Inspirada en els serials d'aventures dels anys 30 i 40, la pel·lícula recuperava aquell esperit clàssic del misteri, de l'acció i de l'exotisme, però ho feia amb un ritme narratiu modern, ple d'escenes memorables i una posada en escena espectacular. Des de la seqüència inicial al temple fins a la persecució amb camions, cada moment semblava dissenyat per quedar gravat a la retina de l'espectador. Al centre de tot, Harrison Ford donava vida a un Indiana Jones amb una combinació perfecta de carisma, d'ironia i de vulnerabilitat. No era un heroi invencible, era un personatge que patia, que s'equivocava i que de vegades simplement improvisava per sortir-se'n. Aquesta humanitat el feia especialment proper i diferenciava la pel·lícula d'altres propostes més rígides.
1: Durante cerca de 3.000 años, el hombre ha estado buscando el Arca de la Alianza.
2: La Biblia dice que el arca destruye montañas y arrasa regiones enteras. No se debe tomar a la ligera. Nadie conoce sus secretos.
3: Jones, ¿te das cuenta de lo que es el arca? Es un transmisor. Una radio para hablar con Dios.
0: Recordem així que va ser tal dia com avui, un 12 de juny del 1981, que naixia Indiana Jones al cinema.

0: Una de les coses que sempre ens fixem quan anem, per exemple, al supermercat o anem a comprar a diferents establiments, és fixar-nos de seguida doncs, quina és la data de caducitat d'un aliment. I, clar, fins i tot de vegades passa que hi ha això que ens crida l'atenció, que ens poden fer un descompte, no? Si la data de caducitat doncs, és propera a la data en què estem comprant el producte, ja no dic si és el mateix dia. Per tant, això que en un principi podria ser un avantatge i una bona idea per afavorir, no?, de que no es malbarati els aliments, no funciona exactament igual quan és a l'hivern, quan tot està ben conservat, ben fresc, que quan és l'estiu, comença a fer calor, i no tant només a l'estiu, sinó en les dades en les que estem, i el tema dels aliments ens entren molts dubtes, i per poder resoldre alguns d'aquests dubtes volem parlar avui amb l'Elisabet Larroya Papell. Elisabet, gràcies per passar pel programa.
1: Moltes gràcies a vosaltres, David.
0: Ella és consultora en seguretat alimentària i certificacions ISO 9100 i 14100, que tenen a veure amb tot això, i professora del Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar de la UBIC, la UCC. I és que quan fa calor, quan depreta el calor, ja diu el clàssic, los chicos se enamoren, és la brisa i el sol. Però amb el tema dels aliments, els riscos alimentaris augmenten, eh? Que sí?
1: Doncs sí, correcte. Durant els mesos de calor, a l'augmentar la temperatura, doncs els riscos, parlant en seguretat alimentària, augmenten de manera significativa. Uh-huh. Pues, ja que els microorganismes, ja siguin patògens, és a dir, els dolents, els que provoquen malalties de transmissió alimentària, com els altres microorganismes, doncs necessiten molta temperatura. Mm. Bueno, ara...
0: Per tant, necessiten temperatura, i jo sempre m'he imaginat allò de que clar, exagerant-ho molt, eh? Allò que dius, deixes un... qualsevol cosa, no?, que acabes de cuinar, ho deixes a la cuina, no? Temperatura ambiente, que es diu, no? Doncs clar, sempre penses, ai, que ja veuràs que es començaran a reproduir els microorganismes, i clar, penses, ostres, amb la calor van a tota castanya, quasi... escolta, has d'acabar de cuinar i posar-ho, a menjar-t'ho o posar-ho a la nevera, és quasi exagerat, però no tant, no?
1: No, exacte, no és tan exagerat, eh? Realment hi ha com una línia de temperatures, vale, en el tema de la multiplicació dels microorganismes, on aquesta línia que dius tu que la temperatura ambient, que normalment pues, serien entre 20 i 40 graus, 40 ja és molt, però bueno, entre uns sí. 10, 15 i uns 40 graus, és la temperatura on és la multiplicació òptima dels microorganismes. Vale? Que seria això que dius tu típic, no? Faig una tuita de

0: patates abans de posar-la a la nevera, que no se m'escafi tota la nevera, la deixo allà, doncs mira, un ratet. Clar, depenent. Perquè què passa? Que els microorganismes necessiten aigua o humitat per créixer, nutrients, és a dir, la truita tenen aigua, perquè evidentment l'ou doncs, té una gran quantitat d'aigua, necessiten menjar, evidentment, l'ou i les patates tenen hidrats de carboni, proteïna, etc. Necessiten la temperatura ideal, que com dic, ha de ser aquesta òptima, que és entre els 10 i uns 40 graus, i temps. Què passa? Aquí el factor temps, com més temps deixes, més es multipliquen. A més, entre 10 i 60, aquesta temperatura que estem comentant, es multiplica exponencialment els microorganismes. Llavors, que no és 1 més 1 són 2, no, no.
1: Clar.
0: És exponencial.
1: Seria una mica com el, més o menys com el factor que pot ser doncs, el que tenim a la nostra pell d'exposició al sol, no? Que vull dir que per molt que fiquis protecció, doncs serà més o menys temps, però igualment hi ha un temps en què et pots donar per cremat, no? Doncs en aquest cas, si hi ha més temperatura, es reproduiran més de pressa, però això no vol dir que a menys temperatura sigui més segur. I clar, aquí el problema és que molts cops les persones que no en sabem, tenim aquella tendència a pensar, bueno, però si ho acabo de cuinar, és a dir, si ho hem tingut a molta temperatura, això no pot tenir microorganismes, això ho mata tot, no? Si ho acabo de fregir, ho acabo d'escalfar, ho acabo de bullir, no? I només és segur ser un temps, no? Tot i així, hi ha microorganismes que tot això ho aguanten, no?
0: Bueno, sí, mira, t'explico una mica, vale? Diem-ne que la temperatura òptima, com hem dit, és entre els 10 i 60 graus,
1: sí.
0: Vale? Llavors, què passa amb la temperatura a partir dels 65? És la temperatura de pasteurització, vale? Que és el senyor Pasteur, que jo sempre els dic als meus alumnes, sisplau, penseu sempre en la temperatura de pasteurització. És a partir dels 65 graus.
1: Val.
0: Sí, perquè el té tothom molt abandonat. Vale? Llavors, és molt diferent pasteuritzar un aliment que esterilitzar. Mira, t'ho explico ràpidament.
1: Vinga.
0: La llet pasteuritzada, al súper la trobes a la nevera. Vale? I la llet esterilitzada la trobes sense estar refrigerada, vale? La trobes en un estat normal.
1: Que bo.
0: I quina és la diferència? Pues és la temperatura en què s'ha fet el tractament tèrmic. Vale? La pasteurització és a partir de 65 graus, normalment són 65-67, tot depèn de l'aliment, i a X segons, d'acord? I aquí què passa? És la temperatura que matem els microorganismes patògens. Com ja he dit abans, hi ha diferents microorganismes. Els patògens són els que amb seguretat alimentària ens han de preocupar perquè són els que s'encarreguen de transmitir les malalties de transmissió alimentària. ¿Vale? Tots aquests microorganismes patògens, a partir de 65 graus, que és la temperatura de pasteurització, es moren. Ara bé, a partir de 65 fins al 100, que és temperatura d'ebullició, poden sobreviure altres tipus de microorganismes, que no són patògens, però poden fer malbé l'aliment. ¿Vale?
1: Val.
0: És cert que a partir de 100, com tu dius, l'ebullició, etc., mata tot, sí. Vale? Tot i que hi ha toxines que si abans aquest aliment ha estat contaminat es poden quedar i l'ebullició no les elimina, vale? O igual, si tu fas, per exemple, un caldo, no? Allò que diem, faig un caldo que faig molts litres, vale? pel tiet, per la tieta, pel fill, per la filla i tal. Vale, què faig? Ho deixo allà hores i hores perquè es refredi, perquè clar, no ho envasaré calent i tal. Aquí hi ha un problema a vegades, perquè vale, sí, tu ho has fet a 100 graus, però l'ambient de la teva cuina, com tots els ambients, està contaminats per fongs, per llevats, per bacteris... Sempre, vale? Es pot contaminar aquesta olla de caldo, aquest caldo, i llavors què li dones? Aigua, menjar, temperatura i temps.
1: I temps.
0: I allà es fa un caldo de cultiu, valgui la redundància.
1: Sí, exacte, és un caldo de cultiu mai millor dit, totalment.
0: Sí, mai millor dit, sí, de fet ve d'aquí.
1: Que bo.
0: Llavors també, sí, hem de tenir en compte també que la gent diu, amb refrigeració, vale? A la nevera, temperatura de refrigeració que sol ser entre 0 i 5 graus. No, no, aquí no passa res, sí. La multiplicació dels microorganismes hi és. Ara, és més lenta, sí, és més lenta. Vale? Aquest factor temps li traiem i aquest factor temperatura li disminuïm, però igualment es multipliquen.
1: Ja.
0: Val? Igual que molta gent diu... Sí, perdona.
1: No, anava a dir que, clar, aquí una altra divisió seria si congeléssim, no?, alguna aquest caldo que ens hagués sobrat. Però si està a la nevera, encara que sigui a molta menys velocitat, però sí que segueix o que es pot produir aquesta multiplicació.
0: Correcte, sí, és això, eh? Aquests dos factors, temperatura i temps, els disminuïm, però la multiplicació continua sent lenta, però hi és. El que em dius, que és el que et volia comentar, la congelació. Molta gent diu, la congelació mata. I dic, no mata. No es moren els microorganismes. És a dir, si jo congelo, m'invento, un estofat, ara posem números molt rodons, que és el que faig jo a la universitat, 10 microorganismes patògens, vale? En l'estofat tinc 10 microorganismes patògens, i jo els congelo, congelaré 10 microorganismes patògens.
1: Yeah.
0: Quan el descongeli, aquests patògens no es moren, s'hivernen, vale? Sí, hivernen. I què passa? Ahí va la descongelació. Que molta gent descongela, lo típic, no? Ai, és el matí, vale, què faré demà per sopar? Ai, per sopar avui a la nit. Vale, pollastre i no sé què, ho deixo descongelar al marbre de la cuina. Sí? Pues no. Perquè què passa? Quan la temperatura comença a augmentar, que per molt que sigui hivern o estiu a les cases, pues que estem a 20-21, que és la temperatura òptima de multiplicació, aquests 10 microorganismes que hi havia a l'estofat, quan es trec a descongelar en el marbre de la cuina, es desperten i què passa?
1: Han despertat el paradís, han despertat el paradís aquesta gent.
0: Correcte, i comencen a multiplicar-se. Com més es descongelen, més es multipliquen. I això també és un problema molt habitual en les cases, el tema aquest de la descongelació. De fet, en indústria alimentària no es pot descongelar els aliments amb temperatura ambient. Sempre s'ha de descongelar dintre la nevera.
1: Fixa't, perquè hi havia molta... Suposo que a vegades és perquè s'entén una part i no tota la part, no? I igual s'entenia allò que no és bo, ara em corregeixes, descongelar i cuinar-ho immediatament perquè que tingui un procés com més atenuat, no?, de canvi de temperatura, però això a la nevera, no pas a temperatura ambient, no?
0: Correcte. El que s'hi fa és això que dius, ostres, vull, no sé, les típiques gambes així cuites que tens, i dius, ai, ja em faig una amanida, vale, les descongelo això a baix, a sota l'aigua, una mica calentona i ja està. A veure, aquí per seguretat alimentària no passa res, perquè les descongeles automàticament amb un tractament tèrmic d'aigua calenta i les cuines. Però què passa? Aquí el que queda afectat són les característiques organolèptiques.
1: Vale?
0: Perquè, com sabem, al congelar l'aigua, que són les molècules d'aigua dels aliments, es formen cristalls. I el descongelar, si no es descongela, paulatinament trenquen les fibres i llavors és quan saps que dius, per exemple, una patata bullida la descongeles i la descongeles i dius, hòstia, és que el gust ha canviat absolutament.
1: Sí.
0: O sigui, la textura, vale? És per això. És perquè, clar, depenent de l'aigua que contingui un aliment, llavors es veuen les característiques organolèptiques afectades. Sí, sí.
1: Per tant, bueno, aquí ja, llavors hi haurien dos factors diferents, és a dir, el de no descongelar de cop seria perquè tingui més valor, fins i tot nutritiu i saborós, però per tema de seguretat, en tot cas, el que s'ha de fer, si volem que es faci més lentament, és des de la nevera, perquè no estarem afavorint que hi hagi aquesta multiplicació ràpida. Però clar, a l'estiu també passa, paral·lelament a tot això que ens estàs explicant, que el tipus de menjar possiblement que fem o que ens ve de gust, doncs es prolifera més, doncs, allò que diem les salmonerosis i totes aquestes coses que imagino que pel tipus de producte que porten, no? Que si l'ou, que si etcètera, doncs, les salses que es fan o el que sigui, doncs encara és més propens que per la temperatura elevada que tinguem, doncs sigui d'allò. En canvi, per exemple, un meló pernil, no? Possiblement sigui més segur. Com funciona això?
0: Mira, per exemple, no? Posem el meló en pernil, sí. D'acord? El meló, si jo tinc el meló comprat del supermercat. Aquí lo important, David, és no perdre i no trencar la cadena del fred. Vale? La cadena del fred existeix des de la fàbrica que produeix l'aliment fins al supermercat,
1: sí.
0: Però clar, és la nostra responsabilitat com a consumidors del supermercat a casa nostra. Vale? Jo sempre ho dic que és superimportant en aquest moment del supermercat a casa nostra no parar-te a xerrar amb tothom, que jo ho faig molt, però per això sempre segueixo un ordre durant la meva compra, perquè clar, jo no puc parar de xerrar i puc estar-me 3 hores al súper, de veritat.
1: Però deus xerrar amb un cronòmetre, no? Per anar mirant, escolta,
0: És horrible, és horrible. Els meus fills i els meus homes diuen, jo no vinc a comprar amb tu. Sí, sí, perquè, és a dir, s'ha de tenir un ordre a la compra del supermercat. És que és crucial, vale? I llavors és això, que no s'ha de trencar la cadena del fred. Per exemple, el meló que compro jo al súper per fer el meló amb pernil i el pernil el trobem a refrigerat, no? I El meló el trobem normalment tallat a mitges o sencer a temperatura ambient. Vale, aquests a fer jo. Agafo el meló i agafo el pernil i aquests normalment

normalment els haig d'agafar ja abans dels congelats, perquè és com refrigerat, d'acord? Ah. És a dir, l'ordre del supermercat seria, t'explico una mica, vale? Productes secs, és a dir, per exemple, jo començo a anar pel súper i començo pues, les galetes, els

0: Les plats estan en refrigeració, en canvi les pomes, les peres, sí o no, la cindra i tot
1: sí,
0: això
1: sí,
0: ho trobem
1: sí, sí.
0: a temperatura ambient. Vale. Llavors, un cop ja he agafat totes les meves fruites i verdures, doncs me'n vaig a la zona de refrigerats i allà ho agafo tot. Que si iogurts, que si formatges, el que sé, el que tu consumeixis. I ja com a final, evidentment, el congelat. Per què? Perquè la cadena del fred sigui... I, o sigui, sigui el més curta possible pels congelats i els refrigerats. Vale? I sobretot, quan ja tens els congelats, no miris a ningú i tira cap a la caixa. No et paris a xavall.
1: Llavors... Tu fixa't que jo només feia fins ara una cosa i ens està canviant la vida, eh? I això em sembla meravellós. Elisabet, hauràs de passar més cops pel programa perquè ens canviaràs la vida. Jo només tenia una premissa, que era... quan agafava els gelats a última hora,
0: sí.
1: Perquè dic, home, bueno, és que si no bé, arribaran que ja directament, doncs ja, i llavors me'ls he de menjar tots de cop i no és cosa bona. Però vull dir que, i l'altra ordre era, tal com entrava al supermercat, els passadissos que
0: correcte.
1: Anava fent. Vull dir que, clar, a vegades ens poden condicionar una mica, però sí que és cert que, per exemple, doncs tenia ben a prop de l'entrada doncs el tema dels iogurts i tot això, que potser
0: correcte.
1: Perquè anava més tranquil, perquè com que sempre diuen, aquest és un altre... Ens aniràs desmentint mites en diferents programes, però un d'ells,
0: sí,
1: el mític de... És que el iogurt, la data caducitat que posi és només indicativa. Doncs jo pensava, dic, bueno, no és problema perquè el iogurt, com que dona igual si caduca, això passa amb tots els iogurts o no amb tots?
0: Mira, això és un altre tema, eh? El tema aquest de... És molt diferent una data de caducitat que un consum preferent.
1: Ahà, perfecte.
0: Vale? Llavors, és a dir, si us t'explico el
1: sí,
0: tema,
1: sí,
0: vale?
1: Està molt bé.
0: Vale. Doncs en una etiqueta tu pots veure data de caducitat i normalment és dia, mes i any, 26/7/2027, vale? Uh-huh. I quan tu veus data de consum preferent, normalment només hi ha el mes i l'any, és a dir, el juny del 27, vale? I això ja t'indica que, clar, juny pot ser l'1 o el 30, vale? Però si és de la data de caducitat, ja t'especifica dia, mes i any.
1: Mm-hmm.
0: Què vol dir això? La data de caducitat ens indica seguretat alimentària,
1: mm-hmm.
0: És a dir, que hi ha uns estudis fets per la... Bueno, per la fàbrica que produeix aquest aliment, ja sigui un iogurt o sigui el que sigui, que han fet uns estudis de vida útil i ells diuen que a partir de la producció, m'invento,
1: sí, sí.
0: Són 20 dies de,
1: sí, sí,
0: després
1: sí, sí.
0: de la producció.
1: Va.
0: Vale? I, per tant, si s'ha produït el dia 1, doncs és el dia 20 que caduca. Vale?
1: Mm-hmm.
0: I aquí fins ells poden assegurar que aquest iogurt manté les característiques organolèptiques, però també microbiològiques.
1: Mm-hmm.
0: És segur en termes de seguretat alimentària. Vale?
1: Mm-hmm.
0: Llavors, menjar-te un aliment en què té una data de caducitat fora d'aquesta data que diu el fabricant, pot ser perillós, sí.
1: Mm-hmm.
0: En molts casos, sí. A vegades no, sí, també. Vale?
1: Mm-hmm.
0: Però, bueno, jo sempre faig molt de cas amb això.
1: Mm-hmm.
0: Sobretot, evidentment, si són temes d'embotits, sobretot t'has de fixar molt que siguin aliments molt manipulats. Vale? Llescats, amanidetes ja preparades, tot això, hi ha molta manipulació. I com més manipulació, més contaminació hi ha. Això és així. Vale? I llavors tenim l'altre concepte, que és consum preferent.
1: Vale.
0: Que això ho trobes normalment a les llaunes, a les eines de conserves o... Ara no sé, ara no se m'acudeix cap
1: més. I que també
0: però...
1: deuen tenir uns xifres molt més altes, diguem-ne, d'aquests càlculs, no? Que no dirà d'una setmana, sinó que igual fa de mesos o anys, no? Si són conserves.
0: Correctament. Exacte. La data de caducitat hem dit que indica seguretat alimentària, en canvi la de consum preferent vol dir que el fabricant o el productor d'aquest aliment ha fet un estudi i que ell diu que normalment són dates de... mesos i d'anys, una llauna pot durar anys amb data de consum preferent, d'acord? I ella et diu que durant aquesta data, aquest període que ella et posa, és segur organolèpticament i microbiològicament. Ara bé, que si passes d'aquesta data, només s'afectarà les característiques organolèptiques, és a dir, doncs el sabor, el gust, la palatabilitat, la textura, però que és segur, vale?
1: Això és
0: llavors
1: de...
0: aquí és la diferència.
1: Està
0: sí, està, sí.
1: I a més
0: sí,
1: està bé sí, perquè, sí. clar, com que de fet tenim pandèmies o coses, invasions alienígenes i coses d'aquestes, tot sovint ens estan dient que comprem, que tinguem bon rebost per passar no sé quants dies, doncs, i, bueno, dic, a veure, deixa'm mirar bé, quins aliments...
0: Sí.
1: Podem fer, mira...
0: Que no m'agafis pernil dolç i formatge
1: no,
0: fresc, perquè
1: no.
0: duraràs 3 dies.
1: No, no, clar, dic, no, he de renovar. Claro. Jo quasi dic, escolta, pues que vingui ja la invasió, que se m'està fent molt bé tot això, aviam si no em servirà.

0: de res. Doncs un dia, Elisabet, farem un especial que tenir pel nostre pel cas d'invasió zombi, eh? És a dir, què podríem preparar, quins aliments podríem tenir per una invasió zombi. Jo només volia preguntar una última cosa i acabem per avui, que és que ja que hem comentat això, no, de aquest matís tan clar entre la data de caducitat i la de consum preferent. Això s'entén que és en el millor dels casos, no? És a dir, si no hi ha cap cosa estranya, però poden haver coses estranyes pel camí, és a dir, que no s'hagi transportat bé, que la nevera no estigués funcionant, que mil i una, que jo que sé, que li hagi agafat més calor pel que sigui, perquè ho hem posat al costat d'un radiador, jo que sé, m'ho invento. Llavors poden variar, no, aquestes dates?
1: Correcte, clar. Aquí què fan els fabricants i les indústries alimentàries? Ells diuen, a l'etiqueta, també t'informen de com conservar l'aliment, vale? Et diuen conservar a temperatura de refrigeració entre 0 i 4 graus.
0: Correcte.
1: O conservar a temperatura de congelació a menys 18 graus, perquè la temperatura de la congelació, David, no és menys 10, eh?
0: Ja.
1: És per sota dels menys 18, vale? Perquè això també a vegades...
0: Ai, jo tinc fred, estic congelat, sí. Tu tens fred, estàs congelat, però no és la de congelació dels aliments, eh?
1: Correcte. Això, sí, hem d'anar... Perquè jo... Bueno, perquè com que sé aquestes coses, quan entro a qualsevol supermercat, a qualsevol bar, restaurant, jo faig un chequeo i miro i dic, vale, podem menjar aquí, vale, no podem menjar aquí. I clar, m'hi fixo, i molts congeladors de pastisseries no arriben a menys 18.
0: Correcte.
1: I això no està bé, correcte, vale? Llavors, què passa? Clar, evidentment, si tu has conservat, com t'ho diu el fabricant, fins a data de caducitat ha d'estar correcte. Organolèpticament i microbiològicament parlant. Ara bé, clar, si tu al supermercat pues, fas com jo, que xerres, però has comprat primer els refrigerats, pues, llavors, clar, tens tots els números d'agafar una malaltia de transmissió alimentària, vale? I també, què passa? Jo sempre els dic també molt als meus alumnes, les llaunes, ojo amb les llaunes, que això també és un altre tema que podem parlar, bueno, hores i hores, amb les llaunes, que això també, vale, és un molt, o sigui, és una molt bona manera de conservar, evidentment, vale? Però tu, jo sempre dic, no agafis mai una llauna amb un cop.
0: Ahà.
1: I t'ho diré per què. Perquè saps que a vegades hi ha llaunes d'olives o així que tenen un copet, però tu les agafes igualment. Doncs tu no saps, David, si amb aquest cop hi ha hagut un microporo.
0: Mm-hmm.
1: I què vol dir un microporo? Microporo. Passen els microorganismes, sí o no?
0: Mm-hmm.
1: Clar, llavors allà pot haver-hi una entrada de microorganismes cap a aquest aliment, cap a aquesta llauna, que llavors tu com ho veus? Perquè normalment s'infla. Els microorganismes, vale, quan tenen menjar i es van proliferant,
0: sí,
1: van fent bueno, o CO2 o l'aire, o sigui, o l'oxigen o el que sigui, vale? I van inflant la llauna, i totes les llaunes inflades no s'han de consumir.
0: Igual que aquests, aquests paquets de carn que estan preparats, no, que estan mega inflats, no, el plàstic.
1: Mira, això depèn, no, perquè si t'has de fixar, sí, és molt diferent perquè a vegades estan envasats amb atmosfera protectora.
0: Ah, fixa't, val.
1: Vale? Clar, llavors si posa envasats amb atmosfera protectora, llavors sí que li han de posar un gas. Vale?
0: Jo no sé Elisabet, com anàvem pel món sense saber aquestes coses. Ben aviat hauràs de tornar pel programa, perquè necessitem la carta Elisabet. Ja, mira, tenim una companya al programa que quan escolti aquesta secció dirà: "Escolta, l'hem de fer estrella del programa, perquè escolta, aprenem moltíssim, Elisabet." Doncs escolta.
1: No, sí.
0: Ja sabem unes primeres coses, d'aquí uns dies tornem a escoltar, i ja veieu que estan en bones mans el Departament de Ciències Socials i Salut Comunitària de la Facultat de Ciències de Salut i Benestar de la UBIC UCC, que té una professora que no només en sap molt, sinó que s'explica molt bé. Elisabet, d'aquí uns dies seguim parlant, que vagi molt bé.
1: Doncs encantada, David, que vagi bé.
0: Amb molta salut, clar que sí.
1: Igual.

0: Onda Cero, Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.

Va passar tal dia com avui, 12 de juny del 2004. Portugal es va vestir de gala per donar el tret de sortida a l'Eurocopa 2004 de futbol. Aquell estiu, Portugal es va convertir en l'epicentre del futbol europeu. Per primera vegada, el país acollia un torneig d'aquesta magnitud i l'ambient era elèctric. Estadis moderns com l'Estadio da Luz a Lisboa o l'Estadio do Dragão a Porto estaven a punt per rebre les millors seleccions del continent. L'Eurocopa 2004 va ser més que un campionat, va ser una festa futbolística que va posar Portugal al mapa i va captivar milions de seguidors. El partit inaugural, disputat

El 12 de juny va enfrontar Portugal contra Grècia i ningú no podia imaginar el que aquest enfrontament acabaria significant. L'organització del torneig va ser impecable. 10 estadis, alguns construïts des de zero, van acollir 31 partits durant 3 setmanes. Les ciutats portugueses, des de Faro fins a Aveiro, es van omplir de visitants amb aficionats pintant-se la cara amb els colors de les seves seleccions i cantant pels carrers. Però el que realment va fer memorable aquesta Eurocopa va ser el seu desenllaç inesperat. Qui podia esperar que Grècia, amb una quota de 150-1 a les apostes, aixecaria el trofeu? Va ser un recordatori que el futbol, la passió i l'estratègia poden tombar qualsevol pronòstic. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 12 de juny del 2004, que Portugal es vestia de gala per donar el tret de sortida a l'Eurocopa 2004.

0: Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent despertar el ja divendres. Divendres 12 de juny de 2026. Però abans de donar el relleu a tot l'equip de Más de Uno, sempre ens agrada comentar alguna notícia, algun fet d'aquests que ens pugui, doncs, fer reflexionar. Dic reflexionar perquè de vegades ens fascina per positiu, de vegades ens preocupa en negatiu el que és capaç de fer l'ésser humà. A veure cap on anem avui, David, a veure.
1: Anem cap al Regne Unit i, bé, tots sabem, o com a mínim qui ha tingut i qui ha perdut una mascota, sap com de complicat és gestionar-ho de vegades. És un dol que s'ha de portar. I hi ha gent que, bé, pren una decisió per no oblidar mai la seva mascota, com és el cas de la Claire Hobson. Ella és maquilladora professional i ha perdut el seu gos Patch després de 20 anys vivint amb ell.
0: Ostres.
1: Déu-n'hi-do, eh? Wow. Que un gos visqui 20 anys són molts anys.
0: Sí, sí.
1: Després de tants moments junts, clar, separar-se no és fàcil. La Claire va decidir incinerar el seu gos i en lloc d'enterrar les cendres de la seva mascota, guardar-les a la seva llar, ha decidit portar-les sempre amb ella.
0: Ai, ai, ai.
1: Ha decidit unir la seva professió, la seva passió pel maquillatge, amb el seu gos.
0: No.
1: De manera que el que ha fet ha estat... està a punt d'anar-se'n a viure a Dubai. I ella deia que no volia posar les cendres del seu gos en una maleta, simplement volia emportar-se-la amb ella.
0: Ja.
1: De manera que ha decidit crear un delineador d'ulls i tatuar-se amb el delineador d'ulls amb el seu gos, amb les cendres del seu gos. D'aquesta manera diu que sempre anirà amb ella i que, clar, sempre estarà a la vista de tothom.
0: Sí, sí, sí. Anava a dir-te... era una persona que era feliç estant amb el seu gos i ningú més, oi? Ho dic perquè igual hi haurà gent que no se li costarà aquesta persona a partir d'ara i més sabent tot això. I vostè és la del gos, eh? Sí, mare meva. Doncs... Quin bon delineador, que, mare meva. És que, clar, què li has de dir a aquesta persona? Que bé que et queda? No ho sé.
1: Sí, tens molt ben fetes les línies
0: molt ben fetes les línies dels ulls, eh? Sí, sí, qui t'ho ha fet, això? Quin gos t'ho ha fet dir? Ai, mare meva, que és complicat.
1: Seria, guau, que guau. Ben fetes tens les línies
0: sí,
1: dels
0: senyor.
1: Ulls.
0: Guau, que bé que et queden. T'agraden el meu... Uau! Sí, sí, totalment. Mare meva. Ho ha abordat, eh? Vinga,
1: sí.
0: Va, vinga, ja ho tenim, això. Doncs, en fi, que ens quedem fascinats, com sempre, amb aquestes notícies. Mentre les reflexionem, us deixem a Más de Uno. Nosaltres tornarem aquesta propera nit amb el cinema i la història, però el David l'escoltem del diumenge al dilluns. A més, que tinguis bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I a tots vostès, això, que gaudeixin del divendres, dia 12, i a una i mitja de la matinal els esperem amb el cinema i amb la història. Que vagi molt bé, adeu-siau, bon dia.

0: ellos Burkina Faso, Senegal o Ghana, que han aprobado leyes similares. Pero todo esto, ¿a quién le interesa?
1: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
2: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Don Sidera 2, 973-267700 o en solglass.es.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu? Què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que en sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
6: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
8: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
9: S'acaba la tonteria, avui traurà l'artilleria.
7: A Lleida, a terra, banda neon.
8: El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
7: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
8: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
7: I Tarragona impulsa el talent emergent.
8: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
11: ¿De cuánto estamos hablando?
10: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Son las 2 de la mañana. Llevas un buen rato con el móvil, buscando algo que de verdad te atrape. Porque si todavía no te has dormido, es porque tu curiosidad sigue despierta. Buscas una voz que te acompañe. Un lugar donde la historia, la ciencia y el misterio se encuentran para quienes prefieren viajar antes que dormir. La Rosa de los Vientos.

0: dice, ansía este acuerdo.
1: Porque les hemos dado una paliza como pocas personas pueden soportar y quieren alcanzar un acuerdo más que yo. Es bueno para Estados Unidos, para Oriente Medio y también al final para Irán, porque podrá reconstruir su país.
2: El Supremo desaconseja al gobierno la concesión del indulto al exfiscal general del Estado, García Ortiz,
3: que fue condenado a 2 años de inhabilitación para el cargo que ocupaba por un delito de revelación de datos reservados de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Díaz Ayuso. El tribunal ha emitido un informe que no es vinculante, en el que destacan que no han visto en el condenador una actuación posterior que suponga un acatamiento al orden jurídico. La última palabra la tendrá el gobierno, que no está obligado ni a explicarlo ni a justificarlo.
2: Cataluña pide elevar las penas de cárcel a 6 años por tenencia ilícita de armas.
0: A día de hoy este tipo de penas oscilan entre 2 años y 6 meses, plantea la Generalitat este aumento de las condenas de prisión como método disuasorio para intentar frenar los episodios violentos que se han vivido, por ejemplo, esta última semana, en la que 2 personas han sido asesinadas en plena calle. La intención es trasladar esta petición al Congreso. El director general de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, cree que tener una pistola tiene que tener consecuencias.
4: Partimos de la premisa que una persona que lleva un arma de fuego, lo normal, excepto, como digo, quien la tiene autorizada, es para hacer daño o con la posibilidad de hacer daño. Y eso tiene que tener una consecuencia.
2: Cumple 75 años el Premio Planeta.
3: Y para celebrarlo ha arrancado este jueves una serie de actos para conmemorar este premio literario. El Palacio de Cibeles en Madrid fue escenario ayer de una gala que ha contado con muchos de los premiados a lo largo de estos años y de numerosas autoridades como la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, o el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Es el primero de una larga lista de actos conmemorativos que culminarán con la entrega del Premio Planeta 2026 el próximo 15 de octubre en Barcelona.
5: En Onda Cero, más de uno.
2: La previsión del tiempo para este día de la mano de Occident. Como dice Occident, mi vida yo la prefiero vivir así. Brasero, buenos días.
6: Hola Carlos, muy buenos días y buenos días a todos. Aprieta el calor, de nuevo, sí, ya lo estamos notando, pero es que lo vamos a notar más esta tarde y durante el fin de semana. Bueno, las noches ya dejan de ser tan frescas en la mitad norte, vuelven a ser calurosas en el centro y lo seguirán siendo en el sur de España. Eso para las temperaturas de esta hora, que ya claramente son más altas. Pero por la tarde ahí sí lo notaremos, con mucho sol hoy viernes en toda España y viento de levante en el estrecho. Va a soplar con fuerza, tenemos avisos de nivel naranja en la provincia de Cádiz. Las temperaturas hoy donde más suben es en la mitad norte, que es donde no estaban muy altas, pues ya sí empiezan a estarlo. Y mañana más. Mira, mañana Pamplona 35 grados, Salamanca 36, en Bilbao también llegaremos a los 35, que ayer nos quedamos solo en 23. Vamos, que en 2 días se nota ese ascenso de las temperaturas, ya te digo, mitad norte. Galicia, que ya hoy podemos llegar a 36 en Pontevedra, mañana en Orense. Y luego en el centro, los 36 que tendríamos en Toledo, y en el sur, Badajoz o Sevilla, que ya estaban altas las temperaturas, pues si hemos estado a punto de rozar los 40, hoy los alcanzamos y mañana también.
7: Ya has oído el tiempo con Brasero. Cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Con Occident, estés donde estés, estás cubierto pase lo que pase, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bien asegurado para ir a por todo, todo y todo. Con Occident.
2: El primer comentario de la mañana lleva la firma de Marta García ayer. Marta, buenos días.
8: Buenos días, Alsina. Mientras Donald Trump anuncia treguas que a los 20 minutos Irán desmiente, siguen subiendo los precios a ambos lados del Estrecho de Hormuz y van a seguir subiendo. El Banco Central Europeo empeoró ayer sus previsiones para final de año y subió los tipos de interés por primera vez desde hace 3 años, cuando era la otra guerra, la de Putin, la que más preocupaba. Subir tipos es la herramienta que tienen los bancos centrales para tratar de controlar los precios. También el Banco Mundial advertía ayer de que la guerra entre Estados Unidos e Irán está frenando el crecimiento mundial. Porque si sube la energía, todo cuesta más, desde los tomates hasta las habitaciones de hotel. E incluso quedarse en casa es más caro, porque el aire acondicionado también cuesta más. Y las hipotecas, quienes las tengan a tipo variable, van a notar pronto la subida de tipos. Lo más parecido a una buena noticia que la hay es para los que tengan ahorros, que van a recibir por ellos más rentabilidad. Los préstamos van a ser más caros, los depósitos más rentables. Desde ayer el dinero es más caro, y lo más que lo va a ser, es decir, financiarse cuesta más, la vida cuesta más. Pero ¿cuánto más? Christine Lagarde, la presidenta del BCE, transmitió ayer calma. Otra cosa no, pero experiencia en crisis previas vamos teniendo los europeos. La banquera central maneja tres escenarios. El más optimista es que la guerra de Irán se resuelva rápido y la inflación no supere el 3%, pero es el más improbable. El pesimista es que los precios de la energía no bajan este año y la inflación sube por encima del 3% tanto este año como el que viene. Y luego está el más pesimista de todos, que es que lo de Hormuz se complica, los precios de la energía se desbocan y el año que viene la inflación supera el 5%, año previsiblemente electoral, por cierto. Y cuanto más suban los precios, más empobrecida irá la gente a votar, o sea, más enfadados.
2: Moraleja, Marta.
8: Vuelve la inflación, a los hogares más presión.
2: Las 7 y 21, ahora menos en Canarias, está escuchando usted Onda Cero.
9: Onda Cero Cataluña, la teva radio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
10: Què tal? Bon dia. Els Mossos admeten que no poden prevenir els tirotejos vinculats al crim organitzat i proposen endurir les penes per armes il·legals i macroproducció de marihuana. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Estem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
11: Bon dia, comencem la jornada avui divendres, destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix de la C12, on a hores d'ara continua obert un pas alternatiu en direcció Lleida amb un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, a hores d'ara no parlem de més incidències, sinó que centrem l'atenció a les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general tenen menys intensitat que dintre setmana. A hores d'ara tenim cuejant tot el nus de la Trinitat, també a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la ronda del Llacoas fins a la Vall d'Hebron i a la Ronda Litoral fins a la Barceloneta. Al Vallès en general també tenim força fluïdesa, tot i que encara hi ha alguns trams amb congestió. Destaquem la AP7 amb cues entre Mollet i Montornès del Vallès, en sentit nord també el punt de Cerdanyola i en sentit sud cues a Vilanova del Vallès, també entre Santa Perpètua de Mocoda i Barberà. Per altra banda, la C58 circula amb retencions puntuals en direcció a Barcelona des de Sant Quirze del Vallès. Pel que fa al Llobregat, destaquem l'endillu també per la A2 i la P23 en direcció a la capital catalana des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
10: Avui serà un divendres assolellat amb només alguns núvols matinals entre el Tarragonès i el Garraf i a la tarda el Pirineu. Les temperatures pugen amb màximes que s'enfilen fins als 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 28 a Barcelona i 27 a Tarragona.
9: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
10: Els Mossos d'Esquadra reconeixen que no poden prevenir els tirotejos mortals que han sacsejat Catalunya els darrers mesos i setmanes. Dos d'ells s'han produït en pocs dies a Barcelona, l'últim dimecres a plena llum del dia al carrer Balmes, coincidint amb la visita del Papa Lleó XIV. Ricard Jiménez, bon dia.
12: Bon dia, Montse. Sis persones han mort assassinades a 13 a Catalunya pel que portem d'any. Els Mossos d'Esquadra ho vinculen al crim organitzat, al narcotràfic de marihuana i a execucions dutes a terme per sicaris. Per aquest motiu, els crims no segueixen cap patró i no es poden prevenir, però tampoc tenen com a objectiu matar persones desvinculades de la venda de drogues. L'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, envia un missatge de tranquil·litat.
13: És un fet molt perimetrat que afecta a estructures internes del crim, no té una afectació exterior.
12: Ara bé, la societat no és aliena a l'impacte emocional que generen els assassinats a trets a plena llum del dia. Com per ara no els poden controlar, els Mossos proposen endurir la llei i castigar amb penes que comportin l'entrada directa a presó, la macroproducció de marihuana i la tinença d'armes il·legals.
9: Más de uno Catalunya.
10: Les entitats socials demanen prorrogar el termini de la regularització extraordinària de migrants, que s'acaba el 30 de juny. Insten a allargar el procés com a mínim 3 setmanes més per compensar, diuen, els entrebancs que va haver-hi a l'inici. Ana Utiel, bon dia.
14: Bon dia, Montse. És la petició que fan des de la taula del tercer sector social. Alerten que encara hi ha molts migrants que no han pogut completar la regularització, sobretot de col·lectius vulnerables. Natàlia Valenzuela és la vicepresidenta de Polítiques Socials de l'entitat.
15: Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat, persones en situació d'empadronament que estan tenint també problemes en la regularització. Llavors, en aquest sentit, el que demanem des de la taula és un procés que sigui garantista.
3: A més, avisen que la bretxa digital i les barreres lingüístiques compliquen el procés i poden deixar fora bona part dels migrants que es podrien acollir a la regularització.
10: Gràcies, Anna. Seguim més qüestions. El Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès per primera vegada en gairebé 2 anys. Ho ha fet fins al 2,25% en un intent de frenar la inflació marcada sobretot per l'encariment de l'energia i la incertesa internacional. L'expert financer Josep Soler assegura a la brúixola d'Onda Cero Catalunya que la decisió era esperada, però posa el focus en el que pot venir a partir d'ara.
16: Ara la qüestió és saber, pensar i avaluar si realment serà la primera i la darrera o si hi haurà més pujades a partir d'aquesta, no? I aquest és el gran tema.
10: De moment adverteix que l'impacte immediat serà limitat, però no descarta efectes a mitjà termini en la inversió i el creixement econòmic si es mantenen les tensions.
9: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
10: En plana de salut, els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes maltractat presumptament pels seus pares, han declarat com a testimonis davant el jutjat que investiga la causa. Asseguren que no havien vist mai les lesions tan greus en un nen tan petit. Gabriel Figueredo, bon dia.
17: Bon dia. Segons el testimoni dels 4 sanitaris, les lesions que tenia l'anus van ser produïdes per la introducció d'un membre corporal o algun objecte i no accidentalment. Les lesions als fèmurs, al cervell o l'hematoma a l'escrot tampoc poden ser fortuïtes tal com sostenen les defenses dels pares. Els sanitaris han coincidit també que el progenitor era poc curós amb el fill acabat de néixer. També han prestat testimoni companyes de feina de la mare, infermeres del Vall d'Hebron com ella, que han explicat que la dona els havia dit que s'estava plantejant fer fora de casa el marit per com tractava el fill. Avui està prevista la declaració de familiars dels 2 investigats. El pare continua a la presó provisional, mentre que la mare va quedar en llibertat per la manca d'indicis contra ella.
10: Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra han alertat d'un augment del maltractament a persones grans a Catalunya. Durant el 2025, la policia va registrar més de 1.700 denúncies, una xifra que representa un augment del 50% en els darrers 5 anys. Els principals delictes van ser el maltractament a la llar, els trencaments de condemna i les amenaces. Davant d'aquesta situació, reclamen més recursos per reforçar la prevenció i la detecció d'un fenomen sovint invisible. De fet, segons els càlculs de l'Organització Mundial de la Salut, una de cada 6 persones majors de 60 anys han patit algun tipus de maltractament, tot i que la majoria de casos no es denuncien, sovint perquè es produeixen en l'àmbit privat. Informació en format més breu. L'Audiència de Barcelona ha condemnat un home a 15 mesos de presó per assetjar a través de les xarxes socials una família que va demanar més hores de castellà a l'escola de Canet de Mar, on estudiava la seva filla. A més, també els haurà de pagar una indemnització de 7.000 euros en concepte de dany moral. El tribunal sosté que el condemnat va fomentar l'hostilitat, l'aïllament i la humiliació cap a una nena de 5 anys i la seva família. Més coses. El Congrés ha acceptat la presa en consideració d'una proposició de llei del Parlament per reformar la llei d'eutanàsia i evitar que els processos s'allarguin agilitzant la resolució dels recursos judicials. La Cambra Catalana va acordar el 29 d'abril portar aquesta reforma legal arran de casos com el de la Noèlia, una pacient catalana que va estar 2 anys amb litigis judicials amb el seu pare abans de rebre la mort assistida.
9: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
10: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
18: Bon dia. El Futbol Club Barcelona guanya a la Laguna Tenerife el segon partit de la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB 97-89 i es posa 2-0. Dissabte a les 8, tercer partit al pavelló municipal Santiago Martín. Aquesta tarda a les 8, al Roig Arena, el València Bàsquet i el Joventut jugaran el segon partit de la seva sèrie. Els valencians van guanyar dimecres el primer maig de l'eliminatòria. El Club Natació Atlètic Barceloneta es fica a la final de la Lliga de Campions de Waterpolo masculí. Els de Fran Fernández van guanyar el Ferencvárosx a la tanda de penals 4-2 després d'empatar el temps reglamentari a 9 gols. A la final s'enfrontarà al Prorecco Italia. Avui es celebraran els primers entrenaments de Fórmula 1 al circuit de Montmeló de cara al Gran Premi d'Espanya, que es disputarà diumenge.
10: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
9: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
19: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos són nostra meta.
20: A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un 20% de descompte extra en una gran varietat de sofàs, matalassos, mobles. Preus realment baixos només del 12 al 16 de juny. Conforama.
21: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
22: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
23: Quina ratxa! Quants maig portes?
22: 150.
23: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
9: Onda Cero Catalunya.
2: De la mañana, 6:30 de la mañana en Canarias. Vamos a escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
24: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
25: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: És aquella que el cap de setmana porta a l'antena aquest home, en Carles Lamelo, i tot el seu equip a Gente Viajera. I a més, som la ràdio que dedica una setmana sencera a parlar de viatges pel món a on? Aquí,
1: sí.
0: A la ciutat. Anirem avui a França, però després vindran República Txeca, Alemanya, Itàlia...
2: Plantejàvem rutes que també ens heu ajudat vosaltres.
0: Veus?
2: Recordo un viatge a Japó que gràcies a Gente Viajera vàrem descobrir un temple.
3: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. En català, dissabtes de 7 a 8 del matí. I en cadena, dissabtes i diumenges de 12 del migdia a 2 de la tarda. Et mereixes aquesta ràdio. Onda Cero, la teva ràdio.
4: Si tirar un papel a la papelera se convierte en la canasta de tu vida. Si pegas patadas de rabona a las latas de refresco.
5: ¡Gol! ¡Gol!
4: Si en la clase de spinning te crees el rey de la montaña. Este es tu programa. Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal. Actualidad deportiva, entrevistas, debates y el mejor análisis. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. ¿Y para los que hacemos vuelta rápida?
3: Onda Cero Lleida. Et mereixes aquesta ràdio.

0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
1: Bon dia. Els més de 900 empresaris que se reuneixen a la trobada empresarial al Pirineu de la Seu d'Urgell són optimistes. El 81% té perspectives de creixement en la facturació d'aquest any 2026 respecte a l'any anterior. Pel que fa a la previsió de beneficis per aquest any respecte a l'anterior, un 54% creu que augmentaran, més d'un 34% pensa que es mantindran igual i gairebé un 10% ha dit que disminuiran. Preguntats per la creació de llocs de treball, el 66% dels empresaris confien a crear-ne, mentre que el 29% no. Les respostes de l'empresariat respecte dels fluxos migratoris apunten que un 62% hi són favorables, sempre que estiguin vinculats a una oferta laboral, i un 30% ha demanat criteris més estrictes. En el marc de la trobada empresarial, l'exministre d'Exteriors i president del CIDOB, Josep Borrell, ha assegurat que valorar les xifres de creixement econòmic del govern espanyol només a través del PIB és enganyós, perquè caldria analitzar el PIB per càpita i tenir en compte també els indicadors de productivitat. Segons ha apuntat, els problemes estructurals de productivitat afecten també Europa i responen, entre altres factors, a polítiques exigents en matèria de competència i regulació. Borrell ha advertit que els europeus tenen un problema perquè són menys productius per hora treballada. Ho ha fet en el marc de la seva intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, que acull aquest dijous i divendres la Seu d'Urgell. I la Paeria de Lleida iniciarà abans de l'estiu el procés de consulta pública prèvia per impulsar una nova ordenança dels districtes innovadors, una eina urbanística i de promoció econòmica que permetrà consolidar tres grans espais especialitzats en innovació, recerca i transferència de coneixement de la ciutat. La iniciativa s'aplicarà al Parc Agrobiotec, al Campus d'Agrònoms i al futur Parc de la Salut, que configuraran una xarxa de tres districtes innovadors orientats a captar talent, laboratoris, centres de recerca, empreses tecnològiques i noves activitats econòmiques vinculades al coneixement. Així ho ha presentat aquest dijous l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, davant del món empresarial reunits en el marc de la trobada empresarial al Pirineu a la Seu d'Urgell durant la seva intervenció, amb què ha introduït la conferència de Josep Borrell. I condemnats a 4 anys de presó, 3 homes per traficar amb MDMA, haixís i cocaïna a la Vall d'Aran. Un acord de conformitat permet rebaixar-los la pena i aplicar-los els atenuants de drogoaddicció i dilacions indebudes. Les 8 del matí continua l'actualitat Onda Cero en 20 minuts. Ampliem aquestes i altres informacions. Fins ara.
0: Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
2: El siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver, expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver, expertos en inversión.
3: Alsina, da la hora.
4: Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Què tal? Molt bon dia. Els empresaris de la trobada al Pirineu són optimistes. Més d'un 80% confia augmentar la facturació aquest 2026 respecte a l'any anterior. El 60% creu que els fluxos migratoris s'han de vincular a una oferta laboral. Avui és divendres, és 12 de juny de 2026. Obrim l'informatiu Matí d'Onda Cero Lleida repassant les notícies més destacades. Abans, com cada dia, donem un primer cop d'ull a la informació de serveis. La ciutat de Lleida es desperta avui amb 15 graus de temperatura. A la resta de poblacions de la demarcació de Lleida, 14 graus a Cervera, 15 a Tàrrega, 16 a Balaguer, a les Borges Blanques i a Mollerussa. Al Pirineu, 13 graus a Tremp, 7 a Sort. La situació meteorològica que ens espera aquest divendres al matí ens l'avança Juan Carlos Piña. Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Avui a la província de Lleida, temps estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen. Podem arribar a màximes de 34 graus a Lleida i Balaguer, 32 a Tàrrega i la Seu d'Urgell, 25 a Vielha e Mijaran. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint durant les hores centrals a la component sud, amb intervals moderats durant la tarda a l'extrem sud del territori. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos, pel que fa a la situació del trànsit. A hores d'ara, un carril tallat a l'autopista AP2 a l'Albi en sentit Saragossa, per una avaria d'un accident que hi ha hagut aquest dijous al vespre, el que pot causar circulació intensa en aquest punt de l'autopista AP2 a l'Albi en sentit Saragossa, on hi ha un carril tallat. A la resta de vies, normalitat, com sempre, recomanen precaució als conductors.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Si tirar un papel a la papelera se convierte en la canasta de tu vida, si pegas patadas de rabona a las latas de refresco, si en la clase de spinning te crees el rey de la montaña, este es tu programa. Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal. Actualidad deportiva, entrevistas, debates y el mejor análisis. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. ¿Y para los que hacemos vuelta rápida?
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Más de uno Lleida, amb Núria Mora.
0: 7 minuts i arribem al punt de 8:45 del matí. Comencem els més de 900 empresaris que es reuneixen a la trobada empresarial al Pirineu de la Seu d'Urgell. Són optimistes i el 81% té perspectives de creixement en la facturació d'aquest 2026 respecte l'any passat. Pel que fa a la previsió de beneficis per aquest any respecte a l'anterior, un 54% creu que augmentaran, més d'un 34% pensa que es mantindran igual i gairebé un 10% ha dit que disminuiran. Preguntats per la creació de llocs de treball, el 66% dels empresaris confien a crear-ne, mentre que el 29% diu que no. Les respostes de l'empresariat respecte als fluxos migratoris apunten que un 62% hi són favorables sempre que estiguin vinculats a una oferta laboral i el 30% ha demanat criteris més estrictes. Montse Pujol és la presidenta de l'Associació Trobada Empresarial al Pirineu.
4: És el baròmetre a la pregunta de matèria migratòria. Els empresaris majoritàriament, amb un 60%, han dit que es necessita la mà d'obra en aquest país, però que s'ha de fer d'una manera ordenadament. I per tant, el que ha tingut és una defensa, no?, vinculada a una aportació de gent immigrant, però que estigui vinculada a l'oferta laboral que hi ha al territori.
0: L'exministre d'Exteriors i president del CIVOP, Josep Borrell, ha assegurat que valorar les xifres de creixement econòmic del govern espanyol només a través del PIB és enganyós, perquè caldria analitzar el PIB per càpita i tenir en compte també els indicadors de productivitat. Així ho ha explicat també en el marc de la seva intervenció de la trobada empresarial al Pirineu.
5: Que el govern espanyol diu que bé, el PIB creix un 3%. Aquesta és una mida enganyosa de la realitat. Perquè el que compta és el PIB per càpita, perquè si hi ha més càpites treballant, és normal que el producte que entre tots fem creixi més. Però a quan sortim cadascú? És del PIB per càpita el que compta. I del PIB per càpita no se'n parla gaire, perquè no creix tant com el PIB. I no creix tant com el PIB perquè la nostra productivitat no creix.
0: Segons ha apuntat, els problemes estructurals i productivitat afecten també Europa i responen, entre altres factors, a polítiques exigents en matèria de competència i regulació. Borrell ha advertit que els europeus tenen un problema perquè són menys productius per hora treballada. Ho ha fet en el marc de la seva intervenció a la trobada empresarial al Pirineu, en la que també hi ha intervingut l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, on ha explicat que la paeria iniciarà abans de l'estiu el procés de consulta pública prèvia per impulsar una nova ordenança dels districtes innovadors, una eina urbanística i de promoció econòmica que permetrà consolidar tres grans espais especialitzats en innovació, recerca i transferència de coneixement a la ciutat. La iniciativa s'aplicarà al Parc Agrobiotec, al Campus d'Agrònoms i al futur Parc de la Salut, que configuraran una xarxa de tres districtes innovadors orientats a captar talent, laboratoris, centres de recerca, empreses tecnològiques i les noves activitats econòmiques vinculades al coneixement. Altres qüestions. L'Audiència de Lleida ha condemnat tres homes a 4 anys de presó i a una multa de 154.000 euros cadascun per traficar amb MDMA, haixís i cocaïna a la Vall d'Aran. Els acusats han reconegut els fets aquest dijous arran d'un acord de conformitat entre les defenses i la Fiscalia, que inicialment els demanava 6 anys de presó i multes que sumaven més de 900.000 euros. El pacte ha comportat la retirada del delicte de pertinença a grup criminal i l'aplicació de les circumstàncies atenuants de drogoaddicció i de dilacions indegudes als tres individus. Els fets van passar fa poc més de 2 anys, quan els Mossos els van confiscar drogues valorades en uns 102.000 euros dins d'una furgoneta i a l'hostal on s'allotjaven. I la Comissió Informativa de Seguretat, Mobilitat i Civisme de la Paeria de Lleida ha aprovat aquest dijous definitivament la modificació de l'Ordenança de Mobilitat de Lleida amb els vots a favor de tots els grups municipals, excepte el Comú de Lleida, que hi ha votat en contra. El principal canvi que inclou l'ordenança és l'adaptació de la normativa municipal sobre vehicles de mobilitat personal a la normativa estatal, és a dir, la que recull l'obligatorietat de registrar-los a la DGT, tenir una assegurança de responsabilitat civil per cobrir possibles danys materials o personals en cas d'accident i a dur una placa identificativa. Incomplir les normes estatals pot arribar a suposar sancions de fins a 500 euros. I l'Ajuntament d'Aitona ha posat en funcionament 3 nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, reforçant així el seu compromís amb la sostenibilitat, la mobilitat eficient i la transició energètica. Entre les noves instal·lacions destaca un carregador de càrrega ràpid de 60 kW que permet reduir considerablement els temps de recàrrega i facilitar l'ús del vehicle elèctric tant per als veïns i veïnes com per als visitants del municipi. Aquesta actuació respon a la voluntat de la Ajuntament d'Aitona d'impulsar infraestructures que afavoreixin la reducció d'emissions contaminants i alhora contribueixin a una mobilitat més respectuosa amb el medi ambient. Amb aquests 3 nous punts de recàrrega, Aitona amplia els serveis disponibles per a la ciutadania i es posiciona com un municipi compromès amb els reptes de futur en matèria energètica i també en matèria ambiental.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
6: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
7: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
6: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
7: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías?
2: Ay. Onda Cero Lleida, la teva ràdio. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida, amb enviaments locals, nacionals i internacionals en temps rècord, patrocina els titulars de premsa a Onda Cero Lleida.
0: A les portades de la premsa local d'avui, d'aquest divendres, titular al diari Segre, 8 de cada 10 empreses lleidatanes preveuen que enguany facturaran més en el marc de la trobada al Pirineu. En la imatge de portada, un jove de Guissona triomfa a les xarxes amb notícies del Barça per al Senegal. 8:45 del matí continua la informació, continua l'actualitat Onda Cero amb Carlos Alsina i tot l'equip de Más de Uno. Tornem a la una amb la ciutat.
8: 8:30 de la mañana, 7:30 de la mañana en Canàries.

0: recibir en los próximos minutos en Tenerife, donde la agenda tendrá un carácter humanitario. La primera parada va a ser en el Centro de Migrantes de las Raíces, en donde actualmente residen medio millar de personas, para luego mantener un encuentro en el municipio de La Laguna con organizaciones no gubernamentales. A última hora de la mañana se va a celebrar una misa en Santa Cruz de Tenerife.
1: Coincidiendo con este último día del Papa en Canarias, donde ha criticado la gestión de la migración de la Unión Europea, este viernes entra en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Bruselas, Jacobo de Regoyos.
2: El pacto supone que se van a poder reubicar hasta 30.000 personas desde los países de entrada, que como España o Italia están en la frontera exterior de la Unión Europea, a otros mediante cuotas. Pero en realidad estos pueden decir que no de forma legal, pagando eso sí 20.000 euros por migrante rechazado. Y aún así hay dudas sobre cómo va a funcionar el sistema en la práctica, porque al menos 5 países no votaron a favor cuando se aprobó, como Hungría y Polonia, y otros no estaban de acuerdo en parte. El pacto incluye también claridad sobre la tramitación de los procedimientos de asilo y acelera las devoluciones.
1: 13, 9 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Els equips d'emergència concentren aquest matí la recerca del menor desaparegut mentre circulava amb moto d'aigua entre l'Escala i l'Estartit. La moto va aparèixer ahir a la tarda a la platja de Pals, fet que ha portat els bombers a instal·lar-hi un centre de comandament. La recerca s'ha mantingut tota la nit amb el suport de la unitat de drons dels bombers, que han sobrevolat les zones on podria trobar-se el jove. Salvament Marítim lidera el dispositiu per mar, amb diverses embarcacions, mentre que per terra hi treballen 9 dotacions dels bombers, incloent-hi el GRAE. També hi participen motos d'aigua de la UME, centrades a la badia del sud de Roses i la zona de Palamós. El menor, recordem, va desaparèixer dimecres a la nit durant una sortida amb amics entre Canyelles, l'Almadrava i Santa Margarida, a la badia de Roses. L'últim punt on se'l va veure és a l'altura del Castell de la Trinitat. Més coses, a aquesta hora també estem pendents d'una fuita de gas amb incendi que s'ha produït en un local de l'Avinguda del Port a Mataró. Un operari ha resultat ferit lleu aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas i l'home ha patit cremades lleus mentre treballava a la zona. Els bombers de la Generalitat i el SEM hi han activat 4 dotacions cadascun i els efectius continuen treballant per controlar les flames i aturar la fuita, que encara és activa. S'ha avisat la companyia de gas perquè actuï sobre la instal·lació afectada i, com a mesura de seguretat, l'Avinguda del Port i l'Espigó han quedat tallats a la circulació i al pas de vianants. I un últim apunt en plena de successos. Sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona, tots dos veïns de Berga, com a presumptes autors de la mort d'un home trobat surant al pantà de la Baells el passat mes d'abril. La víctima, d'uns 60 anys, vivia al barri vell de la ciutat, un dels punts que la policia ha inspeccionat durant la investigació. El cadàver va ser descobert per una dona que passejava el gos lligat amb un cinturó i flotant a l'aigua.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
5: Da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección,
6: todos estamos en el mismo sitio,
7: en la misma jugada,
8: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
9: cuando todo eso llega,
8: entonces sí, entonces somos uno.
10: Somos uno.
11: Somos uno.
12: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
13: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: La piel tiene memoria es una frase sorprendente pero cierta. Por eso es importante, Alicia, empezar a proteger la piel ya desde la infancia.
1: El 80% del daño solar se acumula antes de los 18 años. Esas quemaduras en la infancia multiplican el riesgo de cáncer de piel en la edad adulta. La gama Isdin Pediatrics con protección solar factor 50 está especialmente diseñada para la protección a partir de los 6 meses. Y además, con Isdin Ultravioleta Tattoo, animará a los más pequeños a protegerse. Disfruta del sol, protegiéndote con Isdin.
2: Más de uno en Onda Cero.
3: De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
4: Chuleguado estaría bien. Gracias.
5: Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
3: ¿Chuleguado, señor?
6: Volkswagen. En Endesa sabemos que tu negocio no es pequeño ni mediano, es tan grande como tu compromiso. Por eso, impulsamos el crecimiento de tu negocio con un gestor personal que te ayudará a elegir una tarifa a tu medida y a conseguir un consumo energético más eficiente. Infórmate en endesa.com/empresas.
7: Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
8: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Onda Cero Podcast presenta. Mi padre hablaba cada 4 años.
10: Con mi padre, Roberto Cassiari, nunca hubo demostraciones de afecto porque era tímido. No se podía hablar de política porque era conservador y mucho menos de libros porque no había leído ninguno. Sin embargo, cada 4 años había un mundial de fútbol y ahí sí tenía temas de conversación.
11: ¿Vos sos boludo, Roberto? ¿Por qué le decís esas cosas al chico?
10: Porque está el mundial, gorda.
11: Hay un montón de gente que no le gusta el fútbol.
10: Mujeres, mormones y putos.
11: ¿Qué decís? A los chinos no les gusta el fútbol. A los cubanos tampoco.
10: Mujeres, mormones, putos y comunistas.
9: Mi padre hablaba cada 4 años. Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita.
12: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
13: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
14: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
15: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
16: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
17: Ell pot. I tu també pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
18: Arrenquem el repàs cultural amb teatre de petit format, però amb molt encant. Aquest 12 i 13 de juny, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Nanoteatre, peces breus de 15 minuts, representades en espais singulars de la ciutat. Entrades al voltant dels 12 euros. Seguim amb una proposta per als amants de l'art contemporani. A Banyoles, fins al 13 de juny, es pot visitar T300 per l'amor de Déu, una exposició que barreja disseny, reutilització de materials i reflexió social, una mostra que va més enllà de l'estètica i posa el focus en les persones i en la capacitat transformadora de l'art. Cap de setmana també molt potent. Al Maresme, del 11 al 13 de juny, el Masnou es converteix en un punt de trobada de l'Assalt Festival Mediterrani de Periodisme i Fotografia. Tres dies amb xerrades, projeccions, exposicions al carrer i noms destacats del sector per reflexionar sobre el present de la informació i la imatge, tot plegat amb activitats gratuïtes i amb el mar com a taló de fons. I si busqueu un pla familiar, dissabte al migdia podeu anar fins a l'Hospitalet de l'Infant. Allà s'organitza una gimcana a l'Hospital del Coll de Balaguer, una manera lúdica de descobrir aquest espai històric amb proves, pistes i activitats pensades per a grans, però també petits. El preu és molt assequible, 3 euros adults, 1 euro per als nens. I alço el vol, marxo lluny. I acabem amb música. El Cabró Rock torna a Vic els dies 12 i 13 de juny amb dues jornades de concerts i un ambient que ja és marca de la casa, un festival que s'ha consolidat com un dels grans punts de trobada de la música catalana amb abonaments que es mouen al voltant dels 50 euros.
12: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya.

0: Estem sempre al teu costat. Entra a OndaCero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
1: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat de Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
0: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
2: Estats Units avui compensa,
1: Estats Units.
2: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
1: Ah, mira.
2: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
1: No és molt dels Estats Units, no?
2: No és dels Estats Units.
1: Com perquè sigui dia nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi som.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: una tienda de campaña de estas de pie, que es como un vestidor. Sí. Y sí, ahí hay duchas portátiles que tienen un motorcito, se meten en un barreñito.
1: ¿En serio?
0: ¿Vale? Y ahí te sale ducha de lo que es la alcachofa, no sé cómo lo decía ahí, pero bueno,
1: la alcachofa.
0: Exactamente. Exacto, sí, sí. Bueno, yo tengo un barreño, lo lleno de agua, ahí meto el motor, sí, y después eso. ¿Sí? Y después tengo un váter portátil también, que lo metemos ahí en ese donde está lo de la ducha. Y ahí, ¿sí?, hacemos nuestras necesidades, porque es que aquí en La Cartuja no hay sitio donde ir.
2: Ya.
0: Eso es lo
2: bueno,
0: malo.
2: Pues nos ha gustado mucho conocer todos estos detalles en este programa de cocina. Sobre el váter portátil y dónde se hacen las cosas.
0: Sí.
2: Lourdes, que tengas mucha suerte y que...
1: ¡Ánimo!
2: Y que descanse.
0: Soy la número uno, ¡ánimo!, o sea, no me digas que tenga suerte. Bueno, luego lo que pasa
2: es que... Ah, estás la uno en la cola.
3: Estás la uno, hostia.
0: Sí,
3: hostia,
0: sí, claro.
2: Vale.
0: Estamos los días primero.
2: Ah, pues entonces...
0: Pero bueno, después empiezan a correr estos atletas y a mí me dejan atrás ya.
2: Claro,
0: la vez es muy mala.
2: Bueno, Lourdes, muchas gracias por haber hablado con nosotros.
1: Un abrazo.
0: Gracias a vosotros.
2: Adiós.
0: Venga, un beso.
2: Está la primera de la cola esperando a que abran la taquilla.
1: Increíble, ¿eh? Y qué cosas, ¿eh? De verdad, ¿eh? Es
2: que, bueno, que hay que irse,
1: me quedo desconcentrada, es que normal.
2: Hoy no da tiempo ni a ingredientes, ni a receta, ni a canción, ni a nada.
1: Estamos con el alboroto este, qué maravilla, menudo montaje hemos hecho. 17 de julio, habrá helicópteros, ¿no? Asinetis de arriba, ¿no? Como tomando
2: imágenes
1: de... Sí, ¿no? Joder,
4: como la vuelta ciclista igual.
1: Es que lo estoy viendo, la cabeza.
2: Y vamos a intentar que nos den permiso también para que Jorge Abad, como reportero, se suba a la punta de la antena de...
4: Ah, qué bien, qué ilusión.
1: Claro, tendrán que informar desde arriba, ¿no? A una panorámica, ¿no?
2: Son 50 metros de altura.
4: No pasa nada.
1: Qué bonito.
2: Bueno,
1: qué bonito.
2: Ya te vamos informando, David, no te preocupes.
1: Oye, pero no os cortéis, ¿eh? No os rajéis, que os veo venir, ¿eh? Que yo ya estoy cachondo, ya estoy encargando todo el tema, ¿eh? O sea, de verdad.
4: Encarga.
2: Pues adiós.
1: Vale.
2: Adiós.
5: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
6: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
7: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
8: Porto anys a la mateixa empresa, però he decidit sortir de la zona de confort i muntar alguna cosa pel meu compte. Per què? Perquè sé que puc.
9: Ell pot. I tu? També pots. Perquè a FIAC, amb les nostres assegurances, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
11: Quina ratxa! Quants maig portes?
10: 150.
11: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Arenós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiòdico.com.
12: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
13: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
14: Amb lo simple que seria que agafes el mòbil i el sacseges,
13: sí?
14: Haces xaca, xaca, xaca, xaca, sí? Xaca, i entonces, con el sacseig, ja se te va haciendo la bateria.
13: Jo la idea del Sergi la veig al proper Mobile World Congress. Jo veig gent aquí sacudint mòbils i la gent com a bojos, que locura, com se lo han inventado, que genialitat.
14: I ara te compta les calories.
13: Exacte.
12: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
15: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
16: Molt bé, estic molt bé.
15: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
16: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King, doncs ara farem Stephen King 2.
15: Molt bé.
16: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
17: Llibres? No.
16: Què?
17: Em refereixo, has començat a llegir llibres, sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
16: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me'n recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar... Sí, superguai.
5: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
18: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
19: Gràcies, molt bé.
18: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
19: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
5: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: Ha sido suspendido de funciones de manera cautelar, según cuenta el diario El Sur, y la investigación sigue abierta. Y el Congreso de los Diputados vuelve a abrir este viernes sus puertas al público. Hoy viernes y mañana sábado, todos aquellos que hayan reservado su visita podrán recorrer el interior de la Cámara Baja de forma gratuita. Son las 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
2: Què tal? Bon dia. Seguim pendents de la fuita de gas amb incendi que s'ha produït en un local de l'Avinguda del Port a Mataró. La fuita ha pogut ser controlada i el foc ha extingit i el succés ha provocat, recordem, que un operari hagi resultat ferit lleu per l'explosió d'una canonada de gas. L'home ha patit cremades lleus mentre treballava a la zona. Ho ha explicat la responsable de comunicació del Port de Mataró, Aroa Contreras.
3: Per qüestions de treball i manteniment sobre tela asfàltica en el port de Mataró, doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres malbé. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
2: Els bombers de la Generalitat i el SEM hi continuen treballant amb 5 dotacions. Més coses, els catalans segueixen patint les conseqüències econòmiques derivades de la guerra de l'Iran i és que des del febrer, quan la inflació es va estabilitzar al 2%, els preus han pujat i s'han mantingut al març, l'abril i el maig al 3%. El cost dels combustibles segueix disparat i la benzina és un 10% més cara que ara fa un any. En canvi, si els preus es mantenen estables és perquè les factures de la llum i el gas es van abaratir respecte al 2025. Unes dades que reforcen la decisió del Banc Central Europeu que hi va decidir apujar els tipus d'interès per primera vegada des del març del 2023 fins al 2,25%, replicar així la política monetària europea. Per cert, sàpiguen que el Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de nous donants i superar l'11% del total. L'avís coincideix amb el Dia Mundial del Donant, aquest 14 de juny, i és que entre gener i maig s'han registrat prop de 14.000 nous donants, amb gairebé la meitat joves d'entre 18 i 25 anys.
4: Sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero. Tu radio.
5: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Donde Alsina.

0: pago. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
1: Hola, hemos secuestrado a Roberto Brasero porque necesitábamos un experto en tiempo. Y a cambio de su libertad, Onda Cero nos regala esos espacios de 20 segundos. Y estamos muy contentos, porque para algunos niños como nosotros, eso es muchísimo tiempo. Descubre por qué en losniñosdeltiempo.tv. Y muchas gracias, Onda Cero.
2: Próximo destino, Cabeza Vellosa.
3: El sábado 14 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde Cabeza Vellosa, en el norte de la provincia de Cáceres. Una oportunidad para descubrir el encanto, la naturaleza y el patrimonio del Valle del Ambroc, uno de los rincones más singulares de Extremadura. El sábado 14 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera desde Cabeza Vellosa. Patrocina Diputación de Cáceres, con Carlas Lamelo. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta.
5: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estoc de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
6: Sabies que la teva vivenda perd fins al 30% de la seva energia per unes finestres en mal estat? Canviar-les no és una despesa. És la millora més intel·ligent que pots fer. A Solglas t'assessorem. Tom Cirera 2, 973 26 77 00 o a solglas.es.
7: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
8: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
10: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
11: I per tot el que viurem.
10: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.
12: L'organització Hipàtia Mars, formada exclusivament per dones científiques, va completar la seva segona missió.
13: Després de dues setmanes al desert de Utah, l'equip va tornar amb una carpeta sota el braç plena de conclusions i observacions d'una missió que simulava les condicions i la vida al planeta vermell.
12: Per això saludem a l'enginyera i membre d'Hipàtia 3, Anna Sabater. Anna, què tal? Molt bona tarda.
14: Bona tarda, gràcies per tenir-me aquí.
12: Per què creieu que és tan important que cada cop es vagin produint noves missions d'Hipàtia per donar conèixer més tant el paper que feu vosaltres com també el que poden fer doncs, totes aquestes nenes que dins seu sentin aquesta vocació.
14: És una manera d'agafar un rol actiu tant en part de recerca com a la part de divulgació, de posar el focus al talent femení perquè n'hi ha molt. Vas a una sala i tu preguntes, imagina't un astronauta, s'imaginaran segurament un senyor de certa edat i de cert color. Llavors, aquests nens més petits que ara veuen que nosaltres fem aquest tipus de missió d'astronautes anàlogues, això ja els hi canvia, tant als nens com a les nenes.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Aquest 12 i 13 de juny, Nano Teatre a Vilanova i la Geltrú. Peces breus en espais singulars per viure el teatre de ben a prop amb entrades a 12 euros. A Banyoles, fins al 13 de juny, exposició T300 per l'amor de Déu, amb proposta d'art contemporani amb mirada social. De l'11 al 13 de juny, al Masnou, la Sal Festival de Periodisme i Fotografia, amb xerrades, exposicions i activitats gratuïtes. Dissabte, a l'Hospitalet de l'Infant, gimcana familiar al Coll de Balaguer per descobrir la història jugant amb preus molt assequibles. I a Vic, el 12 i 13 de juny, Cabro Rock, dos dies de concerts i ambient festiu amb grans noms del panorama català.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
11: Si tirar un papel a la papelera se convierte en la canasta de tu vida, si pegas patadas de rabona a las latas de refresco, ¡gol! ¡Gol! Si en la clase de spinning te crees el rey de la montaña, este es tu programa. Radio Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal. Actualidad deportiva, entrevistas, debates y el mejor análisis. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. ¿Y para los que hacemos vuelta rápida?
15: Si eres de los que, cuando está de viaje, dice que, como en casa en ningún sitio. Viaja desde tu casa con Gente Viajera y Carlas Lamelo. Todos los fines de semana a partir de las 12 del mediodía. Onda Cero, tu radio.
16: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
17: One, two, three, four.

0: equipo grande lo, oye, que estas cosas han pasado con Dustin Hoffman.
1: Voy a parar ahora mismo el programa. Haces bien. Es el momento adecuado.
0: O si Charlize Theron está afeada. Tiene más posibilidades que
2: ahora páralo ya porque se va, si se va la cosa.
1: Sí, es el momento, ¿no? Carlos, a parar el momento. Unos mensajes comerciales rápidamente.
0: Hemos visto a Dustin Hoffman.
1: Pon las cuñas, corre.
3: Más de uno en Onda Cero.
4: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
5: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
6: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com.
7: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
8: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
9: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
10: I per tot el que viurem.
9: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
11: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
12: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Uh-huh. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
11: home,
12: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
4: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
13: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
14: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
13: Fa ben poc ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
15: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
4: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. a Onda Cero Catalunya. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. OndaCero.es. Més i millor. Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: Bueno, entonces hemos dicho que a la una de la tarde en la Feria del Libro, en el Espacio de la Caixa,
1: sí,
0: se graba la cultureta de la noche, que luego se emite a la una y media. Es correcto.
1: Así es.
0: ¿Y de qué vais a hablar? De cosas.
1: Cosas, ¿no?, nuestras. ¿De qué vamos a hablar, pues?
2: Imagínate, ¿de qué vas a hablar? ¿A ti qué te importa?
0: Ah, pues os despido y fuera, ¿no? Pues tienes razón, adiós.
2: No, digo, ¿te imaginas cómo
1: la afección que tiene esta feria relacionada con el humor?
0: Adiós.
1: Y del Berlín, ¿no? De una ciudad como Berlín.
0: No lo sé, a mí no me preguntes. Sí. Adiós.
2: Una ciudad muy vinculada con Madrid.
0: Adiós, Nacho.
3: Me gustaría recomendar.
1: Hay un tertuliano.
2: Estás enfadado por una hipótesis.
0: Adiós, Rosa.
4: Adiós.
2: Estás enfadado por una hipótesis.
0: Absolutamente, sí, pero me he enfadado. ¿Qué pasa? No me puedo enfadar por una hipótesis. Es
1: que si
0: por
1: una hipótesis la no se enfada.
0: No, en 5 minutos contamos las noticias de las 12, hombre.
1: A ver qué noticias.
5: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
6: Vint anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973-21-0005.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida, o visita'ns a callesa.com.
9: ¿Sabías que tu vivienda pierde hasta el 30% de su energía por unas ventanas en mal estado? Cambiarlas no es un gasto, es la mejora más inteligente que puedes hacer. En Solglass te asesoramos. Considera 2 973 267700 o en solglass.es.
10: Vine a gaudir on l'entorn de natura es fon amb la cuina de la terra. Country Club Restaurant, una experiència gastronòmica de plats artístics elaborats amb cuina de mercat. Descobreix els detallats sabors de les amanides de l'horta, les carns i el peix fresc del nostre menú diari, de l'especialitat en arrossos a la llauna. Ideal pel dia a dia i les teves celebracions. Country Club Restaurant, ens trobaràs al Golf Lleida. Fes la teva reserva al 973 73 75 40 i a countryclubrestaurant.es.
11: A Desballestaments Ramon Vilella, el teu vehicle val molt. Tant que te'n paguem fins a 3.000 euros. Valorem el teu vehicle antic, avariat o sinistrat amb la màxima taxació i gestionem gratis tots els tràmits. I si necessites un recanvi pel teu vehicle, no ho dubtis, el trobaràs a Desballestaments Ramon Vilella, amb peces totalment comprovades i garantides. Desballestaments i gestió de residus Ramon Vilella, polígon dels Frares, carrer F, al 973 20 15 78 i al web ramonvilella.com.
12: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
13: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
14: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
12: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
15: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm.

0: Estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula La història interminable, cançó que porta el mateix títol que la pel·lícula, Never Ending Story, composta per Giorgio Moroder, el músic italià, i interpretada pel cantant de pop anglès Limahl. I és que la lluita dels veïns de la zona del Parc Güell contra la massificació a la zona és una història interminable. En les darreres hores, aquests veïns han tornat a exigir mesures per posar fi a la situació insostenible que viuen pel turisme massiu. En un comunicat, asseguren que els carrers s'han convertit en un espai col·lapsat on cada dia és més difícil viure, moure's i conviure. Afirmen que els carrers estan ocupats pels taxis, BTC i autocars turístics, mentre afegeixen els busos d'accés als barris es troben saturats i bloquejats per la pressió turística, diuen, descontrolada. En aquest comunicat afirmen que, amb més de 5 milions de visitants anuals, el model actual del Parc Güell està expulsant el veïnat dels barris. A més, acusen les administracions públiques de mirar cap a una altra banda.
1: Doncs ànims a tots aquests veïns, a veure si...
0: En aquesta lluita que no s'acaba. Al final és el que tenim cada any, no? Aquesta, vull dir, cada 4 anys hi ha un Mundial, cada any hi ha...
1: I cada any hi ha les protestes
0: del Parc.
2: Acabo de buscar una dada. A que no sabeu de quin any és La història interminable, la publicació de la novel·la.
0: Ah, de la novel·la? Ui.
2: 1979? És que em sonava... La pel·li ha de ser d'aquella època.
1: El millor any, exactament. Sí, sí. Vinga, va, què preguntes a l'audiència?
2: Home, doncs ja plantegem, com sempre, com cada divendres, el dilema del divendres, que d'aquí una estona ens portarà a Lluís Soler i Roca. I avui la cosa va, ja que estem d'aniversari, parlem d'aniversaris i de les festes d'aniversari, perquè cadascú opta per posar-hi coses diferents. No sé com és la teva, Míriam, si és molt fina, si és menys fina, més vulgar...
1: Per què?
2: La festa d'aniversari.
1: Quina festa?
2: Com vull... Però que quina festa? Segurament t'han preparat una sorpresa aquesta nit.
1: Sí, si t'explico jo on estaré jo aquesta nit.
0: A tu les festes sorpreses t'agraden? Hi ha gent que no
2: li agrada. Molt bona pregunta, ho he pensat jo avui.
1: Mira, aprofito per dir que m'encantaria tenir una festa sorpresa, que no he tingut mai una festa sorpresa i que ja he perdut l'esperança de tenir-la, però m'encanta, a mi les sorpreses m'encanten.
2: A mi m'ha fet
1: una i mai oblido, eh? Però clar que sí.
2: Bé, ja...
0: Home, fem un @Jordi i...
1: No, sí, dic directament.
0: Jordi!
2: Hi ha festes d'aniversari més vulgars, entre els, jo m'incloc en aquest grup, els de les festes vulgars, vull dir que hi ha ganxitos, gots de plàstic amb refresc de cola, biquinis...
3: No. Però això és infantil, no? Del Chiqui Park, una mica.
2: Però amb 40 anys jo també ho faig, això.
0: Hi ha piscina de boles,
2: hi ha... Hi ha el biquini d'aquella... no vull dir la marca, però és de la xocolata de...
1: Tu has anat a aniversaris meus, i de fet dels 40, per exemple?
2: No me'n recordo.
1: Potser no vas poder venir, i no hi ha ganxitos.
2: És que si no hi ha ganxitos, no és una festa d'aniversari.
3: Hi ha patates gourmet.
2: El que sí que segur que si no hi ha, no és festa d'aniversari, és el pastís d'aniversari.
4: Sorpresa!
2: Mira, sorpresa.
1: Mira, jo ja l'he tastat, el meu,
2: El teu pastís d'aniversari?
1: M'han tret ja un mini pastís amb les meves espelmes. I he bufat espelmes.
3: Molt bé, molt bé.
1: Només aixecar-me.
2: A quina hora era això? A 7 del matí?
1: Sí.
2: Molt bé.
3: Molt bé, molt bé.
1: El primer que ha entrat al meu cos és un tros de xocolata.
0: Convalida la festa sorpresa, això.
1: Totalment, i el menjar tot el dia.
2: El pastís no pot fallar. Llavors hi ha els gustos de cadascú que... potser hi ha algú que li regala un pastís que no li agrada. És aquell moment de les cares per fer la foto. Ai, espera, no bufis encara. Ai, demano un desig. Ai, que se't cremen els cabells, això li ha passat a molta gent.
1: Ostres,
2: i també bufa l'espelma, però la tornarem a encendre per fer la foto que la tieta no l'ha pogut fer.
0: O aquella espelma broma que no s'apaga mai.
1: Aquesta és horrorosa.
2: Jo quina va?
1: Quina és la pregunta?
2: El dilema del divendres que ens plantejarà Lluís Soler Roca d'aquí una hora aproximadament és: per la festa aniversari, pel pastís, espelmes una per una per cada any de la persona que fa anys, o... una xifra amb dos espelmes de números.
0: O un interrogant.
1: En el pastís que m'he menjat jo aquest matí no hi cabien 47 espelmes, ni de broma.
2: Bueno, doncs ja buscarem un pastís on hi cabien 47 espelmes.
1: Molt gran.
2: També t'he de dir una cosa. Si has d'encendre 47 espelmes, has d'anar amb l'enzallames.
0: O també hi ha l'interrogant. No t'oblidis de l'interrogant.
2: Què vol dir interrogant?
0: Hi ha gent que posa un interrogant a l'espelma.
1: No, és que ens quedem sense temps. Perquè hem de dir...
2: El dilema.
1: Sí, el dilema. Espelmes amb números...
2: O una per una per cada any que fa la persona.
1: Vale? I com que estic generosa, és el meu aniversari, avui la pregunta té regal.
2: Doncs sí, perquè convidem a les persones que envien notes de veu, no totes, sinó que ens ho diguin, que hi volen anar a veure, per anar a veure una pel·lícula, El placer es mío, el dia 15 de juny a les 6 de la tarda, a l'Institut France de Barcelona. És una pel·lícula que es presenta a la preestrena d'aquesta última pel·lícula de Rim Kerichi, El placer

0: 3.000, una divertida comèdia romàntica sobre el plaer femení i el sexe en la tercera edat.
1: He vist el tràiler i té molt, molt, molt bona pinta.
0: M'agrada molt que es faci cinema d'aquest tipus perquè les dones, les actrius de certa edat puguin tenir papers també al cinema que representin la seva edat. Són els protagonistes, la Fanny i en Tom, que es porten 20 anys feliçment casats, però hi ha un dia que passa una cosa que...
1: Notes de veu al 676-760908 si voleu aconseguir una d'aquestes entrades dobles. Només heu de respondre al dilema: espelmes una a una o el numeret. Mentrestant, Montse, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Els catalans segueixen patint les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Iran.
2: Des del febrer, quan la inflació es va estabilitzar al 2%, els preus han pujat i s'han mantingut al març, a l'abril i al maig al 3%. El cost dels combustibles segueix disparat i la benzina és un 10% més cara que ara fa un any i, en canvi, si els preus es mantenen estables és perquè les factures de la llum i el gas es van abaratir respecte al 2025. Unes dades que reforcen la decisió del Banc Central Europeu, que ahir va decidir apujar els tipus d'interès per primera vegada des del març del 2023 fins al 2,25%. Replica així la política monetària de contenció per evitar pujades descontrolades dels preus, com ja va passar durant el conflicte a Ucraïna.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona trobada aquest divendres al matí a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú.
2: Segons fonts policials, l'avís s'ha rebut cap a les 8 del matí quan diversos veïns han localitzat el cos estès a la sorra i han alertat els serveis d'emergència. De moment, la policia no ha confirmat si el cos presenta signes de violència, de manera que encara es desconeix si es tracta d'una mort natural o violenta.
1: I els bombers han controlat la fita de gas i han extingit l'incendi que s'ha produït en un local comercial buit del port de Mataró.
2: Un operari que hi treballava ha patit cremades lleus com a conseqüència de les flames. Ho ha explicat la responsable de comunicació del port de Mataró, Aroa Contreras.
3: Per qüestions de treball i manteniment sobre tela asfàltica en el port de Mataró, doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres malbé. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
2: Els bombers han mobilitzat 5 dotacions fins a la zona que han treballat conjuntament amb la companyia subministradora per tancar la clau de pas. La situació s'ha donat per controlada sobre les 10 del matí i l'home ferit ha estat traslladat a l'Hospital del Vall d'Hebron.
1: I sàpiguen que els equips d'emergència segueixen buscant el menor desaparegut mentre circulava amb moto d'aigua a Roses.
2: La moto va aparèixer ahir a la tarda a la platja de Pals, fet que ha portat els bombers a instal·lar-hi el centre de comandament. La recerca s'ha mantingut tota la nit i ara al matí Salvament Marítim ha reprès el dispositiu de cerca per mar amb diverses embarcacions, mentre que per terra hi treballen 9 dotacions dels bombers. També hi participen motos d'aigua de la UME, centrades a la badia sud de Roses i la zona de Palamós. El menor, recordem, va desaparèixer dimecres a la nit durant una sortida amb amics a la badia de Roses. L'últim punt on se'l va veure és a l'altura del castell de la Trinitat, on bufava vent molt fort.
1: Tot plegat al Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies i bon cap de setmana.
2: A vosaltres igualment, felicitats.
4: Això és La Ciutat. 100%.cat, l'espai d'Onda Cero dedicat a l'educació mediàtica amb la col·laboració del Departament de Presidència.
1: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica. Fa unes setmanes vam parlar dels Premis EDUCAC amb la vicepresidenta i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya, la Laura Pinyol, sobre aquest esdeveniment en el que es premien els millors projectes escolars en aquesta matèria. Doncs bé, aquest 15 de maig s'ha celebrat una nova edició, la 23ª.
5: El Teatre Conservatori de Manresa va ser l'escenari de l'entrega dels premis, uns reconeixements dividits en tres categories. La categoria A premiava projectes audiovisuals d'alumnes des d'infantil fins a formació professional bàsica de centres educatius catalans, la B reconeixia els impulsats pel professorat dels centres i la C els treballs de recerca i els projectes audiovisuals d'alumnes de batxillerat.
1: Doncs per conèixer tots els detalls de com van anar aquests premis, aquesta 23ª edició dels Premis EDUCAC, que ens acompanya aquí a l'estudi la consellera i vicepresidenta del CAC, la Laura Pinyol. Laura, què tal? Benvinguda de nou.
6: Bon dia, gràcies per convidar-nos.
1: Com dèiem, el 15 de maig es va celebrar aquest acte d'entrega dels Premis EDUCAC. Suposo que molt satisfets, no?, per aquesta nova edició, ja en són 23, sí. I també satisfets per veure que es consolida la cosa, no?
6: Sí, fa molta il·lusió, primer perquè és un projecte que no hem començat cap dels que hi som avui, per tant, l'hem heredat i l'hem fet créixer,
7: 23 edicions ja són molts anys. El CAC només en té 25 d'anys, per tant, vol dir que des del començament algú va pensar que això s'havia d'impulsar des de les escoles. I sí, és una festa molt bonica, la veritat, és un acte que anem repetint i que, per tant, els que hi som sempre ens fa pensar que s'assembla una edició a l'altra, però...

0: la nota de color i la singularitat sempre són els treballs, clar. I això és molt gratificant.
1: Mm-hmm. Laura, la dimensió d'aquests Premis Educa, clar, podem medir una mica amb els projectes que s'hi presenten, no? No sé, suposo que sí, teniu quantificat quants projectes s'hi van presentar.
0: Es van presentar més d'una seixantena de propostes. Això a vegades oscil·la. És veritat que nosaltres hem trobat que hi ha hagut un impacte en les mesures de l'ús de dispositius a les escoles des de que hi ha en vigor la directiva, bueno, una mica, que d'altra banda provem, perquè hi havia hagut un cert abús d'ús de pantalles a les escoles sense massa sentit, no? I és veritat que els treballs que ens arriben al final el que tenen és aquesta mirada crítica darrere, aquest aprenentatge de estem fent servir una tecnologia per aprendre a entendre què és el món que ens envolta, no? A través dels mitjans de comunicació o com participem en aquest món a través d'aquests recursos.
2: Digues.
0: No, i això sí que a vegades, en aquest sentit, les xifres absolutes són orientatives.
2: Mm. Parlem d'aquests projectes que són els grans protagonistes. Sí. Deies, cada edició ens sembla igual, però la nota de color la posen aquests projectes. No sé si us impacten o us sorprenen cada any.
0: Sempre n'hi ha algun que ens sorprèn meravellosament per alguna cosa. A vegades és el camí pedagògic que hi ha al darrere, més que el producte en si al final. D'altres és per l'impacte que té en la comunitat d'on s'ha produït allò. Doncs, per exemple, vam premiar a l'escola Minyons d'Urgell de Fondarella, és un poble molt petit de les Terres de Lleida. Era un projecte d'I3, I4 i I5, per tant, nens molt petits, que van fer un projecte que es deia So salvem l'os polar, i aquí havien fet una pluja d'idees, de quin projecte... Llavors, aquells nens tan petits van fer una campanya de sensibilització, van fer xapes, van fer un telenotícies, un documental explicant per què l'os polar tenia problemes de subsistència, van fer una cançó, la van interpretar, és a dir, i és una escola petita, doncs l'impacte que això va tenir en totes aquelles famílies va ser meravellós, no? I el projecte era una joia, però una joia és perquè l'impacte que ha tingut això, ja no només aquests nens, i també evidentment il·lustra la implicació d'una comunitat educativa, no? Que no sols van fer doncs tota aquesta alfabetització mediàtica, sinó que a més van fer una cançó, la van compondre, la van enregistrar, és a dir, un projecte molt, molt global. Mm-hmm. Però n'hi ha molts, n'hi ha molts.
1: No sé si ens pots destacar d'altres, perquè ara ens parlaves dels projectes dels més petits, dels premiats més petits, però clar, aquests premis engloben diverses categories, alumnes de tots els cursos, també el professorat. No sé si ens en pots destacar.
0: Sí, n'hi ha una altra que vam premiar la categoria de professorat, que és la... Aviam si ho trobo aquí...
2: És que clar, teniu moltes categories.
0: Sí. Mira, el Telenotícies a l'escola és un centre d'aquí a Barcelona, que es diu Mare de Déu de Montserrat, i és una escola d'educació especial. Uh-huh. Llavors aquí hi havia la simulació d'un Telenotícies amb alumnes amb especials dificultats, en tots els sentits, comprensió, expressió oral, i per tant aquí hi havia un esforç ingent d'aquestes educadores i mestres de posar aquests recursos a favor dels alumnes per comprendre quin és el relat, com es fa una notícia, quin codi té, com s'expressa, no? És una cosa colossal. També sempre hi ha projectes de ràdio, que avui que som a la ràdio, doncs ens agrada també destacar les ràdios escolars. La ràdio a l'escola és un vehicle gairebé incompatible per fer tot el que ha de ser l'educació mediàtica, no? Al final, aprendre a decidir què és i què no és important i rellevant, com s'explica una història, quins recursos necessites per explicar-la, fer servir una tecnologia, però que en el fons és bàsica, la de la ràdio, no? Un estudi de ràdio és molt senzill de reproduir, i en vam premiar tres de projectes de ràdio. Vam premiar els 25 anys de la ràdio Estalella, que és una...
2: Sí, els vam tenir aquí aquesta manera.
0: Vam fer 25 anys l'any passat, i llavors va ser el premi especial del jurat. També vam premiar la ràdio de la posada en marxa de la ràdio dels 25, de l'Institut Torrent dels Alous, que aquests ja els havien premiat una altra edició, però el que vam fer va ser els alumnes de secundària replicar l'experiència a l'escola de primària, que és la que més a més tenen vinculats, és el mateix barri, el barri 25 de setembre de Rubí. Llavors la van anar a posar en marxa. Aquí hi ha un projecte de transferència molt interessant d'alumnes que han fet això a l'institut i se'n van a a proposar-ho als alumnes de primària, amb la qual aquesta majoria d'alumnes, quan arribin a aquest institut, que és el de referència, que tenen aquesta vinculació, doncs ja venen com ensenyar.
2: Ja ho sabran.
0: I llavors també hi havia la ràdio Eladi Oms, que també feia anys de Valls, i també la vam premiar amb un ex-aequo el Premi de Centre Educatiu per l'Educació Mediàtica.
2: Tots aquests,
0: però clar, és que n'hi ha d'altres, perquè després també sí, l'altre ex-aequo...
1: És que no te'ls acabes,
0: sí,
1: al final.
0: L'altre ex-aequo, que era una escola de Besalú, per tant, res a veure, una escola de Valls clar. Amb una escola de Besalú, era de la ràdio Canal de Reporters, i ells havien fet tot un procés de com havien començat només fent ràdio escolar a com havien fet al final l'adaptació del programa de Canal de Reporters del departament, i ara feien, doncs, això, documentar els reportatges, a telenotícies, sí, una cosa que va canviant amb els anys, no? I això no té només aquest abast en els cursos que ho fan, sinó aquestes trajectòries vol dir que ja hi ha hagut gairebé mitja generacions d'alumnes que han passat per aquestes experiències. Ràdio Estalella, per exemple, alguns dels pares d'alumnes d'avui, sí, són pares que van començar a fer la ràdio quan ells eren escolars. Ostres, això és molt bonic.
2: Nosaltres hem gaudit molt amb aquesta secció, amb tots aquests alumnes que han passat per aquí, perquè realment s'ha notat la seva evolució, com han après, sobretot en aquest pensament crític, no? Intentarem que vinguin l'any que ve. Sí, sí, sí.

no? Les, no sé, de les experiències a l'aula o dels treballs tradicionals. Molts es fan en grup i per exemple, jo que sé, cada any d'Art a la Notícia en tenim molts, no? Aquest any també vam premiar l'Infoespiga, que també era una emulació de l'Infocar. És igual, que això pot ser que ho premiem cada any. Aquesta posada en marxa d'anem a muntar un croma, no? Anem a mirar com muntem l'alternatiu, com fem una claqueta, quin nom li posem, quin logo li posem al nom, de què parlem, a qui ens dirigim, cada quan ho fem, qui ho fa, qui ho locuta, tot aquest procés.

0: és, encara que sigui una experiència que pot ser que hagin fet moltes escoles, té un impacte en els alumnes que ho estan fent, que si no ho fessin no el tindria. Els que fan ràdio escolar, una cosa és que els diguis és que parlar per la ràdio, tenir un micròfon a davant, t'ajuda a l'oralitat, a més, parles per molta gent però no tens tota aquesta gent a davant, no hi ha aquest factor escènic que et pot fer més por, t'has d'estructurar un guió, has de mirar que aquell guió quan el llegeixis et sigui fàcil d'encadenar, perquè potser tu ho has escrit d'una manera i quan ho locutes no flueix o t'entrebanques o hi ha una paraula allà. Tot això, si no ho fessin, no s'aprendria. I jo crec que acaba tenint doncs aquest valor de les coses fetes, no? Les coses fetes des d'aquesta participació tan activa, i crec que és el sentit últim.
1: Laura Pinyol, vicepresidenta i consellera del Consell Audiovisual de Catalunya, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta 23a edició dels Premis EDUCAC.
0: I ara vindrem aquí a explicar-vos la 24a i esperem que la 25a.
1: Laura, gràcies.
0: A vosaltres.
2: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
3: Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
5: Quina ratxa! Quants maig portes?
4: 150.
5: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
6: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Escoltarem molts dies aquesta cançó, Víctor Lozano, bon dia.
7: Imagina't, més i pico per davant escoltant llarg... això, el Mundial més llarg de la història, bon dia. Què, et va agradar la cerimònia d'inauguració?
0: La Sagrada Família em va encantar.
7: El problema que tenim aquí a Catalunya, bé, no i a la resta del món, és que clar, vam posar el llistó tan alt amb la inauguració de la Torre de Jesús a la Sagrada Família, que qualsevol cosa és...
0: Ara ens, queda
7: ens,
0: curta.
7: Ens sap a poc, no?
0: He escoltat, que
7: però
0: va quedar una mica igualida, no?
7: Molt cutre, molt poca cosa, molt fluixeta. Hi ha el rumor, i s'està investigant al respecte, si era Shakira o era una doble... I ho dic de veritat, sí, per la forma de cantar, de moure's, les cames una miqueta més gruixudetes del que diuen que té l'ex de Gerard Piqué, la forma de moure's i de cantar. Sí que és veritat que portava ulleres de sol durant mentre cantava,
0: no?
7: Cosa estranya, no?
0: Mai l'hem vist.
7: El que s'està publicant, la darrera notícia és que això ho hauria de fer el Cervelló, no jo, però vaja. S'ha analitzat bé i la darrera notícia és que portava ulleres de sol perquè es va fer un tractament de Botox i es ve que no li ha anat massa bé i se l'ha inflamat una miqueta i per dissimular-ho es posa les ulleres de sol i hi ha es veu que té un trau al front, un cop que es va donar, no tinc ni idea, però que
0: fatal.
7: El tenia i per tant doncs, les darreres informacions apunten a que era l'autèntica Shakira. Si més no, l'actuació va ser bastant pobra, una cançó com estem escoltant, una mena de segona versió del Waka Waka bastant lamentable, i tot va ser una miqueta molt poqueta cosa. Però bé, jo és que no sóc de massa de cerimònies, a mi el que m'agrada és el que passa al verd, però no amb ballaruques i tal. Ah, per cert, va cantar Maná, això sí que em va agradar, que és un dels meus grups preferits.
0: I tant.
7: Oye, mi amor, me digas que no, va cantar aquesta. I bé,
0: però després
7: ja...
0: vas cantar tu.
7: Per això estem. Després es va jugar el primer partit del torneig, l'anfitriona Mèxic es va imposar a Sud-àfrica per 2-0 a l'estadi Azteca, era el partit inaugural, el primer dels 104 partits que es disputaran en aquest Mundial. El primer gol del torneig el va fer un amic teu, Julián Quiñones.
0: Home, íntim.
7: Íntim, i no admito rimes. Él está contentillo, ¿eh?
8: No, contento, emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial con este estadio espectacular, lleno de la afición que nos vino a apoyar desde el primer minuto, y para mí es muy importante, ¿no? También rescatar todo lo que ha hecho nuestro compañero.

0: compañeros, fue fundamental, ¿no?, para que hoy podamos lograr los primeros tres puntos.
1: Julián Quiñones és colombià, nacionalitzat mexicà, però ell va néixer a Colòmbia. El segon del gol del partit, el de la tranquil·litat pel combinat de Javier Aguirre, el va signar Raúl Jiménez. Al seleccionador mexicà no li va agradar que el seu homònim a la banqueta sud-africana critiqués el joc del seu equip.
2: En unos momentos del partido no supo qué hacer con la pelota.
3: Él dijo eso de nosotros. Yo pienso que ellos tampoco tenían muy buena defensa. Ni posesión de balón, tirar una vez a puerta. ¿Qué más?
2: Inclusive lo hicieron un poco desesperados para intentar atacar. Entonces,
3: qué bueno. Imagínate, si no hemos estado esperados, metemos cinco, cabrón. Pues, menos mal que estamos desesperados.
2: ¿Estás de acuerdo en eso?
3: Absolutamente no.
2: ¿Y qué tiene que hacer México para...?
3: Ganar 4-0. 4-0, eso es lo que tiene que hacer México. 4-0, 4-0. Y no habría este tipo de comentarios, seguramente. Dos golitos más.
1: Gran tipus, Javier Aguirre, excel·lent entrenador i una persona excel·lent i amb molt bona muerte, el del un whiskito i a dormir.
4: Sí.
1: Doncs això. Vinga, va, apunta tu, que aquesta matinada ja s'ha jugat el segon partit del torneig, perquè sé que no l'has vist, era a les 4 de la matinada, era del grup A, eh? Doncs ha guanyat Corea del Sud, los coreanos, a la República Txeca, per 2-1 a l'estadi Guadalajara. L'ex del Girona, Krejčík, ha avançat als europeus, atenció, però han remuntat a la part final del partit amb gols de Juan Inbeom i Jeong Jiu. 2-1 per Corea del Sud. No, he llançat una Coca-Cola al terra i amb el so que he fet els noms dels jugadors.
4: Home, però has de venir aquí...
1: Juan Inbeom i Jeong Jiu.
4: Has de venir aquí amb els noms apresos, tu. No pot ser això.
1: No estàs dient bé. Porto recitant-los tot el matí allà a la redacció d'Esports. Va, torno. Juan Inbeom i Jeong Jiu.
4: Si algú de Corea ens està escoltant...
1: Des de Corea?
4: No, home, des d'aquí, que ens digui si està ben pronunciat. Uita,
1: que està excel·lentment pronunciat. Com li va dir Bruce Willis a Madia Medeiros en Pulp Fiction. Excelente pronunciación, galletita. Aquest vespre, vinga, apunta tu, es disputa el partit entre una de les anfitriones, Canadà, que a part d'escalar muntanyes i esquiar, també jugant a futbol, s'enfrontaran a Bòsnia-Herzegovina a les 9 a l'estadi Toronto. Més tard, a les 3 de la matinada, es disputarà el duel de l'altra anfitriona que queda, l'última, Estats Units, jugarà contra Paraguai a Los Angeles. Pel que fa a Espanya, recordem, no debuta fins dilluns contra Cap Verd. Però la bona notícia és que Lamine Yamal i Nico Williams ja han completat totalment el darrer entrenament amb el grup i estaran disponibles per aquest partit de la Roja. No ho dic jo, ho confirma Porro.
5: Bien, están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te puede pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
1: Recordem que la convocatòria de la selecció espanyola està en Porro i Raya i al final no va ser convocat el jugador del Rayo Vallecano, Camello.
4: Això és informació esportiva, sí senyor. Vinga, parlem ara de dos fitxatges que sí que estan confirmats.
6: Jo soy del Real Madrid. Jo m'hem fitxat per el Real Madrid. José Mourinho.
4: Ja ho sabíem que venies.
6: Sí, però no oficial. No era oficial i el Madrid ho hizo oficial. Ja. 3 anys les he clavado. 3 anys les he enganyado. 3 anys les firmo. 15 millones me han pagado por... Bueno, a mí no, el Benfica, la cláusula de rescisión. Mourinho, nou entrenador del Real Madrid, ja és oficial 3 temporades, és veritat, no és broma. S'incorporarà al Madrid el 13 de juliol, que és quan comencen els entrenaments. Diu, firmo, pero me voy de vacaciones.
4: Déjame tranquilo.
6: Estoy tranquilo, donde tú, vale, me voy a Madrid.
4: Se l'ha guanyat també.
6: El Madrid a mi me la trae flojo.
1: Atenció, que el Girona ja ha anunciat per fi, campanes d'aleluia, el primer fitxatge per la propera temporada. I, oh... sorpresa. Ui, cony, que són i 58. Se m'ha anat la olla avui, no?
4: Una mica, però bueno.
1: Bueno, ha fitxat un altre ucraïnès, que són molts. Atenció, Oleksandr Pischur. Pischur, más conocido en su país como Pichurri. Signa 5 temporades fins al juny del 2031. Ve procedent de l'Eto Húngares, que no és l'equip de Samuel Eto'o, sinó és un equip húngares que jo, sincerament, no sabia que existia. Té 29 anys, atenció, sorprèn per la seva alçada. Madeix 2 metres i 4 centímetres. I he pogut esbrinar i ja sé el que faran. amb aquesta alçada, un cap de setmana jugarà amb el Girona de futbol i un altre amb el Girona de bàsquet. Girona de futbol, Girona de bàsquet. Girona de futbol, és un fitxatge rendible
4: totalment,
1: i una gran,
4: totalment l'han d'aprofitar,
1: tu. Una gran operació.
4: Vinga, parlant de bàsquet, el Barça té la final de l'ACB.
1: De fet, si guanya demà contra el Tenerife en pista canària, es classificarà ja per la final de la Lliga Endesa i es va imposar novament als canaris, a la Laguna Tenerife, al Palau Blaugrana, ara 97-89.

0: circulació intensa a l'autopista AP2 a l'Albi en sentit Saragossa amb un carril tallat i a la C25, aquelles persones que vagin per l'eix transversal, doncs al seu pas per Estaràs en direcció Girona, un carril tallat. També circulació intensa en aquest punt. A la resta de vies, com informa el Servei Català del Trànsit, normalitat i com sempre doncs recomanem precaució als conductors. 9 minuts passen de la 1 del migdia, fem una petita pausa i ens hi posem de seguida. Recordeu que tenim el naturopata al Barram i que ens podeu trucar si li voleu fer consultes 973 22 96 18 973 22 96 18 o també ens podeu escriure lleida@ondacero.es.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
3: Vine a Callesa, concessionari oficial Kia Tàrrega i Lleida o visita'ns a callesa.com.
4: Hi ha empreses que transporten paquets i hi ha empreses que mouen negocis. Des de fa 20 anys, centenars d'empreses de Lleida confien en Translleida Missatgers, hub oficial de GLS a Lleida. T'oferim enviaments nacionals i internacionals amb un servei proper, àgil i eficient. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 20 anys movent el teu negoci. 973 21 00 05.
5: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
6: No tots els urbans són avorrits. El nou Suzuki Swift arriba amb estil, tecnologia i ganes de divertir-te. Etiqueta Eco, canvi automàtic i fins i tot tracció 4x4 All Grip Auto. Preparat per moure't diferent. Nou Suzuki Swift. Fes-lo teu. Suzuki Lleida. Polígon industrial al Segre. Parcel·la 701. Antic Comac. Grup Optimotor.
1: Onda Cero Lleida. La teva ràdio. La ciutat, a Onda Cero Lleida, amb Núria Mora.
0: Doncs vinga, som-hi, que ja tenim aquí les primeres trucades. 973-22-96-18, Albert Rami, què tal? Com estem?
7: Doncs encantat d'estar en tota la teva audiència i amb tu per descomptat.
0: Mira, m'estaven comentant ara, una trucada estava en publicitat, em deien que em costa molt anar a dormir quan vaig al llit, tinc el cap ple de coses i voldria saber doncs, alguna tècnica que m'ajudi a descansar millor a les nits.
7: Doncs miri, generalment les hores més interessants d'anar a dormir sempre són les 4 de la matinada, abans de les 4 de la matinada. Si una persona dorm les hores, 8 hores abans de les 4 de la matinada, són 8 més 8 són 16. Però si dorms a partir de les 4 de la matinada, perquè un estudiant se queda estudiant fins a certes hores, i te'n vas a dormir a les 4 i dorms 8 hores, són 8 hores només. Però tot el que dorms abans de les 4 són el doble.
0: Anem a dormir aviat, ens aixequem aviat i aprofitarem més bé el dia i descansarem millor
7: a
0: la nit.
7: A més, si vas a estudiar, si tu estudies a la nit, i te'n vas a dormir tard, després quan te despertes quasi no te'n recordes ni de la meitat. Però si te'n vas a dormir aviat, descansa el teu cervell i després te'n vas a dormir, t'aixeques aviat, t'aixeques a les 4 o a les 5 de matinada, te'n vas a estudiar fort i aquelles dues hores o tres hores que estudies t'ha quedat tot clavat el cervell i fresc. Va bé de prendre llevadora de cervesa o algun preparat d'aquests especials que portin fòsfor o llavors el gelé real, el ginseng. Jo recordo la meva filla gran que viu a mitja Europa, doncs recordo que té dos carreres, sis llengües, la gran, i aquesta, doncs, cadascú és com és. Jo tinc dues filles i una doncs, treu un 5, un 6 i ja està contenta, ja era feliç. L'altra treia un 9, un 10 i si treu un 9 s'empipava. Vull dir, cadascú és diferent, m'entens? I no dic ni crítico ni ensalzo, que és com és. Doncs aquesta, quan volia treure un 9, un 10, s'aprenia molt ginseng, en gelé real i molt fòsfor i moltes coses aquestes per aguantar. Perquè una vegada va estar quasi 15 dies sense dormir, només dormint 2 o 3 hores al dia. Però va aconseguir el que volia, 9 i mig.
0: Ja, però...
7: Cadascú és com és.
0: Mira, sort que ja els estudiants han acabat la selectivitat i ja està, ja estan tranquils. Però que segur que d'històries d'aquestes...
7: No estan tranquils, però estan esperant a veure què surt.
0: Ja, bueno, però ja, ara ja estan fets els exàmens.
7: Està fet, és bé.

0: Veritat,
1: ara ja està fet els exàmens i ara els nervis que hi pugui haver s'han doncs, de portar d'una altra manera i que es distreguin una mica, que toqui l'aire, que se'n vagin a les piscines i a veure què és el que passarà. Però els exàmens ja estan fets i segur que històries d'aquestes de mal dormir, d'estudiar, de que després potser no acabi d'anar bé, n'hi ha moltíssimes, però bueno. Feina feta no fa destorb, que diuen. 973-2296-18, si ens voleu trucar, doncs tenim aquí el telèfon obert, com les trucades que ens han fet i que ens pregunten per els dits i les espatlles que fan mal. Què es pot fer aquí?
0: Doncs hi ha una... Generalment fer massatge cervical aquí darrere i es pot fer amb pomada d'àrnica o arpagos i això és la L5, seria les espatlles. I l'L7 i l'L8, però no cal preocupar-se ni comptar una ni l'altra. Se fa tot i ja està, se fa tot a les cervicals i ja està. I es fa amb pomadeta d'àrnica o d'arpagos i notaràs una gran milloria. Després les rotacions del coll, fer rotacions del coll, anar girant el coll d'aquí cap a la dreta i cap a l'esquerra lentament, també aniria molt bé. En principi amb això no hem de tindre suficient. Per dintre no costaria res de prendre alguna herba com l'arpagofitum barrejat amb menta o regalèsia, doncs seria bastant interessant per treure la inflamació, sempre que no es prengui medicament. Si es pren medicament, la persona ha de consultar el metge o la seva doctora. Ara, per fer fricció, per fer pomadetes, friccions amb pomada d'àrnica o arpagos, no cal preguntar res a ningú, se fa i punto i s'ha acabat, i notaràs una bona milloria. Compreses d'aigua salada o compreses d'aigua amb molta sal, calenta, també aniria bastant bé de posar-la i treure-la. Seria un recurs bastant interessant per ajudar a que la persona que té una sobrecàrrega o té una diastasis en aquesta zona, doncs pugui ser bastant interessant perquè trobis bastanta milloria. De solucions hi ha moltes, però en principi, de moment, la persona que tingui apuntat això, miri, pomada d'àrnica, que és molt barat, o pomada d'àrnica d'arpagos, i fes fregueta anar rodant en el sentit de les agulles del roig. Anar rodant, no cal fer virgueries. Lògicament, que la persona té un problema serio i vol anar amb un professional que et faci massatge, sempre molt millor, però si no, com a mínim, fes això a casa i notaràs molta milloria. Què t'han dit ara?
1: Mira, continuem. Em pregunten per el tema de reduir el sucre. Diu que hem començat aquesta noia reduint el sucre del cafè, però que també doncs, vol establir una mica d'hàbits alimentaris més saludables. Llavors, la pregunta que té és... què pot menjar entre hores per no caure amb la temptació? Diu, clar, diu, a la meva feina tenim màquines d'aquestes expenedores de snacks i és molt fàcil i és molt temptador anar cap allà, però que li agradaria doncs, algun altre tipus de coses de picar entre hores que tampoc doncs, no vagin per aquí.
0: Mira, el xocolata 100% no els agradarà tant, però com que porta moltes endorfines per a la persona, notaria una bona milloria el 100% sense sucre. I com no, si no volen això perquè té tendència i millor hi ha persones que poden dir ah, m'engreixarà, doncs miri, agafa una mica d'essència de menta o estèvia amb gotes o pastilleta d'estèvia i quan hi ha aquella sensació brusca de voler menjar, quan no et convé menjar, te poses una pastilleta d'estèvia, la vas xupant i el cervell se sent premiat i aquella sensació...
1: L'enganyem una mica.
0: Aquella sensació de picotejar alguna cosa et marxa. Igual que les persones fumadores. Persones fumadores agafen l'essència de menta, l'estèvia també, però l'essència de menta sobretot, te la posa una goteta a la boca i el cervell sent aquella olor que arriba cap a dalt i ja...
1: Ja es dona per satisfet,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: ja,
0: és una forma de
1: cota feta.
0: De dispersar. Bueno, solucions hi ha moltes, però en principi això que li dic és molt senzill, molt barat i fàcil de fer.
1: Fantàstic. 973-2296-18. No me gusta el cloruro de magnesio. ¿Qué hay de similar?
0: Bueno, el cloruro de magnesio sabe qué pasa. Si no le gusta, puede cogerlo usted. Bueno, ahí el carbonato de magnesio, que es mucho más suave en polvo, y esto generalmente, los magnesios todos sirven para descansar. Artrosis, reumatismo, artritismo, ayuda a hacer de vientre y sobre todo el carbonato de magnesio quita los gases. El cloruro de magnesio no los quita tanto, pero el carbonato sí que es mucho más suave. Y entonces el carbonato le gustará porque no tiene gusto de nada. Pero si usted quiere seguir tomando el cloruro de magnesio que lo tiene en casa, puede coger usted la pastilla, la rompe con los dedos se rompen fácilmente, le echa por encima los macarrones, la sopa, la verdura, no nota usted nada y está tomando un ingrediente que le irá muy bien para artrosis, reumatismo, artritis, para toda clase de inflamaciones y congestiones, dolor de cabeza, va bien para el pelo, para las uñas, para el cabello y sobre todo ayuda a hacer de eliminación el vientre. Es bueno, barato y muy sencillo. Eso sí, no gusta, se rompe. ¿No gusta esto? Pues coja usted entonces el carbonato de magnesio, le hará lo mismo, no tanto, pero es mucho más suave. Y encima le quita los gases. Mira. Más no se puede pedir.
1: Tenim aquí de tot, home, jo. Sí. I per les persones que estan començant a notar que tenen pèrdues de memòria, allò que anava a fer una cosa i ara no me'n recordo què anava a fer, quan comencem a detectar doncs, aquestes petites llacunes, què recomanes?
0: Saps allò que m'ha preguntat abans a la primera persona que t'han trucat? Les hores més bones recordin que són les 4 matinada. Jo alguna vegada, ara no, perquè sóc molt gran jo, però anys enrere que feia algun viatge a veure una filla que viu a Alemanya, ara viu a la República Txeca, una, l'altra viu a Andorra, doncs havia de fer un viatge, doncs el feia, 1.500 quilòmetres, l'aguantava perfectament. Quin secret feia? El secret era, jo anava a dormir a les 8 i m'aixecava a les 3 de la matinada. 8, 9, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 hores. Però no són 7 hores, jo havia dormit 7 i 7, 14 hores havia dormit, perquè són abans de les 4. Llavors podia aguantar perfectament 1.000 quilòmetres o 1.500 només per a fer un riuet i res més. En canvi, si tu dius, bueno, treballem fins a la botiga a les 7 o a les 8, pleguem, sopem una mica i anem cap a Alemanya. Arribes a les 3 de matinada a mig França, si és que has arribat, i t'agafa una munyina, que una nyonyonya que és massa, i t'has de quedar en un hotel a dormir. T'aixeques a les 9 del matí i estàs trompa perduda. Que
1: bueno,
0: no...
1: clar, i tot el dia també que estaràs pues, això, no ni descansat ni ben dormit.
0: No te l'enteres de la pel·lícula. Per això sempre és millor anar a dormir aviat la persona que vulgui recuperar. I després, per exemple, per la memòria, va molt bé de prendre el pol·len, prendre la gelea real, prendre la lecitina de soja. Mira, la lecitina de soja, jo els anys que havia d'anar, els anys que he anat en ràdio també, però no tant. Sobretot en tele sí, que quan he estat a TV3 o amb alguna altra tele que he estat, petit, més petita o el que sigui, sempre m'he pres la lecitina de soja, perquè el que no podia permetre és que quan t'estan captant en càmera, te pregunten una cosa i tu rasques el clatell. No.
1: La comunicació no verbal. No,
0: ui, havia de respondre ràpid, preguntava, bum, ja responia immediatament. Preguntava, bum, i abans que acabessin la pregunta ja havia respost. Llavors, clar, es queden tots, el públic i els dirigents de l'emissora et queden, ostres, aquest paio, escolta, tu ho respon ràpid. I el secret estava en que jo prenia lecitina de soja, perquè lecitina de soja és fòsfor pur. Clar, va, perquè va molt bé pel fetge, per la circulació i pel cor, i treu el colesterol, que jo no tinc, perquè el ser vegetarià no en tinc, doncs, però jo me'l prenia per la memòria. Clar, la lecitina de soja, com que jo estic prima, la puc prendre mentre menjo, que si m'engreixa no passa res. Però si la persona està grasseta, pot prendre la lecitina de soja amb aigua mitja hora o tres quarts d'hora abans de menjar, tindràs una memòria que explotaràs i a part que t'aprimaràs, més no es pot demanar. A més, te baixa el colesterol d'una manera natural, perquè el fetge està molt agraït que li dones grassa pura, fosfolípido de la lecitina de la soja, ho treuen això. I a part que va bé per la circulació i pel cor, doncs la memòria, fantàstic, més no es pot demanar. Però recordin, si estàs gras, te la prens tres quarts d'hora abans de menjar amb aigua de quart i de pasta primes. Si estàs prim, te la pots prendre mentre menges i gaudeix d'una bona memòria sense colesterol, problemes de cardiovasculars i aquestes històries. Què t'han dit ara?
1: Doncs mira, tenim uns oients que estan molt atents a tot el que vas explicant i diuen que avui estaves parlant d'això del fòsfor, no?
0: Sí.
1: I em pregunten en quins aliments es pot trobar el fòsfor i per a què va bé, en què ajuda?
0: Bueno, el fòsfor hi ha molts aliments que el porten, sobretot els cereals, les llegums, però sobretot el porten els fruits secs. Clar, hi ha persones que millor els fruits secs són intolerants, però jo els diré un secretet. Sempre que vulguis menjar fruits secs no passa res. Jo a vegades estic prim i a vegades me menjo al migdia 100 ametlles i em quedo tan ample i no m'engreixen. Per què? Perquè són crues. Si són torrades, sí. I si són carremiades, te l'has cargat. I si menges ametlles barrejat amb pinyons i cacauets, llavors ja crees una discussió dintre el teu fetge. Al fetge li agrada que li donis ametlles, o avellanes, o pinyons, o cacauets, o nous, o festucs, o pipes.
1: I que ho fem fàcil, eh? No barregem.
0: No barrejar. A part que te trobaràs molt bé, tindràs molt bona memòria, tindràs els ossos en perfectes condicions, el cabell, les ungles, el fetge estarà molt content, perquè és grassa pura, grassa de la bona, de la primera divisió. I després hi ha molts més aliments, però aquests són els bàsics, a part de les carns, el que sigui, que pugui importar, el peix, el que sigui. Però en principi un naturista com jo, si em pregunten, ens diré els fruits secs i les fruites seques,
1: també.
0: Els cereals i les llegums són els aliments més concentrats i els que porten inclús hasta més proteïna. El que passa és que els vegetals que porten molta proteïna sempre s'ha de barrejar, sempre s'ha de prendre la vitamina C perquè l'aprofitis més.
1: Clar, per l'absorció.
0: Per l'absorció. Llavors, si un vegetarià com jo, que comprens molta vitamina C en forma d'aliments o

0: llimona o per exemple, pebrot, que em porta molt, o altres aliments, doncs ja no passa res. Llavors la proteïna és molt més fàcil de fixar-se.
1: 973-22-96-18. Tenim un parell de minutets. Així que si ens voleu trucar, doncs ja sabeu que tenim aquí telèfon obert.
0: No te'l miris, Roig, no te'l miris.
1: Me'l miro perquè ja ho saps que sempre he d'anar mirant, que he d'anar aquí controlant, que estem a la ràdio. Menjo molt ràpid i sempre m'han criticat que això no em sentarà bé. Què faig?
0: Hi ha una certa frase que diu que l'aigua s'ha de mastegar i el menjar s'ha de beure. Això vol dir que les de mastega molt. Clar, que la persona mastega molt de pressa i en llavors també depèn de llevar la cervesa per tindre el sistema nerviós més tranquil.
1: I sobretot mastegar bé. Perquè no és mastegar ràpid, és mastegar bé i que estigui ben fet.
0: Problemes de cor. Al cor no li agrada res que menja tant de pressa i a l'estómac i el fetge tampoc. No li agrada gens, és l'enemic. Llavors, si la persona hi ha vegades que no pot mastegar i un dia tens moltes obligacions i has de sortir corrents amb una reunió o el que sigui, doncs el menges passat. Túrmix. Pots agafar l'amanida, passes tota l'amanida i després tota la sopa la passes o els macarrons els passes i te menges l'amanida primer i després te menges l'altre. I així d'aquesta manera l'estómac ja li arriba tot diluït i és molt més fàcil de digerir. I recordin que sempre és molt millor menjar l'amanida primer o la fruita primer, segons el que menges, i així d'aquesta manera fas el pas perquè vingui l'altre que és més complicat. Si barreges l'amanida amb la pollastra i els macarrons, com que l'amanida no pot passar, l'amanida necessita una hora per digerir, que va directament als budells, no puc passar, tindràs els gasos, tindràs el ventre inflat i gasos intestinals. Primer el cru, després l'altre.
1: Vinga, doncs, nosaltres ho deixem aquí i
0: la
1: setmana
0: ja
1: que ve
0: marxar.
1: I tornem, sí?
0: Ja, ja hi tornem la setmana que ve, una abraçada, família.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
3: Una canga és un producte a un preu convenient, és a dir, més econòmic de l'habitual. I si busques mobles, t'ho diem més clar. Mobles La Ganga. Estrena sofà, matalàs o tot el mobiliari i complements per donar a la teva llar un toc personal i exclusiu. Treballem amb els principals fabricants del país. Això sí, amb els preus i condicions més ajustats del mercat. Ja ho saps, busques una canga? Mobles La Ganga. A Sidamon, carrer Francesc Macià 12 i a mobleslaganga.com. Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
4: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: I què ens diu l'agenda, la proposta d'activitats que tenim per aquest cap de setmana a les comarques de Lleida? Doncs que ja obren les piscines. El cap de setmana passat alguns municipis també ja van obrir piscines. Vilanova de Segrià n'estrenarà també aquest any i també obren les piscines a Lleida Ciutat, consolidant també doncs aquesta obertura, aquest tancament fins a 8:45 del vespre i avançant-se també, doncs, com era habitual, les piscines obrien després de Sant Joan, un cop finalitzat també el curs escolar, però les condicions climàtiques doncs han accelerat que a molts pobles i en molts municipis doncs aquestes obertures siguin abans. És el cas també doncs de Lleida Ciutat, com dèiem, que ja obre les piscines municipals. Al barri de Capont de Lleida tenim cap de setmana de festa major, amb l'estrena també d'una passarel·la intercultural. Durant tot el cap de setmana hi haurà música en directe, hi haurà jocs populars i també una trobada de xapes de cava, entre moltes altres propostes. Tenim tastavins a Juneda. En parlàvem aquests dies, aquesta setmana, amb el president, amb el secretari i amb el tresorer de l'associació Tastavins de Juneda, que ens explicaven doncs què és el que passarà aquest dissabte en aquest municipi de Les Garrigues. Es reuniran més d'una vintena de cellers a la plaça Catalunya de Juneda, també doncs amb tapes de proximitat i amb música fins ben entrada la matinada. En aquesta proposta Mazda, en la que aquesta vintena de cellers doncs, tindran l'oportunitat de mostrar els seus productes a més de 2.000 persones que es preveu que passin demà per Juneda, vingudes d'arreu de Catalunya per posar en valor els vins que es fan a les comarques de la Plana de Lleida i poder mostrar també doncs, com és el producte vitivinícola que es fa aquí a Lleida.
5: Quan la gent ve als tastos i coneix els productes dels celleristes i te venen al cap d'un temps i te diuen, jo un dia vaig anar a un restaurant i vaig veure que s'ha agafat la marca comercial X o la X perquè ja les coneixes i te diu, però vam trobar aquesta botella que no era barata però que era d'aquell celler que ja l'havien tastat amb un tast vostre i vam pensar, pues, davant dels amics demanem aquesta que quedarem bé, no?
6: I sabem el que veurem.
5: Claro, i al final fas cultura de vi. És el que nosaltres busquem.
1: Aquesta cultura de vi que fan a través de totes les activitats que l'associació Tastavins promou al llarg de l'any i que també doncs, fan amb aquesta nova edició del Tastavins a Juneda. El vi a les comarques de Lleida també serà protagonista aquest cap de setmana a Talarn amb la 14a edició de la Fira del Vi del Pirineu que comença avui, que s'allarga fins diumenge i que durant aquests dies doncs, hi haurà tastos, maridatges i també música en directe. Ens n'anem fins a la Segarra, on diumenge Guissona reviurà una de les seves tradicions més ancestrals. Estem parlant de l'enramada del Corpus, amb les paneres i les cistelles de flors de nens i nanes, amb tallers que també ja comencen avui aquest divendres per tenir-ho tot a punt per diumenge. I Sant Guim de Freixenet, continuem a la Segarra, també ho té tot preparat per una nova Fira de l'Ou, que aquest cap de setmana arribarà a la 29a edició. La previsió també és rebre més de 3.000 visitants, i entre tots ells repartim uns 20.000 ous de forma gratuïta entre el dinam i l'entrega popular. La personalitat homenatjada aquest any serà la xef Ada Parellada, a qui s'atorgaran els ous de plata per la seva trajectòria en el món de la cuina i el seu compromís també en la lluita contra el malbaratament alimentari. I un calendari que tenim per endavant i que comença avui és el de la baixada de falles al Pirineu, que s'estrena aquest divendres amb la baixada de falles de Durro, a l'Alta Ribagorça, tot i que la preparació comença mesos abans amb la confecció de les falles. Què fan els fallaires? Doncs van al bosc, tallen els troncs, els preparen, els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa, que en el cas de Durro és avui aquest divendres, el primer poble que encén les falles a partir de 11:15 de la nit. Després serà el torn de Sort el diumenge, 14 de juny, que aquest any a més també tindrà com a acompanyant l'actor Sergi López. Seguirà el calendari avançant fins al dimecres vinent, 17 de juny, a la Pobla de Segur. I així doncs, estaríem parlant d'una quinzena de pobles que fins a final del mes de juliol aniran celebrant les seves respectives baixades de falles, les festes del foc. Un reconeixement a aquesta festa que va arribar a tots aquests municipis amb la declaració de la festa de les falles, aros i brandons com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la UNESCO l'any 2015. La majoria dels pobles fallaires formen part d'aquesta llista, ja que el reconeixement incloia els 63 pobles que hi ha repartits pels Pirineus, tant per la part de Catalunya com d'Aragó, com també de França i Andorra. Cada cop més pobles cremen falles al Pirineu i després de tots aquests anys, doncs aquesta llista s'ha anat incrementant, passant d'aquells 63 pobles inicials als 94 actuals. De les falles del Pirineu passem al Segrià, en concret al municipi d'Almenar, que aquest cap de setmana celebra una nova edició del seu mercat medieval, una cita que comptarà amb la recreació històrica dels casaments de Peronella i Ramon Berenguer IV aquest dissabte i aquest diumenge, amb parades durant tot el dia, amb espectacles, amb música i amb tallers d'oficis. I la música també serà protagonista aquest cap de setmana en diversos indrets i espais de les comarques de Lleida. Comencem per Mas de Coloma, la Casa Borges, on demà dissabte a les 7 de la tarda hi haurà un gran homenatge a dos icones que van marcar una època, la històrica firma alimentària lleidatana i la banda Los Sirex. L'espai acollirà una vetllada que combinarà música en directe, patrimoni industrial, gastronomia, per recordar un any clau tant per la Casa Borges, que va registrar llavors la marca tal com es coneix avui, com també per aquest grup, Los Sirex, que començaven a consolidar-se com un dels grups pioners del pop-rock espanyol. La jornada arrencarà a les 7 de la tarda amb un espai gastronòmic amenitzat per DJ Bailón, que punxarà vinils del anys 60.

0: i 70. Els assistents també podran gaudir de food trucks, de degustacions d'oli, d'oliva, verge extra, vins i una exposició fotogràfica. El plat fort arribarà a 8:45 al concert de Los Sirox, una de les formacions dels més longeves del panorama musical espanyol, que continuen en actiu, que continuen fent concerts i que continuen amb les seves agendes, doncs, amb aquesta gira que els està portant a recórrer la geografia espanyola. A les 11 de la nit continuarà la festa amb música i ambient retro. Ens anem fins a Verdú. Demà dissabte la jove formació Ondina portarà a les 10 de la nit la seva proposta al Castell de Verdú dins del cicle Vesprades, Cases de la Música als Ateneus. El grup ofereix un recorregut sonor per diferents tradicions musicals amb un repertori que combina influències de folklore argentí, brasilè i mexicà amb la música catalana, incorporant gèneres com el tango o el bolero, la habanera, la bossa nova o el jazz. Serà a les 9 de la nit. El festival Itinera també, doncs, ha començat a itinerar. Arribarà demà dissabte a les 9 de la nit a la plaça Sant Miquel de Tartareu amb el concert de la cantant i trombonista Joana Cebolla i el pianista Xavier Monge dins d'aquesta programació del Festival Itinera, que durant les properes setmanes anirà itinerant per diversos indrets. A diverses localitats es celebra demà el Festival Simfònic amb més de 200 alumnes d'escoles de música de Lleida que participaran en la 16a edició d'aquest festival, una iniciativa que portarà concerts simultanis a la Seu Vella de Lleida, al Turó de Gardeny, al Castell de Gardeny, al Guaire i a Tremp també, així com altres espais. La cantautora Nayara Burke actuarà demà a les 10 de la nit al Bar Centro de Maldà, on presentarà el seu primer treball discogràfic Potser Sí, que va publicar el maig de l'any passat, i a l'Auditori Enric Granados de Lleida, i tindrem avui a les 8 del vespre la Coral Maristes Montserrat commemorant els seus 25 anys de trajectòria amb un musical, un espectacle que repassarà la història de la formació a través de la música i les emocions compartides durant aquest quart de segle. Per tant, una agenda amb molta música, amb moltes activitats a l'aire lliure, amb les falles, el mercat medieval d'Almena, l'enramada de Guissona o els vins protagonistes a Talarn i a Juneda.
1: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
2: 20 anys entregant confiança. A Translleida Missatgers fa 20 anys que connectem empreses, persones i oportunitats. Som el hub oficial de GLS a Lleida i cada dia fem arribar milers d'enviaments amb la rapidesa, la proximitat i la confiança que ens han portat fins aquí. 20 anys al teu costat, 20 anys avançant junts. Translleida Missatgers, la teva agència GLS a Lleida. 973 21 0005.
3: Atenció! Arriba la gran liquidació d'estocs de Dalmau Motor. Només el 17, 18 i 19 de juny, descomptes brutals en vehicles nous i seminous de les marques Volkswagen, Audi, Skoda i Volkswagen comercials. Aprofita les unitats limitades amb entrega immediata i estalvia fins a 14.000 euros. Sí, ho has sentit bé! Fins a 14.000 euros de descompte! Tres únics dies per aconseguir el teu vehicle al millor preu de l'any. Corre abans que s'acabin! Només el 17, 18 i 19 de juny a Dalmau Motor, del grup Nayox.
4: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
5: I per tot el que viurem.
4: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
1: Onda Cero Lleida. La teva ràdio.

0: doncs vinga, nosaltres també flipem, senyor Posto, què tal?
1: Què tal, com estem?
0: Doncs molt bé, flipant.
1: Flipant. Me va molt bé lligar-ho, perquè com que... Bueno, amb la Núria fem la broma de que ara cada divendres quedo amb lo Cartanyà.
0: Ara tens doble cita, a la ràdio i amb lo Cartanyà, què et sembla?
1: Sí, sí. Avui no, avui festa. Ja està bé. Però la veritat és que tenim alguna coseta...
0: Sí, hi haurà una altra cita.
1: Sí, sí, sí. Però bueno, et vull parlar de la setmana passada, que de fet quan vam acabar el programa te vaig dir, he quedat amb el Xavi, i, però no et puc dir el què. Doncs ara ja sí. Hem fet unes promos per la Transegre de Balaguer, molt xules. La primera

0: que hem fet és com per explicar les normes i així, però la veritat és que ho hem fet d'una manera molt divertida i ha quedat molt, molt guai. Teniu el vídeo penjat tant a les meves xarxes com les del Xavi com a les de l'Ajuntament de Balaguer i de Camarasa. Una cosa molt improvisada perquè no teníem guió ni res i la veritat és que pim-pam, mano a mano, ha quedat molt xulo. Ell va tindre la idea de fer de Urbano de Balaguer i jo del que va a la Transegre i la veritat és que ha quedat molt divertit i mira, és una publicació. Me comentaven des de l'Ajuntament de Balaguer que mai havien tingut cap publicació amb tants likes ni a la Transegre ni al propi Ajuntament, així que... Bueno, content de fer difusió d'una de les festes més importants de Lleida. De fet, després en parlo, perquè com que aquesta setmana també hi ha hagut la Patum i altres esdeveniments així com a molt populars,
1: també, sí.
0: Doncs també
1: molt multitudinaris.
0: Parlarem de la Transegre i això. Sí, sí. I la veritat és que molt bé. A més, vam anar a dinar al Tirricló amb l'amic d'allí que va estar supercontent i bueno, pues fa una mica de ponentinament, no?
1: I a més, de recordant aquells consells també bàsics, importants, de seguretat, de civisme,
0: sí.
1: Que la gent que hi vagi, que participi, ho sàpiguin tot.
0: Sí, sí. Però s'ha d'anar amb compte perquè estàs al riu,
1: clar,
0: principalment. I llavors, pues això, que ja s'entén que és una mica la festa i que, bueno, però pues s'ha d'anar amb compte amb la beguda a les barques, s'ha d'anar amb compte amb la brossa... i que la gent pues, que no es perdi, sobretot, no? Que ara ja està tot com a molt automatitzat, tothom porta GPS i així com altres anys se perdia algú i era lío, ara no, ara de seguida trobem, però bueno, a més també hi ha uns concursos de la millor barca, de la barca més xula, vull dir, ja està ben muntat. I a més enguany s'afegeix un altre dia, que els últims anys s'havia tret.
1: I ara es recupera.
0: És el cap de setmana del 10 al 12 de juliol i ja... recuperant les dues baixades, o sigui, de Camarasa, pues entenc que una mica més avall, i després l'arribada de Balaguer, o sigui que ja ho sabeu. Encara crec que hi havia places encara, vull dir que si algú se vol apuntar, el que passa és que heu de fer la barca. És una mica el rotllo. Que expliquem una mica com s'ha de fer, s'ha de fer amb, com un catamaran, és a dir, flotadors a les dues bandes, però també al centre, perquè si així no vol que... I, bueno, pues que
1: bueno, és que tot, és una obra d'enginyeria.
0: No, no, sí, clar.
1: Qui vulgui participar i encara no la té feta, que contacti amb experts d'altres anys, d'altres edicions.
0: Hi ha gent de Balaguer que s'hi dedica, que te munta la barca. Ja ho sabeu, però bé, molt xulo. Després vaig fer una publicació que me va fer molta gràcia, me la va passar una noia d'un restaurant de Lleida, que m'ha dit, mira, senyor Posto, i aquest jo pensava que seria el post viral de la setmana, però què m'havia d'imaginar? Que n'hi hauria de molt més potents. Però bé, vista un restaurant de Lleida, anchoas de l'Escalera. Què els hi ha passat amb aquesta gent? Aquesta gent escriu, no, fan el català i el castellà, i en català escriuen anchoves de l'Escala. L'Escala és un municipi,
1: sí.
0: No són anchoves d'un lloc per pujar al pis de dalt. No hi ha anchoves de l'ascensor. I llavors, com que no ho fiquen en majúscula, al fer la traducció al traductor de Google, pues, anchoas de l'Escalera. I pues, la gent és molt hi-ha-ha. A més, també etiqueto els amics de Felicito Fill, que ens hi porten molt bé. I normalment, quan és alguna cosa de Lleida, que ells fan la conya aquesta de felicitar la gent que patine o que diu barrabassades, pues normalment quan són coses de Lleida pues fem la col·laboració i sí, bueno, la veritat és que és molt majo el noi el que ho porta i un dissenyador molt tot, i sí que guai, però sí. Anchoas de l'Escalera, amb un restaurant de Lleida. Tothom m'ha preguntat que quin era. I dic, home, se diu El Pecat, però no se diu El Pecador, pobra gent, que segur que no ho
1: han fet. No, perquè és que si no, després ja sabem com funciona això. O sigui, és una campanya, un comentari i, bueno...
0: Clar, pobres,
1: tampoc no cal.
0: Però, a més, és un lloc, jo diria que bastant conegut. Si el digués, la gent diria, ah, sí. No, ja t'ha donat més dades, però no.
1: No, però és igual, deixem-ho aquí.
0: Vale, llavors jo, la setmana passada estava molt preocupat... Estava molt preocupat per la gran difusió que s'ha fet de la Patum, que se'n fa tots els anys. Tots els anys hi ha la Patum de Berga, que és aquesta festa que té més de 600 anys, que és patrimoni de la humanitat, com mal fet saber la bona gent de Berga, que m'han fotut una mica la xapa, que, no, que és una festa tradicional, que és molt important. Però és cert que TV3 pues, li fa una difusió brutal de durant una setmana, matí, tarda i nit, explicar com ha anat i els passos que s'hi fan i bla, bla, bla. I jo vaig dir, algú que m'estimo tant com TV3 estime la Patum i les festes de Gràcia. Clar, m'han vingut gent de Berga una mica ofesets, però

0: presència.
1: I la pleca ha anat creixent i més o
0: menys
1: està controlat.
0: Forma, sí, bueno, perquè també l'espai, clar, és que és això, o sigui, si tens una plaça que és petita i no la pots fer créixer, no la pots fer créixer, si tens un recinte firal que també doncs, es va adaptant i va creixent, doncs et permet que aquest creixement sigui més sostenible, no?, al cap dels anys.
1: Bueno, mira, de forma molt petita, i no me vull comparar amb la Patum ni molt menys, però el Caragolazo, la queixa que ara no és ni de llarg ni de tal, és de massa gent. És a dir, com que hi ha massa gent, hi ha gent que se queda molt enrere, no ho sent, no ho veu, i vaja, doncs vindria a ser una mica això, no? Que nosaltres estem molt contents i buscarem solucions perquè tothom en pugui gaudir i no sigui problema, però vaja. Vaig dir que no se m'enfada la bona gent de Berga, però si es queda la meitat de cobertura per la Plec, la Transegre, Fira Tàrrega, la Quilarre, o lo Mercat Romà de Yeso, tots junts, és a dir, ja ens agradaria que la nostra fes aquesta difusió. Però, Núria, què m'havia d'imaginar jo? Que no només la Patum, sinó el Primavera Sound, que també van fotre molta xapa, a més...
0: Perquè va ploure molt, no?, el primer dia.
1: Sí, però TV3 també, el Primavera Sound, sembla com si fos el d'allò, no? Però què m'havia d'imaginar amb l'avinguda del Papa, la matraca que li han fotut, no només TV3, sinó tota la resta de mitjans, amb tot el seguiment, que dic, bueno, ja només els hi falta explicar si has esmorzat pa amb tomates, si... quantes vegades ha anat al lavabo i tal, perquè realment ha estat com un monogràfic aquests dies, que sí que és cert que és una cosa molt important que vingui el paper que d'allò, no? I la difusió que se'n fa i molta gent diu pues, la promoció que es fa del lloc on va i tal. Però
0: l'objectiu era que Lluís pos tu xapa,
1: Això ja hagués estat d'allò, perquè a més, per qui no ho sàpigui, en anglès papa és pope, que, i el plural és popes, que si ho escriviu és popes. I jo vaig dir, quin popes t'agrada més? El dels papes o el dels popes, no? I bé, vam fer aquesta broma. També vaig criticar molt el tema de la publicitat, crec que s'han gastat molts diners, i no sé massa quin sentit té que enmig de Ricardo Viñes hi hagi publicitat de l'avinguda del Papa per explicar que va a Barcelona o que va a Madrid, no? Vull dir, crec... aquí hi ha algú que ha fet calés, s'ha fet l'estiu fent la difusió i la publicitat de tot això.
0: Bueno, clar, però perquè algú l'ha contractat també.
1: Sí, clar, evidentment. Després explicava, vaig fer un meme de que és un noi que està així com a empudegant intensament amb una noia i és els mitjans expliquen fins al mínim detall de la visita de Papa contra la pobra gent que pensava que vivia en un estat confessional. I dic, quina xapa, i no de les meues, sinó de la xapa que estan fotent, no? Però és que el post que s'ha fet mega hiperviral, no, a vegades costa molt saber els motius, jo després si et vols puc fer una mica de dissertació de per què crec que funciona, és que vaig fer, com que aquesta setmana hi ha hagut la selectivitat també, vaig fer una pregunta d'examen de matemàtiques de relacionant l'avinguda del Papa amb el tema dels aires acondicionats de la calor que es passa a les aules de les escoles catalanes, no? Problema 1. La Generalitat ha destinat 2,3 milions a la visita del Papa de Catalunya. 2,3 milions és la xifra oficial. O sigui, pagar publicitat, pagar tota la gent que ha vingut i tot el tinglado. Suposem que la instal·lació d'un sistema d'aire condicionat en una aula té un cost mitjà de 1.500 euros. Aquí també m'han discutit de si 1.500 és molt, és poc... Bueno, ja veuríem. Quants sistemes d'aire condicionat es podrien haver instal·lat amb el mateix import? Aquesta era una mica la broma d'utilitzar la selectivitat, l'avinguda del Papa i la problemàtica de això de la calor que hi ha ara als mesos d'estiu a les aules de Catalunya. Dic mesos d'estiu i la gent diu, no, si només són 25 dies, uns de llonces.
0: No,
1: que
0: perquè
1: al
0: maig ja
1: dies.
0: comencem
1: al maig
0: estem parlant
1: i a la castanyada.
0: Clar, ja estem parlant de classes on hi tens una mitjana de 20-22 nens i nenes amb tota la seva efervescència.
1: 22 calefactorets,
0: que a les 12 del migdia, doncs, allò té vida pròpia.
1: No, i el que dic, que la castanyada fa calor.
0: Exacte,
1: que és que ja no fem la castanyada, la senyora castanyera ja no va amb abric i d'allò, ni el mocadoret al cap. Vull dir, samarreta curta i xancletes. I llavors, bé, doncs clar, jo crec que juntar aquestes tres coses, el tema de la selectivitat, que per qui la fa i pels mestres també és molt rellevant, amb el tema de l'avinguda de Papa, el cost i el tema també de la calor a les aules, Jo crec que aquest se l'acau.

0: Pues mira, Instagram, 12.000 likes. Que 12.000 likes fa 4 dies hagués set el post més viral de la història de Postures de Lleida, però clar, com que han fet aquests vídeos de l'A2 i el no sé què del Cartanyà i no sé què del Broncano i d'allò, doncs segur... I també del tema de Rodalies, 12.000 semblen pocs, però la
1: però
0: veritat és
1: molts,
0: que
1: clar.
0: És una animada. És una animada. A més, s'ha compartit moltíssim i bé, i bueno, el fet de, també de vincular-ho amb el compte aquest d'Aules que cremen, que reivindica tot una mica, fa una mica aquesta lluita per a veure si es pot solucionar. És un problema enorme perquè no és només, o sigui, si tu volguessis ficar aires acondicionats a totes les aules de les escoles de Catalunya, no és només els aires acondicionats, sinó es paga el rebut de la llum.
1: Clar, exacte, és després
0: mantenir-ho. I a més també aïllament, o sigui, l'aïllament terrible d'edificis vells. O sigui, la solució no és gens fàcil.
1: No, perquè estem parlant de climatitzacions, inclús després a l'hivern, no?, amb sistemes de calefacció que funcionin, que siguin adients.
0: El problema és tan gros que llavors hi ha gent que opta per dir, bueno, doncs no fem res. I no.
1: I així anem passant els anys. Clar, i només falta que ara aquests dies les temperatures més o menys encara... es comporten queden 5 però... dies ara, queda una setmana i ja està, i al setembre ja ho trobarem, no? Ens posem aquí la vena als ulls i direm endavant.
0: Sí, bueno, de fet també em discutia per gent a xarxes molt pesada dient, no, perquè fan que la solució és fer les escoles noves que siguin més, jo sí, home
1: no, però és que inclús amb escoles de nova construcció tenen problemes de climatització.
0: Però a més que és impossible, vull dir, o gent que deia portem a la canalla a pavellons o a l'Ajuntament o... A
1: veure. Els pavellons tampoc solucionen res.
0: No. I clar, els edificis són els que són i a més, edificis, alguns de l'època comunista russa. I ciment armat i bueno, que jo recordo, al col·le, jo he anat a diferents col·les a la meva vida i alguns... Era bastant terrible, terrible de jaqueta dintre de classe. La calor, bueno, ves, la calor ja feia amb el que podíem. Però bé, en fi, hi ha aquesta problemàtica i és molt difícil de solucionar, però això no vol dir que no hi haguem de posar solucions, no? I és cert que el mic, que agafar lo del Papa i vincular-ho amb això, pues bueno, però tampoc la justificació de pagar 2,3 milions d'euros. Molta gent ho diu i què passa si en lloc del Papa hagués vingut l'Ayatolà de no sé què, o què passa si... Jo que he anat a un col·legi de monges, també explicava una mica que la cerimònia del Gaudí, espectacular,
1: sí.
0: Cap però, o sigui, una passada. Jo crec que, a més, la promoció que s'ha fet, la difusió, comparant-ho també amb els actes de Madrid, que han quedat com a molt, no? El Manolo Lama allí fent com de retransmitint els gols de no sé què, han quedat com a molt, molt cutre. O sigui, la comparació... vaja, golejada, ja que parlem amb temes de futbol, i arriba el Mundial ara, ja la matraca del Mundial. Pues això és superbé, però realment...
1: Això és superbé, però també fins a quin punt, perquè si estem parlant de Barcelona com a ciutat massificada, i la Sagrada Família també,
0: tu no necessites
1: com un
0: més
1: dels,
0: turisme del que tens,
1: exacte,
0: no?
1: Com un dels llocs també més visitats, està clar que això li dona un impuls brutal, no? I que aquesta imatge, a més, també amb lo bonic que va ser, ha donat la volta al món, segur, i que atraurà molta més gent també, segur. Llavors és com, ostres...
0: Que
1: també és un problema, sí.
0: El que penso és que és és la qualitat del turisme el que es buscava en aquest sentit, no? De que sigui un turisme una mica més de... En principi, si és gent religiosa, és gent que es porta bé, entre cometes, no? Que no té per què, però bueno, mantens el cuidó.
1: Bueno, però el turisme a Barcelona tampoc no és un turisme...
0: No, perquè no és massa de batalla.
1: Sí,
0: però, bueno.
1: Que no és allò doncs, que m'ha passat algunes vegades amb localitats del litoral que s'omplen
0: sí,
1: o a les illes. Vull dir, també és diferent.
0: Bueno, res. Més preu dels lloguers, bueno, tot això comporta una sèrie de problemes que és el que tu dius, no? Cal que... Però vaja, tens la Sagrada Família i evidentment doncs és un monument increïble i clar... Que no s'hi podrà entrar fins a... Deien fins al segon centenari de l'aniversari de Gaudí.
1: Imagina't.
0: I també el tema d'això, el que comentava, que una religió que promou l'austeritat, el donar als més desfavorits, no? Que es gastin milionades i milionades en publicitat,

0: Bueno, pues és molt debatible, no? I molt qüestionable i de fet hi ha hagut molt debat a les xarxes sobre això, a les meves, si voleu entrar us ho podeu mirar. I ja vam dir que n'estem una mica, n'estem de la visita del papa una miqueteta fins als de llonces. I ho vaig fer amb la mateixa tipologia que s'han fet els anuncis de Hola, Lleó 14. I bueno, però amb això ja està. Vale, doncs mira, ja per anar acabant, el tema solidari. Fa unes setmanes et vaig dir que vaig participar al desè aniversari de Slow Shop, que és aquesta entitat que agrupa diferents comerços de l'eix comercial i d'altres llocs de Lleida. No només es mouen pel tema de la... Com se diu això?
1: De la conciliació laboral.
0: Conciliació laboral, exacte, que tu puguis estar amb la teva família, puguis anar a comprar, a més de tindre una botiga, sí. Per els horaris, bla, bla, bla, sinó que també lluitem pel petit comerç i tal. Us recomano molt que entreu al seu compte de Slow Shop perquè van fer un vídeo fet amb animació, amb un doblatge molt ben fet, i és molt bonic, és molt bonic. Han fet un vídeo en el qual una padrina va amb la seva neta i li explica per què l'eix comercial està com està i què és el que vindrà i això. És molt, molt xulo. I us el recomano com el meu, també el teniu als meus comptes si no el trobeu. Després, el dissabte passat va ser la festa infantil del tractor d'Aremi.
1: Sí.
0: Molt dia,
1: la tractorada.
0: Molt tractorada, no ens va fer molta calor. I a més, solidari per l'associació Aremi, que sabeu que és la que té els postos productes de I Love Tractors i tot queda molt, molt, molt ben lligat. De fet, jo vaig dir que m'ho passo millor jo quan pujo al tractor aquell gros de Vicenç Maquinària Agrícola. A vegades m'ho passo millor, sembla que m'ho passi millor jo que no pas d'això. També hi havia una exposició de tractors antics. I bé, és una d'aquestes festes que fa el mestre, que també és un dels històrics de Lleida, i molt xulo, ple de canalla i també aquesta col·laboració solidària. I aquesta setmana també hem sapigut el que hem pogut recaptar gràcies a l'aplec del Caragol,
1: sí.
0: No només el que s'ha venut al punt d'informació el mateix cap de setmana, sinó també per totes les... No he ficat totes les colles, però sí que he ficat els que han fet així com a donatius més rellevants.
1: Ah, vale, perquè les colles també participaven individualment, sí, jo, no? També n'hi havia que van
0: col·laborar. Sí, jo he fet una oferta que els hi feia a meitat de preu. I llavors vaig enviar missatges i moltes colles ho han fet. I gràcies a això, mira, l'any passat crec que vam recaptar, no sé si 600, 800 euros, doncs aquest any han set més de 1.400. És a dir que hem pujat el recapte. I bé, des d'aquí pues, agrair a la FECOL i amb aquestes colles que han col·laborat amb donatius força grans i convido a les altres colles perquè l'any que ve...
1: Clar,
0: saps què passa? Sí. Que sempre arribem una mica tard i llavors hi ha gent que es desperta tard i a vegades els he de dir que no perquè clar, d'avui per demà
1: ja és difícil.
0: El Miquel, pobre, que em fa les xapes...
1: Ja no dona l'abast, no?
0: No dona l'abast i ja, prou que vull baixar als campos també, saps? I a més és molt apliquista el Miquel i llavors... pues això, però bé, molt content d'aquests 1.400 euros i res, també hem fet una promo molt xula, te parlava de la Transegre, doncs hem fet una promo molt xula amb els amics del Magnífic Fest, aquest festival que se fa a Lleida els dies
1: la setmana que ve,
0: del 18 al 20 de juny, Lofof Lesbian, John Dausa i molts altres grups, dos dies, però també es fan concerts per la resta de la ciutat, han anat fent això del Magnífic a diferents punts de diferents Magnífic en família en diferents municipis del Segrià,
1: sí.
0: Però ara ve l'evento guai, que és del 18 al 20 de juny, i a més col·laboren, tindran un stand d'AFANOC, de l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, han postat xapes solidàries, han fet una col·laboració, així que molt xulo, si encara no teniu entrades, doncs ja ho sabeu, entreu a la web de magnificfest.com i així participeu i també feu una mica de col·laboració solidària.
1: Doncs ens està quedant un mes de juny prou arregladet, eh?
0: Entre una cosa molt bé, i l'altra, coses,
1: i després ja Revetlla de Sant Joan, i ja ho
0: deixarem. Ja ho tenim, l'estiu ja tope.
1: Piscines aquest cap de setmana, també.
0: Sí, que han obert moltes, eh? La setmana passada ja van obrir unes quantes, i ara,
1: sí, clar, aquí a Lleida
0: això
1: també
0: normalment se feia després de Sant Joan, però han hagut d'adelantar perquè...
1: perquè això no es pot aguantar.
0: No es pot aguantar, clar. Tothom cap a la piscina.
1: Molt bé, senyor Postu, doncs la setmana que ve hi tornem i cap a la piscina farem cap. Que vagi molt bé, bona setmana.
0: Que vagi molt bé.
2: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
1: Doncs així és com arribem avui al punt de les 2 de la tarda. Continua la informació, continua l'actualitat, com sempre aquí hem de fer amb Notícies Mediodia i amb Maria Hernández. Tornem dilluns a les 7:54 del matí amb titulars a les 8:20 amb l'informatiu local aquí hem de fer a Lleida. Fins llavors, que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana.
2: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hasta llegar al billón y medio de euros de Elon Musk, hasta coronarse como el primer billón de la historia, le queda un poquito a Zapatero todavía, aunque con el 1.300.000 euros que tenía en la caja fuerte de su despacho en joyas, con el ajuar de rubíes y zafiros que a ojo de tasación judicial valen 26 veces más de lo que sugirió el entorno del expresidente, con ese 1.300.000 euros, pues oye, tampoco le va tan mal. Si de algo sabe Ansorena, la prestigiosa casa de joyería es de joyas, de subastas y de objetos de gran valor, como este botín de la caja fuerte que Gertrudis solo se animó a abrir con llave cuando constató que los agentes de la UCO iban a por la ganzúa para reventarla. Hasta la fortuna inédita que acumula el magnate con la salida a bolsa de SpaceX, la más sonada de la historia, le queda un caminito a Zapatero. Aunque la herencia de Sonsoles, los regalos acumulados en los viajes le dan para unos cuantos más. Viajes, digo. Igual a Marte no, con las joyas no le da para enrolarse en la primera misión tripulada a Marte de SpaceX, pero según la IA de Elon Musk, sí se puede comprar un piso exclusivo, un superdeportivo de edición limitada, una embarcación recreativa o puede crear también una cartera de inversión de alto rendimiento. Oye, ¿quién no tiene un tesoro en el despacho sin saberlo? ¿A qué expresidente no investiga un juez por delito fiscal y de contrabando? ¿Qué expresidente no es un presunto defraudador y un contrabandista? Se lo tendrá que contar el propio Zapatero al juez Calama, que desde hoy le investiga también por ambos delitos.
3: Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al viernes. La respuesta que tratará de averiguar el juez Calama, que hoy abre pieza separada para investigar al expresidente Zapatero por delito fiscal y contrabando. Señala el juez que el origen de las joyas halladas en su caja fuerte no está justificado en este momento, que no hay una trazabilidad fiscal y que hay indicios objetivos de un fraude tributario. En el PSOE guardan silencio, ya no hay tanto apoyo, esperan en Ferraz que el expresidente aclare y aclare bien ante el juez todas sus actuaciones, también claro por qué tenía este botín de rubíes, zafiros y relojes de lujo en una caja fuerte. Hoy ha sonado un poco osada la ministra Diana Morán.
4: Yo me mantengo, sí, en mi apoyo y en mi confianza al presidente Zapatero y creo que efectivamente en este país hay un doble rasero y que la justicia no es igual para todos y no se aplica igual para todos.
2: Por alusiones, la respuesta de la presidenta del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, respaldo a los profesionales de la carrera judicial y en especial a aquellos jueces que sufren las presiones políticas y las campañas de desprestigio inaceptables.
5: Los jueces ejercen su función constitucional con plena autonomía de criterio, como una de las expresiones esenciales de la independencia, que se basa en la aplicación exclusiva de la ley y el derecho, sin ninguna otra finalidad. Por ello, deben ser protegidos los jueces de presiones, de injerencias externas o de veladas o no tan veladas campañas de desprestigio.
2: Veladas o no tan veladas. Más madera judicial, la confirmación a Onda Cero de fuentes de la Fiscalía de que el exfiscal García Ortiz tramitó una denuncia de la trama Leire de las cloacas del PSOE, una denuncia contra la jueza Viedma que instruía el caso del hermano de Sánchez. Y tercera novedad, que hay más, el juez Santiago Pedra cita como investigado la semana que viene al abogado Teijelo para que explique sus reuniones con el número 2 de García Ortiz, con Diego Villafañe. En apenas hora y media, el rey despedirá en el aeropuerto de Tenerife Norte al Papa León XIV, que cierra hoy en la isla su estancia de 7 días en nuestro país. Madrid, Barcelona y Canarias en su intensa agenda, con el mayor contenido social en esta su última parada en las islas. Como ayer, ha escuchado el Papa el testimonio de vida, cientos de historias rotas y marcadas para siempre por la travesía que un día emprendieron a nuestro país. El mensaje para ellos, en francés, el idioma de la mayoría de quienes le escuchaban.
6: Ellos han hablado en español, he preparado yo en francés. En francés, je parle. Chers frères et sœurs, bonjour. Et je remercie Madame la Ministre así que el director
2: el guiño
6: centro,
2: cómplice del Papa a los migrantes. La realidad que de los que llegan a España, que llegan a una Europa que desde hoy endurece sus fronteras y agiliza los retornos y que permite que un Estado pague para deportar a migrantes a centros de terceros países. El mensaje de la dignidad humana de León XIV, el tirón de orejas del pontífice a Europa, no casa con el Pacto Europeo de Migración y Asilo que hoy entra en vigor. Resumimos el resto de las noticias del día. Titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
7: El Partido Popular

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Omplir el dipòsit o el rebost de casa és una mica més car. A Catalunya els preus han pujat una dècima al mes de maig i eleven la inflació fins al 3,1%. Des de principis d'any, l'augment ha estat superior a un punt i situa l'IPC a nivells que no es veien des de febrer del 2025, un increment que coincideix amb el conflicte a l'Orient Mitjà.

0: precisament per surfejar la crisi d'Hormuz, el Banc Central Europeu va pujar ahir els tipus d'interès per primer cop en dos anys. En Utiel, bona tarda. Els experts alerten que la mesura repercutirà en l'activitat econòmica.
1: Bona tarda. Així ho veu l'economista Josep Soler, que dubta de l'efecte que tindrà la mesura en la inflació. En canvi, està segur que repercutirà negativament en el creixement econòmic de la Unió Europea. Són declaracions a la brúixola d'Onda Cero Catalunya.
2: Una pujada com ara d'un quart de punt no serà un efecte molt gran, però segur que tindrà un efecte sobre l'activitat econòmica. És a dir, els agents econòmics tendiran a endeutar-se menys, a prendre menys decisions d'inversió.
1: Soler ha assegurat que l'altra incògnita és saber si aquesta pujada serà puntual o formarà part d'un canvi a mig termini de la institució europea.
0: El Departament d'Interior i els Mossos d'Esquadra reclamen més mesura contra la producció a gran escala de la marihuana i la possessió d'armes. Ricard Jiménez, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Sí, volen que s'endureixin les penes de presó per aquests delictes fins als 9 i als 5 anys, respectivament. Núria Parlon, consellera.
4: I, òbviament, doncs, també hem obert un espai per poder doncs, dibuixar un escenari d'alguns canvis legislatius que han d'anar en la línia d'endurir les penes en les armes il·lícites, la tinença i l'exhibició d'armes de foc per equiparar-nos a la legislació europea i, per tant, dissuadir amb millors eines doncs, tot el que té a veure amb aquesta letalitat.
3: Són mesures per fer front a organitzacions criminals molt especialitzades, responsables d'alguns dels últims assassinats que han colpit Barcelona.
0: I el Partit Popular de Catalunya, en plena política, presenta al Congrés que renovarà el lideratge d'Alejandro Fernández. Marcos Díaz, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. Fernández seguirà al capdavant del partit amb l'objectiu de seguir creixent a Catalunya i impulsar Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Ho ha explicat la presidenta del Comitè d'Organització del Congrés, María de los Llanos de Luna.
6: Cada vez se va sumando más personas, más catalanes, al proyecto que presenta y que tiene el Partido Popular como una alternativa real. Pero nosotros no nos conformamos con estos 15. Para nosotros no es una meta, es un punto de partida y, por tanto, entendemos y queremos más.
5: Núñez Feijóo participarà en la cloenda del Congrés en un gest que enterra les diferències entre tots dos mandataris.
0: I els sindicats d'educació preparen, Anna, l'última mobilització d'aquest curs.
1: Sí, serà diumenge amb una manifestació al centre de Barcelona que volen que sigui massiva. També avisen que el conflicte continuarà obert el curs vinent si el Departament d'Educació no s'asseu a negociar les seves reclamacions.
7: Començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Paraules d'Ingrid Chavarria, portaveu del sindicat CGT.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. El Mundial de Futbol arrenca amb la victòria de Mèxic sobre Sud-àfrica per 2-0 a l'estadi Azteca en el partit inaugural. Aquesta matinada, Corea del Sud ha guanyat a la República Txeca per 2-1 a Guadalajara. A les 9 es juga el Canadà-Bosnia-Herzegovina a Toronto i a les 3 de la matinada als Estats Units-Paraguai a Los Angeles. El Barça és a una victòria de classificar-se per la final de la Lliga Endesa després de guanyar el Tenerife 97-89 al Palau en el segon partit de la sèrie. Avui a les 9, segon partit entre el València Bàsquet que té el Joventut amb avantatge d'1-0 per l'equip taronja.
0: La previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 34 graus a Lleida, 32 a Girona, 28 graus a Barcelona i 27 a Tarragona. Aquesta tarda, ambient càlid, predominen el sol i el cel poc ennuvolat o clar. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada i a la resta vent fluix variable. Demà dissabte continuarà el temps estable. També serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat. La

0: Temperatures pujaran, màximes de 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. S'esperen temperatures molt elevades a la depressió de Lleida. Les temperatures mínimes, en canvi, baixaran, 21 graus a Barcelona i 16 a Girona. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies a Noelia. 2:45 de la tarda, Dani Sánchez, al control tècnic.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Ho dèiem en portada, els catalans segueixen patint les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Iran. Des del febrer, quan la inflació es va estabilitzar al 2%, els preus han pujat i s'han mantingut al març, l'abril i el maig al 3%. Per tant, els conflictes armats tornen a encarir la vida a Catalunya, com ja va passar el 2022 quan va esclatar la invasió de Rússia a Ucraïna. Ricard, quina és la lletra petita del repunt de l'IPC?
3: Doncs, d'una banda, el preu dels combustibles i del transport han fet pujar els preus generals del maig. La benzina és un 10% més cara que fa un any i moure's, tant amb cotxe privat com en transport públic, costa més d'un 6% respecte al 2025. A més, l'arribada del bon temps venen també més turistes, hi ha més demanda i això fa que hotels i restaurants també encareixin els seus preus. Tot plegat ha portat el Banc Central Europeu a tornar a pujar els tipus d'interès fins al 2,25% per intentar frenar aquesta pujada de preus com ja van fer en d'altres moments de crisi, com per exemple la guerra d'Ucraïna.
1: I quins productes o serveis alenteixen l'increment dels preus generals a Catalunya?
3: Doncs al maig les factures de la llum i el gas s'han abaratit un 3% respecte a l'any passat. Es nota que encara no cal utilitzar regularment ventiladors i aires condicionats per combatre la calor. Pel que fa a la cistella de la compra, els preus han seguit pujant però a un ritme inferior als generals, mantenint-se estables entorn al 2%. Pugen sobretot la carn de vedella, els ous i les verdures fresques amb uns augments al voltant del 9%. També s'encareix més el peix fresc, que gairebé arriba a aquest 9%.
1: I precisament per intentar frenar la inflació impulsada pel conflicte a l'Orient Mitjà, el Banc Central Europeu ha pujat els tipus d'interès fins al 2,25%. És la primera pujada en gairebé dos anys.
3: Sí, l'expert financer Josep Soler ha assegurat a la brúixola d'Onda Cero Catalunya que la pujada d'un quart de punt era esperada i que ara la gran incògnita és saber si serà la primera d'un seguit de pujades o si la decisió té un caràcter més preventiu en el nou context internacional. En tot cas, Soler també s'ha mostrat preocupat per com aquesta decisió pot repercutir en l'activitat i el creixement econòmic de la Unió Europea.
4: Perquè és una inflació que ens ve de fora. Ens ve purament perquè hi ha un augment dels preus de l'energia i, en canvi, en molts casos la inflació es produeix per un augment de la demanda interna, llavors és més fàcil que la frenem. El que sabem també és que la tendència de l'economia, quan pugem els tipus, doncs és que l'activitat caigui. I, per tant, que aquest creixement ja molt pobre en aquests moments de la zona euro pugui rebre, no? I sigui encara més dèbil.
3: En aquest sentit, Soler no està segur que aquesta pujada tingui un impacte important en la inflació, ja que aquesta està vinculada directament a l'encariment de l'energia i a la situació d'Hormuz. Per això, insisteix que el més important és que aquest conflicte se solucioni com abans millor.
1: I mentre la guerra a l'Orient Mitjà segueix oberta, les empreses catalanes i els treballadors segueixen patint les conseqüències. L'encariment dels costos de producció estan afectant la productivitat de l'economia i posant pals a les rodes perquè les empreses inverteixin en millores. Així ho alerten des de la patronal el Foment del Treball, que exposen en el seu últim informe econòmic les dificultats que tenen els empresaris per millorar els sous de les seves plantilles en aquest context.
5: Augmentar salaris sense productivitat, això és un recorregut que es pot fer a molt curt termini, amb un cost a càrrec dels marges empresarials, però que, òbviament, això també significaria que el nivell d'inversió, si els marges cauen, seran més baixos. I, per tant, dificultarà aquest procés d'innovació, d'inversió.
1: Paraules del responsable del Departament d'Economia de Foment del Treball, Salvador Guillermo. Mentrestant, Salvador Illa estudia privilegis fiscals per atreure empreses andorranes a l'Alt Urgell. El president de la Generalitat considera que és una via que cal explorar per fer créixer econòmicament la comarca i, molt concretament, Marcos, al municipi d'Organyà.
6: Sí, el govern veu en les empreses andorranes, especialment en aquelles que han de créixer, una oportunitat perquè s'instal·lin en la futura zona econòmica de la localitat lleidatana d'Organyà. I una via per seduir-les, creu l'executiu, és a través dels impostos. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Salvador Illam ha assegurat que ja s'està treballant en una fiscalitat especial amb el govern d'Andorra. El cap de l'executiu, però, no ha volgut entrar en detalls.
7: Ho estem treballant i mirarem de dotar-lo dels instruments també en matèria de fiscalitat necessaris perquè això sigui un pulmó de desenvolupament. Ara aquí ens hem d'entendre, amb Andorra, la voluntat d'entesa és màxima, també, ho dic també amb tota claredat, voluntat d'entesa que passa també per tenir molt presents quins són els interessos nostres de Catalunya i del Pirineu.
6: El president de la Generalitat ho ha dit en la trobada empresarial al Pirineu, on també ha anunciat que s'impulsarà l'aeroport Lleida-Alguaire.
1: Ho dèiem en titulars, els Mossos d'Esquadra proposen incrementar les penes de presó per macroproduir marihuana fins als 9 anys i per tenir pistoles fins als 5. Tal com detalla, des del cos policial, modificar la llei serviria per aturar els assassinats de trets que estan sacsejant Barcelona mentre troben la fórmula per combatre el crim organitzat.
3: Sarrià, Poblenou i la Zona Franca han estat l'escenari de 3 morts amb armes de foc en tan sols 3 setmanes. Des del gener, 6 persones han estat assassinades d'aquesta forma a Catalunya. Els Mossos d'Esquadra vinculen directament aquest crim a la producció de marihuana, un negoci que ha crescut de forma descontrolada a Catalunya, on s'ha colat el crim organitzat per tenir una llei molt permissiva. I la professionalització dels narcotraficants ha arribat de la mà de les armes de foc, que les fan servir per protegir-se i ara també per assassinar rivals a plena llum del dia. Per acabar amb aquesta sensació d'impunitat, els Mossos d'Esquadra proposen endurir les lleis perquè tenir grans cultius de marihuana i pistoles il·legals suposi l'entrada directa a presó.
8: Que les conseqüències penals que té, tant la tinença d'armes de foc com el que seria el cultiu de la marihuana, i poques vegades impliquen doncs una conseqüència a nivell d'un ingrés a presó.
9: I per tant dissuadir amb millors eines doncs tot el que té a veure amb aquesta letalitat de l'ús de l'arma de foc vinculada majoritàriament, tal com ens demostren les investigacions policials, al negoci de la marihuana i del narcotràfic.
3: Paraules del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, i també de la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els Mossos, però, alerten que aquest tipus d'assassinats duts a terme per sicaris contractats per màfies es poden seguir produint pel litoral barcelonès, on estan instal·lades les organitzacions criminals, principalment perquè no segueixen cap patró d'actuació i l'única forma de prevenir-ho és acabar amb el crim organitzat vinculat al tràfic de marihuana. Ara bé, des del cos volen tranquil·litzar la societat assegurant que l'objectiu dels assassins no és la població, sinó persones vinculades al crim organitzat.
1: Canviem de qüestió. El Partit Popular vol posar la directa a Catalunya per plantar cara a Salvador Illa i desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. La formació planteja el Congrés de finals de juny amb la vocació de créixer electoralment per ser una alternativa real al PSC i l'independentisme.
6: Sota el lema Volem Més, els populars actualitzaran el seu full de ruta per al proper període electoral. Ho faran 4 anys més tard del que estava previst i quan les aigües entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijó baixen en calma. El PP català aspira a trencar el seu sostre amb propostes en habitatge, serveis públics, seguretat o convivència. I és que la formació és conscient que sense créixer Catalunya, Feijó no governarà Espanya.
10: El Partido Popular en Cataluña tiene vocación de mayoría. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más que se una a nuestro proyecto y a nuestras candidaturas van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
6: Era la diputada i màxima responsable del Congrés, Maria de los Llanos de Luna, qui ha descartat ser la propera secretària general del PP català en substitució de Santi Rodríguez.
1: Els sindicats de les vagues educatives fan una crida a tornar a omplir Barcelona aquest diumenge amb una manifestació que sortirà de Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i arribarà fins a la plaça Catalunya.
11: USTEC, CGT i la Intersindical, CNT i COS són els sindicats que convoquen la mobilització que segurament serà l'última del curs, tenint en compte que el curs ha acabat divendres vinent. L'endemà, el dia 20, faran una assemblea per decidir els passos a seguir de cara al mes de setembre. Així ho ha explicat la delegada de la CGT, Ingrid Chavarría. Per la seva banda, David Caño, d'USTEC, ha demanat més inversió en educació.
12: El dia 20 se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, on es decidirà la continuïtat de la lluita pel curs vinent.
13: S'està incomplint la pròpia Llei d'Educació de Catalunya amb un infrafinançament crònic. No estem arribant al 6%, estem a la meitat del finançament, al 3%.
11: Els sindicats consideren que l'educació ha tocat fons, motiu pel qual demanen una nova llei educativa a Catalunya. També afirmen que aquesta és una lluita pel futur del país i insten al conjunt de la societat a fer-se la seva.
1: Aquesta petició de destinar el 6% del PIB a educació és un dels punts en comú d'aquests sindicats amb els que van signar l'acord amb el departament el passat mes de març. Precisament

0: En avui, Comissions Obreres ha reclamat Anna a aprovar una ILP per fer-ho possible.
1: Sí, volen donar llum verda a una iniciativa legislativa popular que ja van presentar al Parlament per arribar a aquest 6% del PIB.

0: De 5è i 6è de primària ha vist pornografia algun cop. És la dada alarmant que es desprèn de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital.
1: Es tracta d'un estudi a nivell estatal basat en enquestes a 100.000 infants i adolescents, uns 11.500 dels quals catalans. En aquesta mostra hi havia alumnes no només de primària, sinó també d'ESO, batxillerat i FP. En total, el 35% de l'alumnat reconeix haver vist pornografia alguna vegada i almenys un 12% admet fer-ho cada setmana. En més d'un terç dels casos, el primer contacte amb el porno es dona de forma fortuïta de mitjana als 11 anys. L'informe que ha estat elaborat per UNICEF, la Universitat de Santiago de Compostela, el Consell General d'Enginyeria Informàtica i Red.es revela altres xifres, per exemple, que el 80% dels adolescents catalans fa servir 3 xarxes socials o més i que el 40% de nens de 5è i 6è ja té un telèfon mòbil.
0: Per cert, sàpiguen també que el Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de nous donants i superar l'11% del total.
1: L'avís coincideix amb el Dia Mundial del Donant aquest 14 de juny. Entre gener i maig s'han registrat prop de 14.000 nous donants, amb gairebé la meitat de joves d'entre 18 i 25 anys. L'organisme insisteix en la necessitat de garantir el relleu generacional. També es promou la donació de plasma, essencial per pacients amb malalties del sistema immunitari, i per commemorar la jornada es farà un espectacle de 150 drons al cel de Barcelona en homenatge als donants.
0: En plana local, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per construir pisos i equipaments públics a la zona de Glòries, on inicialment s'havia d'aixecar la Torre Ona. Ara el govern municipal ha recuperat la iniciativa sota el nom provisional de Torre Pública Glòries. Ens en dona més detalls la Montse Valls, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. El projecte valorat en 90 milions d'euros i finançat inicialment pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona preveu diversos edificis que sumaran 35.000 metres quadrats. D'aquests, 10.000 es destinaran a entre 100 i 120 pisos públics de lloguer, mentre que 20.000 seran per a oficines municipals i 5.000 per equipaments públics. Concretament, es construiran una biblioteca, un auditori i un poliesportiu, tots tres llargament reivindicats pel barri. L'alcalde Jaume Collboni i el delegat especial del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, han reivindicat el projecte.
3: Creiem que és una magnífica notícia per la ciutat i especialment pels veïns i veïnes del Clot i Camp de l'Arpla i, evidentment, doncs, les 120 famílies que podran venir a viure en els propers 3-4 anys també aquí al Parc de Glòries.
4: El compromís és el tema de poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris.
2: El concurs arquitectònic es convocarà aquesta tardor i les obres començarien entre finals del 2028 i principis del 2029, amb l'habitatge com a primera peça en entrar en funcionament.
0: A plana de successos us expliquem que la policia catalana investiga la mort d'una persona que ha estat trobada a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú.
1: Segons ha avançat el digital El Caso, els Mossos han rebut l'avís cap a les 8 del matí després que diversos veïns hagin trobat un cadàver a la sorra. A priori no sembla que el cos presentés ferides d'arma blanca o de foc, tot i que les circumstàncies de la mort encara s'investiguen i s'ha decretat secret d'actuacions.
0: Els Mossos investiguen també, han detingut de fet un home i una dona, tots dos veïns de Berga, com a presumptes autors de la mort d'un home trobat surant al pantà de la Valls el passat mes d'abril.
1: La víctima, d'uns 60 anys, vivia al barri vell de la ciutat, un dels punts que la policia ha inspeccionat durant aquesta recerca. El cadàver va ser descobert per una dona que passejava el gos, estava lligat amb un cinturó i flotant a l'aigua de la Valls. Han passat 2 mesos des de la troballa i el cas continua sota secret de sumari. Per tant, encara no han transcendit detalls sobre el mòbil i la possible relació entre els detinguts i la víctima.
0: I almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
1: La persona ferida, amb diverses agressions al cap, seria el propietari de l'establiment. Agents de Paisa dels Mossos han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. El dispositiu ha permès arrestar un total de 5 persones vinculades presumptament amb els fets.
0: I la Fiscalia, notícia d'última hora, ha presentat un escrit al Tribunal d'Instància de Martorell per oposar-se a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la mort del seu pare a Collbató el desembre del 2024. El jutjat va imposar, recordem, una fiança d'1 milió d'euros, li va retirar el passaport, li va prohibir viatjar a l'estranger i l'obligava a presentar-se personalment al jutjat cada setmana.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo. A Conforama t'ho posem fàcil per renovar casa teva. Aprofita un

0: Ja confirmats.
1: Bé, un era un secret a veus. El Real Madrid finalment ha anunciat el fitxatge del nou entrenador José Mourinho, que signa per 3 temporades fins al juny del 2029. El club blanc ha pagat els 15 milions d'euros de la clàusula de rescissió del tècnic portuguès perquè aquest es pugui deslligar del Benfica. Mourinho s'incorporarà al Madrid el proper 13 de juliol. I d'altra banda, el Girona ha anunciat el primer fitxatge per la propera temporada. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pischur, que signa per 5 temporades fins al juny del 2031. Pischur, que ve procedent de l'Eto hongarès, té 21 anys i sorprèn per la seva alçada, ja que medeix ni més ni menys que 2 metres i 4 centímetres.
0: I el Barça té la final a CB a tocar.
1: Sí, a només una victòria de classificar-se està l'equip de Xavi Pascual per la final del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Ahir també es va imposar en el segon partit de la sèrie contra el La Laguna Tenerife al Palau Blaugrana, ara per 97-89, malgrat l'actuació estel·lar de l'escorta australià de l'equip canari, Pati Mil, que va fer 36 punts. El tècnic de Gavà admet que el seu equip segueix creixent partit a partit.
2: Sí, anem millorant amb totes les coses del joc. Durant la temporada tornem a estar tots, llavors tenim més registres, més possibilitats. El que també ens passa és que el físic encara no ens dona del tot en alguns casos i això fa que tinguem que modular molt les coses. Però sí, anem creixent a poc amb la competició, que és una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off en el canvi de ciutat no hi ha un dia més. Aquí tot és cada 2 dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat, no? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, no dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge.
1: Així les coses, i el Barça guanya demà el tercer partit, que es disputarà ja en pista canària, tindrà la butxaca el bitllet per la gran final. Per la seva banda, la sisa Joventut intentarà avui empatar a 1 la sèrie contra el València Bàsquet en el partit que jugaran tots dos equips a partir de les 8 al Roig Arena. En el primer es va imposar l'equip taronja a la pròrroga. Recordem que les eliminatòries són el millor de 5 partits. I el Barça d'handbol ja és a Alemanya, on aquest cap de setmana disputarà la Final Four de la Champions. L'equip de Carlos Ortega jugarà a les 6 de la tarda, demà mateix, el seu partit de semifinals contra l'Aalborg danès al Lanxess Arena de Colònia.
0: Víctor Lozano, bona tarda i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, adeu, gràcies.
0: El grup Planeta ha celebrat els seus 75 anys amb un sopar de gala a Madrid que ha reunit més de 50 guanyadors i finalistes del premi.
3: El sopar es va celebrar a la Galeria de Cristal del Palacio de Cibeles i va agrupar més de 600 convidats. Entre els assistents hi havia figures com Eduardo Mendoza, Juan del Val, així com el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. El president del grup, José Cregueras, ha reivindicat l'impacte del premi, que des del 1952 ha venut 47 milions d'exemplars.
0: Barcelona ha aprovat 30 noves denominacions d'espais públics amb un fort pes de figures culturals i femenines.
3: El reconeixement més destacat és la creació dels jardins Josep Maria Benet i Jornet a Sant Martí, dedicats al dramaturg més influent de la seva generació, segons l'Ajuntament. També es dediquen espais a Isabel Clara Simó, Teresa Pàmies, Anna Maria Moix, Luis Eduardo Aute, Joan Antoni Solans i Josep Maria Subiracs.
0: I en plana musical, divendres d'estrenes, el català Alfred García ha publicat un nou tema titulat Vine'm a buscar. Vine'm a buscar, vine'm a buscar,
3: vine'm a buscar, sisplau. El tema d'estètica pop vitalista combina guitarres elèctriques i capes electròniques que van creixent progressivament. La cançó és una oda a les persones que t'acompanyen quan estàs perdut, amb un missatge emocional.
0: I Joan Dausà i Mamaduixa han llançat una cançó en col·laboració. Papi, posa-la al disc. Julieta.
3: El tema neix d'una petició de les filles de Dausà que volien una cançó dedicada a la més petita després que el cantant ja hagués homenatjat la gran amb el tema Pina. El videoclip dirigit per Julieta Lasarte i rodat a la platja del Riuet d'Empúries transmet frescor, alegria i estiu.
0: Doncs amb Joan Dausà posem el punt final a aquest temps de notícies. De seguida, resum de l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano, aquí a Onda Cero. Bona tarda i bon cap de setmana.
4: Són les 3 de la tarda, Canàries.
5: Notícies en Onda Cero.
4: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Habrá sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía el próximo 16 de julio. Lo acaba de confirmar. El tribunal determinará si los gastos del procés pusieron en riesgo los intereses financieros de la Unión Europea y si el olvido de los delitos de terrorismo es conforme a las normas comunitarias. El fallo es crucial porque determinará si la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo y es la sentencia. sentencia, el fallo que espera el Supremo para

0: Bueno, estamos de acuerdo, porque además utilizar estos argumentos siendo un ministro te une a los argumentos que utilizaban los independentistas durante el proceso o incluso con el propio Donald Trump. Son argumentos antisistema que pretenden deconstruir o directamente demoler el sistema actual de leyes que tenemos. En eso yo creo que estamos de acuerdo.
1: Sí, yo no tengo ninguna duda con respecto a eso.
2: Sí,
1: verdad,
2: no, yo también. Y solo con un matiz, que si realmente un ministro considera eso, nombre, apellido y que se vaya a un tribunal y lo denuncie. A ver qué pasa. Que diga, oye, no, este juez ha prevaricado. Voy a denunciarlo con estos argumentos, con estas pruebas. Si realmente lo creen,
0: sí,
2: que vaya.
0: Sí, pero vamos a partir de una base. Es que un ministro no puede.
2: Bueno, claro, no puede, pero por eso lo digo, porque es tan grave.
0: De este que, o de cualquier otro
2: porque
0: gobierno.
2: Porque es tan grave que utilizar esa media verdad que si realmente es, que vaya a un tribunal y diga, oye, el señor tal está cometiendo un delito de prevaricación y lo quiero denunciar por eso.
0: Bueno, vamos a seguir moviendo la pelota, ¿os parece? Vamos a seguir. Vamos a seguir. Luego te volvemos al Mundial. Hacemos una pausa y está a punto ya de abandonar nuestro país el Papa León XIV.
2: Para uno bueno que había y se va, joder.
0: Hacemos una pausa.
3: En Onda Cero. Por fin.
4: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5: ¿Sabes que mientras escuchas la radio puedes investigar el cáncer aunque jamás hayas pisado un laboratorio? Porque colaborando con CRIS contra el cáncer impulsas la investigación. Dona en criscancer.org y únete a la generación que cura el cáncer, la generación CRIS.
6: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
7: Verisur.
8: Onda Cero Lleida, la radio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: Comencem a Cambrils, a la Torre del Port, amb l'exposició Redibuixem la història, dones que fan canviar el món, realitzada per l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona. La mostra recull il·lustracions de 20 dones referents per reivindicar la presència femenina al llarg de la història en diferents disciplines humanistes, com ara l'art, l'escriptura, la fotografia i l'arquitectura. Camins Kilòmetre Zero organitza els divendres, dissabtes i diumenges al TAS Vida Xató, l'essència del territori, una activitat entre vinyes, patrimoni i paisatge mediterrani. Una experiència que comença amb l'explicació de la vinya que rodeja el castell per entendre de prop el territori, el clima i el caràcter de la plana de secà de l'Alt Camp, on el paisatge mediterrani, la història i el vi dialoguen des de fa segles. Després, la visita continua cap al castell de Vila-rodona, ressenyat per primera vegada al segle XII, construït per protegir l'arribada dels monjos cistercencs al monestir de Santa Creus i emmarcat dins dels castells de la marca hispànica, avui està catalogat com a bé cultural d'interès nacional. I seguidament s'ofereix un tast íntim i exclusiu entre els murs del castell per gaudir d'una selecció de vins elaborats segons els criteris dels vins de Xató. I al Museu de Reus, en el marc de la programació de l'any Gaudí, té lloc l'exposició I si Gaudí hagués tingut intel·ligència artificial? Oficis que canvien, creativitats que resisteixen. Una proposta vinculada al centenari de la mort de l'arquitecte reusenc que convida a reflexionar sobre com la tecnologia transforma la manera de treballar i de crear.
8: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
10: Imaginin-se que després d'una vida plena de rutes per la muntanya, de passejades interminables per galeries d'art o de viatges arreu del món, el cos diu prou. Doncs aquest moment ja ha arribat per un percentatge elevat de la població.
11: Avui presentem un projecte que fa temps que va detectar la manca d'activitats culturals i divulgatives adreçades a la gent gran.
10: President de l'associació Més que Ciència, Daniel Ametller.
12: Per una persona que es pensava que ja no tornaria a aprendre, que vingui algú a explicar-te coses noves que no coneixies i que a més ho puguis veure, doncs suposa un impacte emocional molt, molt fort.
11: Sempre tenies clar des de l'inici que havia de ser via aquestes ulleres de realitat virtual?
12: Jo volia anar una mica més enllà, ja no em servien els documentals típics. L'impacte que suposa el poder estar gairebé com si fos presencialment tots aquests llocs em va semblar doncs el més adient per continuar per aquest camí.
8: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya.
13: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya.
8: Onda Cero Lleida, la teva ràdio.
14: Perquè quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu ràdio.
15: Pedro aún está procesando el dibujo que le ha hecho su hijo pequeño en el que salen juntos, agarrados de la mano. Aunque mirándolo bien, le ha dibujado encorvado, con cuatro pelos y un ojo más grande que el otro. Y se lo ha enseñado a toda la familia. Pero claro, ¿qué le va a decir a su hijo si ningún padre es imparcial? Pues que está perfecto. Pero tranquilo, porque para imparciales ya estamos nosotros. Escucha la realidad tal y como es en La Brújula, con Rafa Latorre. Todas las tardes, a partir de las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.

0: Són pares o mares d'adolescents de ben segur que han hagut de batallar amb els seus fills o filles sobre quan els donarien el primer mòbil. Més endavant arribaria el moment de dir-los que no poden passar tant de temps enganxats a les xarxes socials i tard o d'hora també el dia de parlar sobre educació sexual. Tot això en un món en què la digitalització ja forma part de l'ADN de les noves generacions, fins al punt que més d'un 70% d'alumnes catalans de primària i d'ESO ja s'han registrat en com a mínim una xarxa social, segons un informe d'UNICEF Espanya. El que crida més atenció, però, són les dades al voltant del consum de pornografia, perquè en més d'un de cada tres casos, el primer accés es produeix de mitjana als 11 anys i mig. A la brúixola d'avui analitzarem aquestes dades amb el responsable d'Educació i Drets Digitals d'UNICEF Espanya i li preguntarem sobre com aquestes dades afecten el caràcter i a la manera de relacionar-se dels nostres joves i quines mesures també cal prendre amb aquesta informació sobre la taula.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Dimarts d'aquest divendres, dia 12 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La inflació arriba a Catalunya al 3,1%.
1: A casa nostra els preus han pujat una dècima el passat mes de maig. Des de principis d'any l'augment ha estat superior a un punt i situa l'IPC a nivells que no es veien des de febrer del 2025. Per posar un exemple, avui la benzina és un 10% més cara que fa un any i moure's tant en cotxe com en transport públic costa més d'un 6% respecte al 2025.
0: Avui també parlarem de l'amnistia, perquè sembla que en tindrem més detalls el proper dia 16 de juliol.
1: Sí, serà quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà sobre aquesta qüestió. Recordem que el seu advocat general es va mostrar favorable a la norma, però va posar algunes objeccions de procediment. Malgrat aquest pronunciament del Tribunal Europeu, el Constitucional ha apuntat que preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes entre els mesos de setembre i octubre.
0: El Partit Popular de Catalunya presenta al Congrés que renovarà el lideratge d'Alejandro Fernández.
1: Fernández seguirà al capdavant del partit amb l'objectiu de seguir creixent a Catalunya i impulsar Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. Ho ha explicat la presidenta del Comitè d'Organització del Congrés, María de los Llanos de Luna.
2: Cada vez se va sumando más personas, más catalanes, al proyecto que presenta y que tiene el Partido Popular como una alternativa real. Pero nosotros no nos conformamos con estos 15. Para nosotros no es una meta, es un punto de partida y, por tanto, entendemos y queremos más.
1: Núñez Feijóo participarà en la cloenda del Congrés en un gest que enterra les diferències entre ambdós mandataris.
0: Els sindicats educatius preparen l'última

0: mobilització d'aquest curs.
1: Serà diumenge amb una manifestació al centre de Barcelona que volen que sigui massiva. També avisen que el conflicte continuarà obert al curs vinent si el Departament d'Educació no s'asseu a negociar les seves reclamacions.
2: Començarem amb vagues fins a arribar a salvar l'educació que totes ens mereixem.
1: Paraules d'Ingrid Chavarria, portaveu del sindicat CGT.
0: A la segona part dels divendres ja saben que impera la cultura una setmana més amb el binomi del cinema i la música.
1: Començarem amb el cinema del Juan Torres, que avui ens porta el cinema de Paolo Sorrentino, que creu que podria haver estat el director de l'espectacle de llums, música i drons que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús del Papa Lleó XIV. Ens proposa tres de les millors pel·lícules del director italià. Una d'elles és la preferida del nostre cinèfil de capçalera.
0: I acabarem amb la música de la Marta Lozano. Què passa avui? Per quins noms, Joan?
1: En l'apartat de repàs de l'agenda cultural, pels de Ludovico Einaudi, el festival sonaria el Magnífic Fest, i en la plana rosa de la secció, els protagonistes seran el Mundial de Futbol, Ariana Grande i Dua Lipa.
0: El titular d'Esports ens el porta el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. El Futbol Club Barcelona ha presentat avui una demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella per un delicte de calúmnies contra el president del Real Madrid, Florentino Pérez. A les 8, al Roig Arena, València Bàsquet i Joventut de Badalona disputaran el segon partit de la sèrie semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB. Al primer, la victòria va ser pels valencians per un punt després d'una pròrroga. Els primers entrenaments del Gran Premi d'Espanya, que es celebrarà aquest diumenge al circuit de Montmeló, Lando Norris ha estat el més ràpid. Sainz ha acabat 14è i Fernando Alonso 21è.
0: En totes aquestes i més qüestions, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya pugen les temperatures màximes. 36 graus a Lleida, 33 a Girona i 29 graus a Barcelona i a Tarragona. Serà un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Les temperatures mínimes baixaran lleugerament. 21 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 18 a Lleida i 16 graus a Girona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat al litoral. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Els catalans segueixen patint les conseqüències econòmiques derivades de la guerra a l'Iran.

0: Des del febrer, quan la inflació es va estabilitzar al 2%, els preus han pujat i s'han mantingut al març, l'abril i al maig al 3%. Per tant, els conflictes armats tornen a encarir la vida a Catalunya, com ja va passar el 2022, quan va esclatar la invasió de Rússia a Ucraïna. Quina és, però, la lletra petita del repunt de l'IPC? Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. D'una banda, el preu dels combustibles i el transport han fet pujar els preus en general al maig. La benzina és un 10% més cara que fa un any i moure's, tant en cotxe com en transport públic, costa més d'un 6% respecte al 2025. A més, amb l'arribada del bon temps, venen més turistes, hi ha més demanda i això fa que els hotels i els restaurants també encareixin els seus productes. Tot plegat ha portat el Banc Central Europeu a tornar a pujar els tipus d'interès fins al 2,25% per intentar frenar aquesta pujada de preus, com ja va fer en altres moments de crisi, com per exemple durant la guerra d'Ucraïna.
0: I quins productes o serveis alenteixen l'increment dels preus generals a Catalunya, Ricard?
1: Doncs al maig les factures de la llum i el gas s'han abaratit un 3% respecte a l'any passat. Es nota que encara no cal utilitzar regularment ventiladors i aires condicionats per combatre la calor. Pel que fa a la cistella de la compra, els preus han seguit pujant, però a un ritme inferior als generals, mantenint-se estables entorn al 2%. Pugen sobretot la carn de vedella, els ous i les verdures fresques amb augments al voltant del 9%. També s'encareix més el peix fresc, que gairebé arriba a aquest 9%.
0: Gràcies, Ricard. Ara canviem de qüestió, però seguim en l'àmbit econòmic, perquè Salvador Illa estudia privilegis fiscals per atreure empreses andorranes a l'Alt Urgell. El president de la Generalitat considera que és una via que cal explorar per fer créixer econòmicament la comarca i molt concretament el municipi d'Organyà. Marcos Díaz, bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. El govern veu en les empreses andorranes, especialment en aquelles que han de créixer, una oportunitat perquè s'instal·lin en la futura zona econòmica de la localitat lleidatana d'Organyà. I una via per seduir-les, creu l'executiu, és a través de

0: dels impostos. En aquest sentit, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que ja s'està treballant en una fiscalitat especial amb el govern d'Andorra. El cap de l'executiu, però, no ha volgut entrar en detalls.
1: Ho estem treballant i mirarem de dotar-lo dels instruments també en matèria de fiscalitat necessaris perquè això sigui un pomó de desenvolupament. Ara aquí ens hem d'entendre, amb Andorra, la voluntat d'entesa és màxima, també, ho dic també amb tota claredat, voluntat d'entesa que passa també per tenir molt present quins són els interessos nostres de Catalunya i del Pirineu.
0: El president de la Generalitat ho ha dit en la trobada empresarial al Pirineu, on també ha anunciat que s'impulsarà l'aeroport Lleida-Alguaire.
2: Per cert, que els treballadors de Nissan ratifiquen el preacord per l'expedient de regulació d'ocupació. L'ERO, finalment, l'afectació es redueix als 195 empleats.
3: Ratificat amb un gairebé 89% dels vots al preacord que van signar dimecres sindicats i empresa. El sindicat Comissions Obreres ha indicat que l'empresa i l'administració, que ha actuat com a mediadora en la negociació, s'han compromès a buscar opcions per ajudar a recol·locar els afectats per l'expedient.

0: El Partit Popular vol posar la directa a Catalunya per plantar cara a Salvador Illa i desallotjar Pedro Sánchez de la Moncloa. La formació planteja el Congrés de finals de juny amb la vocació de créixer electoralment per ser una alternativa real al PSC i l'independentisme. Marcos.
1: Sota el lema Volem Més, els populars actualitzaran el seu full de ruta per al proper període electoral. Ho faran 4 anys més tard del que estava previst i quan les aigües entre Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijó baixen en calma. El PP català aspira a trencar el seu sostre amb propostes en habitatge, serveis públics, seguretat o convivència. I és que la formació és conscient que sense creixer Catalunya, Feijó no governarà Espanya.
2: El Partido Popular en Cataluña tiene vocación de mayoría. Cada diputado que se gane, cada concejal, cada voto de más que se una a nuestro proyecto y a nuestras candidaturas van a permitir acercar cada vez más a Alberto Núñez Feijó a la Moncloa.
1: Era la diputada i màxima responsable del Congrés, Maria de los Llanos de Luna, qui ha descartat de ser la propera secretària general del PP català en substitució de Santi Rodríguez.
0: Gràcies, Marcos. Tot això el dia que hem sabut que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronunciarà el proper 16 de juliol sobre la llei d'amnistia per primera vegada.
3: Dictarà sentència sobre la responsabilitat comptable de l'expresident Puigdemont i altres anteriors càrrecs del govern en l'ús de fons públics per finançar el referèndum del 2017 i sobre la qüestió prejudicial remesa per l'Audiència Nacional sobre el cas del CDR. L'advocat general del TJUE ja va admetre dictàmens favorables a la llei d'amnistia rebutjant que la normativa sigui un autoindult, que afecti els interessos financers de la Unió Europea o que col·lideixi amb la legislació europea en la lluita contra el terrorisme. Aquesta opinió no és vinculant, però sí un punt de partida per emetre una sentència. Mentrestant, el Tribunal Constitucional preveu resoldre els recursos d'empara dels líders independentistes sobre l'amnistia entre els mesos de setembre i octubre, un cop passades les vacances d'estiu.
4: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
5: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
6: Quina ratxa! Quants maig portes?
5: 150.
6: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la D.O. Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
7: Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
8: ¿Qué?
7: Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
8: ¿Sin pagar?
7: Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
8: ¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
9: Citroën.
8: Consulta citroen.es.

0: Els sindicats de les vagues educatives fan una crida a tornar a omplir Barcelona aquest diumenge amb una manifestació que sortirà de Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i que arribarà fins a la plaça Catalunya. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. USTEC, CGT, la Intersindical, CNT i COS són els sindicats que convoquen la mobilització, que amb tota probabilitat serà l'última del curs, tenint en compte que les classes acaben divendres vinent. L'endemà, el dia 20, faran una assemblea per decidir els passos a seguir de cara al mes de setembre. Així ho ha explicat la delegada de la CGT, Ingrid Chavarria. Per la seva banda, David Caño, d'USTEC, ha demanat més inversió

0: en educació.
1: El dia 20 se celebra l'Assemblea Educativa de Catalunya, on es decidirà la continuïtat de la lluita pel curs vinent.
2: S'està incomplint la pròpia Llei d'Educació de Catalunya amb un infrafinançament crònic. No estem arribant al 6%, estem a la meitat del finançament, al 3%.
0: Els sindicats consideren que l'educació ha tocat fons, motiu pel qual demanen una nova llei educativa a Catalunya. També afirmen que aquesta és una lluita pel futur del país i insten el conjunt de la societat a fer-se la seva. Recordem que aquest curs hi ha hagut més de 20 jornades de vaga a l'educació catalana, si sumem les convocatòries per territoris i les de tot Catalunya. La darrera va ser aquest dimarts, coincidint amb el primer dia de la visita del Papa a Barcelona.
3: La petició de destinar el 6% del PIB a educació és un dels punts en comú d'aquests sindicats amb els quals van signar l'acord amb el departament el passat mes de març. Precisament avui, Comissions Obreres ha reclamat a anar a aprovar una ILP per fer-ho possible.
0: Sí, volen donar llum verda a una iniciativa legislativa popular per la qual ja van presentar les signatures el 2023 al Parlament. Un any més tard va començar el tràmit parlamentari. Ara es troba en període d'esmenes i després s'haurà de debatre, tal com ha explicat el secretari de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, Edu Núñez.
4: S'ha de reunir la comissió parlamentària de la ILP i establir un calendari per a fer aquest debat d'esmenes, els partits polítics, quin consens n'hi haurà. Nosaltres també intervendrem en aquest sentit per generar un consens entorn a la ILP, que això surti endavant, però no hi ha un termini prefixat encara.
0: Sigui com sigui, demanen que la Cambra Catalana l'aprovi per arribar a aquest 6% del PIB en educació i donar resposta, diuen, al malestar educatiu. Belén López és la secretària general de Comissions Obreres.
5: Hem arribat a un acord important de millora de condicions laborals, però que no és un tema únic i exclusivament de les condicions laborals. Per tant, nosaltres, com a Comissions Obreres, ja fa molt temps que vam ingressar en el Parlament de Catalunya a una iniciativa legislativa popular perquè es destini el 6% del PIB al sistema educatiu.
0: Pel que fa a les protestes que han mantingut sindicats com USTEC i la CGT, López ha dit que no hi poden haver plataformes de malestar sense propostes.
6: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz, 17 de junio. Alan Parson Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Atenció a aquesta dada, pràcticament un de cada 10 alumnes catalans de 5è i 6è de primària ha vist pornografia alguna vegada. És la dada alarmant que es desprèn de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital elaborat per UNICEF, la Universitat de Santiago de Compostela, el Consell General d'Enginyeria Informàtica i Red.es. L'estudi s'ha basat en enquestes a 100.000 infants i adolescents, uns 11.500 d'ells catalans. En volem parlar ara amb Nacho Guadix, és responsable d'Educació i Drets Digitals d'UNICEF Espanya i coordinador també d'aquest informe. Nacho, què tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: A ver, ¿de dónde surge la necesidad de hacer este informe? No sé si esperabais estos resultados. Ahora decíamos este dato por lo que hace a la pornografía, pero ha sido un estudio en que también habéis abordado cuestiones como las redes sociales o también los videojuegos, que después lo hablaremos. No sé si esperabais estos resultados obtenidos.
7: Sí, la primera cuestión era precisamente que era necesario hacer el estudio, porque siendo una de las principales preocupaciones que tenemos en nuestra sociedad, no hay hogar donde no se haya discutido sobre este tema, no hay día que no haya una noticia que nos haga ver. Estamos en un momento en que necesitamos, tomar decisiones, y esas decisiones tienen que estar basadas en la evidencia. El hacer entrevistas a tantos chicos y chicas, al final, como bien decías, casi 100.000 a nivel estatal y 11.500 solo en Cataluña, pues nos hacen ver que la información que estamos trasladando es muy completa, y a partir de ahí, sin más pretensiones, pues ponerlas al servicio de la sociedad para poder tener una discusión un poco más informada. Y ahí, como bien dices, hay un dato que se mantiene desde 2021 y es la fecha de entrega del primer dispositivo móvil, que está entre los 10 y los 11 años. Apenas pasado los 11 años, chicos y chicas tienen su primer dispositivo móvil, ya de una forma mayoritaria cuando tienen 14, ahí ya prácticamente todos lo tienen, y su uso es muy intensivo. Entonces, fruto de ese uso intensivo, pues hay una gran exposición a los riesgos que tiene el entorno digital, y a nosotros lo que nos preocupa es que, sabiendo que la tecnología tecnología está muy presente en nuestras vidas desde que nacemos y que tiene una potencialidad de servir a nuestro desarrollo, el no estar atentos, el no tener el acompañamiento necesario, el que la normativa no apriete allá donde lo tiene

0: i euros.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
2: En un minut arribem a 8:45 del vespre. Continuem repassant l'actualitat aquí a La Brúixola, a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. El Banc de Sang i Teixits fa una crida a augmentar el nombre de nous donants i superar l'11% del total, Joan.
3: L'avís coincideix amb el Dia Mundial del Donant, aquest 14 de juny. Entre gener i maig s'han registrat prop de 14.000 nous donants, amb gairebé la meitat joves d'entre 18 i 25. L'organisme insisteix en la necessitat de garantir el relleu generacional. També es promou la donació de plasma, essencial per a pacients amb malalties del sistema immunitari. Per commemorar la jornada, es farà un espectacle de 150 drons al cel de Barcelona en homenatge als donants.
2: El govern espanyol planteja destinar a Catalunya 30 milions d'euros per climatitzar centres de salut públics. Ho ha anunciat la vicepresidenta Sara Agesen en un acte a Barcelona, on també ha parlat d'educació.
3: Sí, ha recordat que treballen per repartir 200 milions més per climatitzar les escoles, un dels punts que alguns sindicats docents trobaven a faltar en l'acord amb el govern. La vicepresidenta tercera justifica la inversió en climatització remarcant la necessitat de tenir la mirada llarga.
4: Adaptarse al cambio climático requiere inversión, planificación, innovación y mirada a largo plazo. No podemos pensar solo en el hoy, tenemos que estar preparados para lo que nos va a venir mañana.
3: Tornant a l'àmbit sanitari, els diners anunciats per Agesen formen part del programa PRI sanitari, dotat amb 168 milions d'euros i que permeten rehabilitacions tèrmiques, millores en l'il·luminació, instal·lació de renovables o sistema d'automatització i control dels immobles. Una quantitat, aquests 30 milions anunciats avui, que encara s'han de ratificar en la pròxima conferència sectorial d'energia.

0: plana local, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per construir pisos i equipaments públics a la zona de Glòries, en el solar on inicialment s'havia d'aixecar la Torre Ona. Ara el govern municipal ha recuperat la iniciativa sota el nom provisional de Torre Pública Glòries. Montse Valls, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda. El projecte valorat en 90 milions d'euros i finançat inicialment pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona preveu diversos edificis que sumaran 35.000 metres quadrats. D'aquests, 10.000 es destinaran a entre 100 i 120 pisos públics de lloguer, mentre que 20.000 seran per a oficines municipals i 5.000 per a equipaments públics. Concretament, es construiran una biblioteca, un auditori i un poliesportiu, tots tres llargament reivindicats pel barri. L'alcalde Jaume Collboni i el delegat especial del Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro, han reivindicat el projecte.
2: Creiem que és una magnífica notícia per la ciutat i especialment pels veïns i veïnes del Clot i Camp de l'Arbre, i evidentment doncs, les 120 famílies que podran venir a viure en els propers 3-4 anys també aquí al Parc de Glòries.
3: El compromís és el tema de poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris.
1: El concurs arquitectònic es convocarà aquesta tardor i les obres començarien entre finals del 2028 i principis del 2029, amb l'habitatge com a primera peça en entrar en funcionament.
0: Gràcies, Montse. Els quatre aspirants a liderar el grup municipal de Junts per Catalunya a Barcelona han aconseguit el 20% d'avals necessaris per participar en les primàries del partit de cara a les municipals del 2027.
4: Són Jordi Martí Galvis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas, que han anunciat durant la setmana que superaven el llindar marcat pel reglament intern. Segons el calendari aprovat per la Comissió Municipal Territorial, la campanya interna començarà demà 13 de juny i s'allargarà fins al divendres 19. Les votacions es faran el 20 i el 21 de juny. La proclamació provisional del guanyador es farà el mateix diumenge i la definitiva el 23 de juny, un cop resoltes possibles al·legacions. Els òrgans del partit mantenen la neutralitat durant el procés i finalment seran quatre les candidatures que competiran per encapçalar Junts a Barcelona amb els candidats dels altres partits ja definits.
0: L'Hospital de Palamós, al Baix Empordà, ja té en marxa la nova unitat de cures semicrítiques, des d'on els seus professionals atenen els pacients amb el suport dels especialistes del Trueta Santa Caterina. És el primer pas del desplegament del nou model d'atenció a la regió sanitària de Girona.
4: Un model que permet reduir els trasllats innecessaris de pacients gràcies a la tecnologia, que permet una atenció a distància i en temps real. Poden fer videotrucades, compartir els resultats de proves o veure el pacient a través d'una càmera i sense que aquest s'hagi de moure.

0: Laura. Ho explica Germán Sierra, coordinador d'aquesta unitat a l'Hospital de Palamós.
1: Compartir informació en temps real, com són les constants del pacient, proves complementàries i la valoració visual directa d'aquest tipus de pacient, que dona la informació suficient per prendre decisions fidedignes i el més real possible.
0: La unitat de cures semicrítiques de l'Hospital de Palamós amb 8 llits funcionarà les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any. Després de Palamós, el desplegament continuarà passat l'estiu als hospitals de Figueres i Olot. L'objectiu és garantir una atenció de qualitat i més propera.

0: Informació en clau de successos. La policia catalana investiga la mort d'una persona que ha estat trobada a la platja del Far de Vilanova i la Geltrú.
1: Segons ha avançat el digital El Caso, els Mossos han rebut l'avís cap a les 8 del matí després que diversos veïns hagin trobat un cadàver a la sorra. A priori, no sembla que el cos presentés ferides d'arma blanca o de foc, tot i que les circumstàncies de la mort encara s'investiguen i s'ha decretat secret d'actuacions.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i una dona, tots dos veïns de Berga, com a presumptes autors de la mort d'un altre home trobat surant al pantà de Baells el passat mes d'abril.
1: La víctima, d'uns 60 anys, vivia al barri vell de la ciutat, un dels punts que la policia ha inspeccionat durant la investigació. El cadàver va ser descobert per una dona que passejava el gos lligat amb un cinturó i flotant a l'aigua de la Baells. Han passat dos mesos des de la troballa i el cas continua sota secret de sumari. Per tant, encara no han transcendit detalls sobre el mòbil i la possible relació entre els detinguts i la víctima.
0: Almenys una persona ha resultat ferida en el robatori violent d'una joieria ubicada a la plaça Artós de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
1: La persona ferida amb diverses agressions al cap seria el propietari de l'establiment. Agents de paisà dels Mossos han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. El dispositiu ha permès arrestar un total de 6 persones vinculades presumptament amb els fets.
0: Sàpiguen també que la Fiscalia s'oposa a la retirada de les mesures cautelars imposades a Jonathan Andic per la presumpta mort del seu pare.
1: Recordem que a banda de la fiança d'un milió d'euros, el jutjat va imposar la retirada del passaport, la prohibició de viatjar a l'estranger i l'obligació a presentar-se personalment al jutjat cada setmana. La defensa va demanar retirar aquestes cautelars, però la Fiscalia diu que no, basant-se en els indicis que apunten a una mala relació entre el pare i el fill, indicis que apareixen als informes sobre la caiguda i el risc de fugida del fill gran de l'empresari.
0: Els bombers han controlat la fuita de gas i han extingit l'incendi que s'ha produït en un local comercial buit del port de Mataró. Un operari que hi treballava ha patit cremades lleus com a conseqüència de les flames.
1: La víctima feia uns treballs d'impermeabilització quan la canonada de gas s'ha perforat i s'han produït l'explosió i el foc. La responsable de comunicació del port, Aroa Contreras, fa un resum del que ha succeït.
2: Per qüestions de treball i manteniment sobre tela asfàltica en el port de Mataró, doncs s'ha produït una petita combustió a causa d'uns treballs d'impermeabilització i l'operari ha pres malbé. Ha sigut un accident lleu i per protocol s'ha perimetrat tota la zona i actualment doncs, no hi ha cap risc.
1: Els bombers han mobilitzat 5 dotacions fins a la zona que han treballat conjuntament amb la companyia subministradora per tancar la clau de pas. La situació s'ha donat per controlada sobre les 10 del matí. L'home ferit ha estat traslladat a l'Hospital del Vall d'Hebron.
0: I els bombers resseguiran per aire a la costa de Roses a Begur abans de suspendre la recerca del jove de la moto d'aigua. Amb la caiguda de la llum del sol es retiraran els efectius disponibles del dispositiu d'aquest divendres.
1: La moto va aparèixer ahir a la tarda a la platja de Pals, fet que ha portat els bombers a instal·lar-hi un centre de comandament. La recerca s'ha mantingut tota la nit i a primera hora del matí Salvament Marítim ha reprès el dispositiu de recerca per mar amb diverses embarcacions, mentre que per terra hi treballen 9 dotacions dels bombers. També hi participen motos d'aigua de la UME, centrades a la badia sud de Roses, i la zona de Palamós. El menor, recordem, va desaparèixer dimecres a la nit durant una sortida amb amics a la badia de Roses. L'últim punt on se'l va veure és a l'altura del castell de la Trinitat, on bufava vent molt fort.
3: La brújula, la actualidad de Cataluña a Onda Cero.
4: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos

0: En uns minuts tindrem per aquí ja el Juan Torres i també la Marta Lozano, que ens parlaran de cinema i de música respectivament, així que ja obrim, donem pas a aquesta part cultural del programa dels divendres i ho fem repassant la informació que ens deixa la jornada d'avui en aquest sentit, perquè el grup Planeta ha celebrat els seus 75 anys amb un sopar de gala a Madrid que ha reunit més de 50 guanyadors i finalistes del Premi Planeta.
1: Sí, el sopar es va celebrar a la Galeria de Cristal del Palacio de Cibeles i va agrupar més de 600 convidats. Entre els assistents hi havia figures com Eduardo Mendoza, Juan del Val, així com el ministre de Cultura Ernest Urtasun. El president del grup, José Cregueras, ha reivindicat l'impacte del premi que des del 1952 ha venut 47 milions d'exemplars. Per la seva banda, diversos autors han recordat que es tracta d'un premi que canvia vides i alguns finalistes històrics han rebut per fi una estatueta commemorativa.
0: Barcelona ha aprovat 30 noves denominacions d'espais públics amb un fort pes de figures culturals i femenines.
1: El reconeixement més destacat és la creació dels jardins Josep Maria Benet i Jornet a Sant Martí, dedicat al dramaturg més influent de la seva generació, segons l'Ajuntament. També es dediquen espais a Isabel Clara Simó, Teresa Pàmies, Anna Maria Moix, Luis Eduardo Aute, Joan Antoni Solans i Josep Maria Subiracs. A Gràcia, una plaça portarà el nom del capitán Trueno, un homenatge al seu creador, Víctor Mora. S'han aprovat també diversos canvis de nom, com la plaça de Joan Salvat Papaseit i nous jardins dedicats a figures com Palmira Jaquetti, Francis Picàvia o Josep Guinovart.
0: Aquesta tarda hem conegut la programació que celebrarà els 50 anys del Teatre Lliure. El seu director, Julio Manrique, explica els elements que connectaran totes les mostres artístiques que oferiran.
2: La idea central serà la transmissió. Transmissió, llegats, herències, però també persones, vincle, comunitat, famílies i, finalment, esperança. Aquests seran els conceptes que travessaran la temporada.
1: I entre les activitats destacades, Manrique ha presentat amb il·lusió els dimecres d'aniversaris, un cicle que oferirà quatre peces durant quatre dimecres consecutius que vol fer bandera d'un dels valors fundacionals del lliure, ser una casa oberta a diferents disciplines artístiques. L'òpera de Tres Rals, de Marta Pazos, el clàssic de Bertolt Brecht, obrirà la temporada.
0: Ara parlarem de tres cites musicals que venen properament aquí a casa nostra. Però abans, avui ha estat divendres d'estrenes. El català Alfred García ha publicat un nou tema titulat Vine'm a buscar. Vine'm a buscar.

0: El tema d'estètica pop vitalista combina guitarres elèctriques i capes electròniques que van creixent progressivament. La cançó és una oda a les persones que t'acompanyen quan estàs perdut amb un missatge emocional.
1: I Joan Dausà i Mamaduixa han llançat una cançó en col·laboració. Papi, posa-la al disc.

0: El tema neix d'una petició de les filles de Dausà que volien una cançó dedicada a la més petita, després que el cantant ja hagués homenatjat la gran amb el tema Pina. El videoclip, dirigit per Julieta Lasarte i rodat a la platja del Riuet d'Empúries, transmet frescor, alegria i ambient d'estiu.
1: I avui arrenca la 6a edició del Cabro Rock 2026 amb el concert dels Amics de les Arts, Les que falta, Van i Oques Grasses.

Vic acollirà aquest cap de setmana més de 6.000 persones en un festival que s'ha convertit en un dels referents del panorama musical català. Avui també hi actuaran Detallets, Clima, Maria Jaume i Buos. Demà dissabte serà el torn de Ouineta, Lax & Busto, La Gossa Sorda i Figaflaues, entre d'altres.

0: Brúixola amb Lola Sorribas.
1: A les 7:44 volem saber què ens espera a partir de 8:45, en 45 minuts, aquí a la brúixola de Ràdio Estàdio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya d'avui, el Barça cita el president del Madrid, Florentino Pérez, a un acte de conciliació perquè es retracti de les seves acusacions sobre lligues robades i el cas Negreira com a pas previ a la presentació, en cas que no hi hagi acord, d'una querella per calúmnies. El Bernardo Silva, ex del City, lligat pels blancs per les dues properes temporades, més una tercera d'opcional. Monchi, director general esportiu de l'Espanyol, repassa l'actualitat de present i futur del club blanc i blau, i una ullada al campionat del món de futbol que començava ahir amb els triomfs de Mèxic i Corea del Sud sobre Sud-àfrica i Txèquia, respectivament. A més, als quatre gats, el José Agustín Gómez la farà petar amb l'exjugador de Barça, Joventut i Panathinaikos i internacional amb la selecció espanyola de bàsquet, Ferran Martínez, al voltant del seu darrer llibre, El algoritmo de l'éxito, i tancarem programa repassant com cada divendres tota l'actualitat del món dels esports als Estats Units. Tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, bon cap de setmana.
2: Igualment.
1: Gràcies.
3: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
4: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
5: Verisur.
1: Comencem la segona part de la brúixola, que ja saben està destinada a la cultura, començant amb el cinema, pel·lícules. Juan Torres, què tal? Bona tarda.
6: Molt bona tarda, com esteu?
1: Bé, i tu?
6: Amb molta calor.
1: Amb molta calor.
6: Sí, amb molta calor.
1: Almenys aquí a l'estudi s'està bé.
6: No, a l'estudi teniu un microclima que està molt bé, però venint cap aquí ha passat calor.
7: Sí, sí. És com un parèntesi, no? De la calor,
6: que és un parèntesi.
7: En el moment que puja i després tornes a l'infern.
6: Exacte, aquests 20 minuts, doncs mira, això que m'emporto cap a casa.
7: Poc més. Nosaltres sí que ens emportem molt d'aquests 20 minuts.
1: Sí.
7: Més enllà de la temperatura,
1: home,
7: vull dir,
1: i tant.
7: La saviesa del Juan.
6: Què us emporteu?
7: La saviesa del Juan, les recomanacions.
1: Les recomanacions,
7: clar,
1: exacte.
7: Hi ha molta cosa aquí.
1: A nivell d'espectacularitat i d'escenogràfica, podríem dir, de cinema, aquests dies, amb el que va passar a la Sagrada Família, com ho vas veure?
6: Doncs mira, sembla que m'hagi llegit la ment, perquè és exactament el tema pel qual he escollit aquestes tres pel·lis. I és que vaig veure la inauguració de la torre de la Sagrada Família, i de les primeres coses que vaig pensar és Sorrentino estaria molt content si veiés això, que estic segur que en algun moment ho veurà. I llavors, avui és un dia important per mi, perquè avui parlaré de Sorrentino a la brúixola.
1: Molt bé.
7: Tot un repte,
6: Sí, tinc molta pressió. Autoposada, jo crec, però...
1: Doncs vinga.
6: Comencem?
1: Sí.
6: Doncs mira, començarem per una pel·li que va sortir l'any passat, que de fet es va estrenar al Festival de Venècia, amb molt d'èxit, evidentment dirigida per Sorrentino, com les tres pel·lis que porto avui, i és que estem parlant de La Grazia.

0: La Gràcia és una peli que torna després d'un parell de pel·lis sense actuar amb Toni Servillo, que és el seu partener de confiança, com és un d'aquests actors, aquestes dobles actors-directors com Scorsese i no em sortirà ara. I...
1: Sí, home, sí.
0: Vale.
1: Sí.
0: Sí, sí. Scorsese i qualsevol pel·li de màfia, no. O jo què sé, o Woody Allen i Woody Allen. Doncs en aquest cas Sorrentino i Toni Servillo són una parella que ens han portat grans pel·lis com aquesta de La Gràcia. En aquesta Toni Servillo fa d'un president de la República italiana, fictici, conservador, i que està arribant als seus últims dies del mandat i ha de prendre una decisió, ha de

fer, ha de prendre la decisió si dona l'indult a dues persones que han comès eutanàsia de les seves parelles. Llavors,

0: el do de prendre bones decisions. Per tant, d'alguna forma, aquest títol té tres significats. Per un costat, aquesta gràcia de l'indult, però més enllà, realment el que està fent el personatge de Toni Servillo, del president de la República Italiana, és donar-li una gràcia a aquestes persones que estan a la presó, i d'altra banda, ell ha de tenir la gràcia per prendre la bona decisió. I d'alguna forma, el que la peli parla, evidentment des del meu punt de vista, és sobre les contradiccions del nostre dia a dia, perquè és impossible ser perfecte sempre i seguir sempre el que penses, perquè a vegades doncs, tu pots ser molt racional, però els teus sentiments van cap a un altre costat o el que sigui. I doncs, jo crec que en una part parla d'això, d'abraçar les teves contradiccions, i d'altra banda jo crec que també està parlant de la llibertat, però de la llibertat en el sentit de que realment a la pel·lícula el personatge de Toni Servillo, el president, és realment el que està pres de les seves pròpies decisions, d'alguna forma, perquè els presos estan a la presó, no tenen cap tipus de decisió, per tant, d'alguna forma estan tranquils, però ell ha de decidir si actua o no actua, i el no actuar també és prendre una decisió, perquè té les seves conseqüències, no? Llavors, és una pel·li que a mi em va agradar moltíssim, que la vaig veure fa relativament poc, i que crec que és una d'aquestes pel·lis que, o sigui, que són més importants quan ha acabat i quan te l'emportes a casa i quan l'estàs pensant el dia següent, que no passen al primer moment, tot i que al primer moment, com sempre, Sorrentino té aquestes imatges bellíssimes i espectaculars i increïbles que també permeten disfrutar i gaudir del moment en...
1: Sí. Jo també la vaig veure fa poc, i quan m'agrada molt una pel·lícula el que faig a vegades és llegir crítiques per veure si a la gent també li ha agradat o si troben punts que jo no m'havia fixat i que potser són més criticables. I vaig llegir una, que no ho sé dir l'autor, per desgràcia, que deia que al final el cinema de Torrentino, en aquesta pel·lícula...
0: De Torrentino?
1: Torrentino, eh? De Sorrentino, en aquesta pel·lícula i la resta, en veritat, el que fa és tornar la transparència a temes essencials. Em va semblar molt, una descripció molt acurada, perquè fa això, realment. Jo crec que té un cinema molt barroc, perquè barreja moltes coses, diguéssim, que no estan preconcebudes i vol crear un producte molt únic. Per exemple, posa en aquesta pel·lícula un papa negre, que no s'havia vist mai.
0: I rasta.
1: Decideix fer-ho, però dins d'aquest estil barroc que ho fa amb el marxambratge, diguéssim, de moltes tipologies diferents, amb tecnologia, amb aquesta cançó que sona de fons, que xoca una mica amb el protagonista que ens presenten, parla de temes essencials i és això, torna a la transparència, no? Jo crec que en aquesta pel·lícula el que fa és posar en valor el que és dubtar, com una cosa positiva. Quan tu dubtes en una decisió, és que te l'estàs prenent d'una manera on li estàs donant la importància que recau, i com el dubte com una cosa positiva, no? I la bellesa d'aquest dubte, que això és el que fa moltes vegades Sorrentino, que és trobar la bellesa de coses que potser estan dins de la nostra rutina i no els hi donem aquest benefici, no?
0: És molt interessant això que deies, perquè realment sí, i realment jo crec que d'alguna forma el que la pel·li està fent és conviure amb el dubte. No sap si ha pres la decisió correcta, si s'ha equivocat, però ell ha pres una decisió i llavors això és el que importa, no? Sí. I també, com sempre, totes les pel·lis de Sorrentino parla d'avançar cap al futur i no pas quedar-te anclat en el passat, que és el que li passa a molts dels personatges que veurem avui, de fet.
1: I que s'entén el binomi amb Servillo, perquè la pròpia cara de l'actor ja, no?, ens transmet una mica aquesta idea de cansament, no?, de tirar cap endavant sense saber ben bé quina és la direcció correcta. Jo crec que en les pel·lícules que portaràs de Sorrentino parlarem molt de la fe i de l'Església. Jo crec que Sorrentino és bastant crític amb l'Església i intenta fer sempre aquesta divisió entre que la fe i l'Església, que al final ell la descriu com la institucionalització de la fe, no és el mateix. Es pot tenir fe sense creure en l'Església, o al revés, es pot ser de l'Església sense tenir fe, no? Perquè també s'explica personatges que tenen aquesta convicció. I aquí parla de la fe com una cosa que no és una resposta, no? Clara, és on neixen els dubtes, segurament. És la clau, no tenir respostes clares és el que et fa tenir fe, i això també és bo, no?
0: Sí, ell, de fet, li han preguntat evidentment moltes vegades sobre la seva fe, perquè és palpable la seva filmografia, per tant, si no ho amagues, és normal que et facin preguntes. Ell ha dit que ell vol tenir fe, que ell és un aspirant, ell vol entrar a l'Església, però que no ho acaba de veure. D'alguna forma, en totes les seves pel·lícules, en algunes més que d'altres, jo ho entenc com una trucada a la porta. Jo crec que ell està a la porta trucant a veure si d'alguna forma li obren, no? O s'obre ell i tal. Jo ho veig d'aquesta forma i, de fet, jo crec que és palpable a les seves pel·lícules i és bastant evident.
2: Com que intenta buscar el seu lloc dins de l'Església, o almenys dins de la fe, dins de l'espiritualitat.
0: Sí, sí.

0: Sí.
1: Imagino que és una pel·lícula també que al final també parla del perdó, parla doncs sí, això, un tema
2: perdó,
1: societat, eutanàsia amb la, de les parelles i tal. Imagino que és d'aquelles que et deixa després pensant, perquè com deies tu abans, hi ha aquesta racionalitat de que tu tens molt clar el que faries si passés X situació perquè no l'estàs vivint i des de fora sempre és molt més fàcil, no? Però imagino que quan veus també els personatges et transmeten aquell dubte de dir, vale, si jo em trobés en aquella situació,
0: exactament,
1: què faria?
0: Exactament.
1: No? I imagino que és, et deixa després reflexiu.
0: Absolutament, és d'aquestes pel·lis que t'emportes a casa, et posa deures.
2: El perdó està molt ben vist perquè sí, precisament parla d'una infidelitat, això ho podem explicar, no? Una infidelitat de l'amor de la seva vida, que és la seva dona, que va estar amb ell fins que va morir i ara té un buit existencial molt gran, però no li segueix perdonant aquesta infidelitat que va tenir fa molts i molts anys. No?
0: Però no és que tampoc, vull dir, conviu amb ella, vull dir,
2: conviu amb ella.
0: Conviu amb el dubte, amb el no perdó, conviu amb aquesta pena, amb aquest buit, perquè si, tota la pel·li ell segueix absolutament enamorat de la seva dona, absolutament, tot i que li hagués posat les banyes.
1: Doncs La Grazia és la primera pel·lícula d'aquest especial sorrentino que està fent avui el Juan, però encara en tenim dues més.
0: Tenim una que a més es cau molt en aquesta època de Mundial, perquè és una pel·li de l'any 2021 i és Estat o la mano di Dio.

0: Doncs en aquesta pel·lícula, que és evidentment la més autobiogràfica de la seva carrera, perquè és absolutament autobiogràfica, doncs explica el motiu, d'alguna forma, de per què s'ha dedicat al cinema, i d'alguna forma, això evidentment és una anàlisi de posteriori que no té rellevància, però jo crec que entens una mica la psique d'un autor com és Sorrentino i per què està fent aquestes coses, per què es dedica al cinema, per què tal. Igual faig una mica de spoiler, però bueno, la vida és així. Ell és de Nàpols. Llavors ell va veure l'arribada del geni de Maradona a la ciutat, i Nàpols viu amb aquesta també dicotomia de la fe tradicional alhora junta amb la vida social, que sabem que és poc exemplar en algunes parts de Nàpols. Maradona com a figura gairebé com un sant o com un déu dins de la ciutat, doncs ella va viure molt de prop, i explica la història de com a l'estiu del 86, quan hi havia el Mundial, els seus pares marxaven un cap de setmana fora de Nàpols, i ell no va anar perquè es va quedar a veure el partit d'Argentina contra Anglaterra, de la mano de Dios, i just en aquell cap de setmana els seus pares moren en un accident, de tal forma que ella hauria d'haver mort igualment, però no va morir. D'aquí el títol, de la mano de Dios, li va salvar la mano de Dios, en un doble sentit. D'una banda, Maradona, perquè si no hagués estat Maradona hagués marxat al poble amb els seus pares, i d'altra banda, ell ho veu també com una intervenció divina, i es pregunta d'alguna forma per què jo, per què estic viu, què he de fer amb tot això, amb aquest regal, amb aquesta gràcia que se m'ha donat. I està, és com ell intenta buscar d'alguna forma canalitzar d'alguna forma aquesta pena, per un costat, i d'altra banda, què faig amb tot això? Vull dir, és una responsabilitat d'alguna forma. I em sembla espectacular, evidentment, les imatges, Nàpols, tot, i la forma en la que tracta el dol. Perquè qualsevol altre autor t'hagués ensenyat, doncs, el Fabeto, que és el trasunto del Sorrentino a la pel·li, plorant o molt trist o molt deprimit, però no, el que veus, o sigui, es salta la part de la pena absoluta de plorar, i el que veus és l'abans i el després, no? Com canvia la seva vida abans de la mort dels seus pares i després de la mort dels seus pares.
1: Però hi és, jo crec, durant tota la pel·lícula, aquest buit, aquest dol.
0: És molt més potent, d'alguna forma, això, sí, sí. Perquè jo sempre ho he pensat, que quan tu ensenyes una cosa, li estàs posant uns límits. D'altra banda, si no ho ensenyes, el teu cap sempre és la pitjor part que tu puguis imaginar. O sigui, sempre és pitjor el teu cap que el que serà la realitat.
1: I fa això amb la figura divina terrenal que ofereix aquesta pel·lícula, que és Maradona, que per molta gent ho és, gent creient i no creient, és Maradona, no? Li diuen el Dios. També ho fan amb aquesta potència que deia, sense marcar límits, perquè no el mostren cap moment de la pel·lícula. En canvi, quan el
0: mostres poble... les seves conseqüències.
1: Exacte, i quan el poble s'entera, no?, que està a la ciutat, tothom es torna boig i tothom gira al voltant d'aquesta figura que ha arribat. A mi és una pel·lícula que m'agrada molt. Una curiositat que no té res a veure amb la pel·lícula, aquesta cançó que posàvem, que és una cançó argentina, també parla una mica de les similituds que tenen la música argentina amb la italiana.

0: no? Mm-hmm. Perquè hi ha moltes acordions. Aquí, diguéssim, s'agafen la mà, sí, com s'agafen també la mà Nàpols i Argentina, en el sentit mm-hmm. que els dels millors anys a nivell de club de Maradona van ser en aquest club, amb Nàpols. M'agrada també com relata la ciutat.
1: Sí.
0: És veritat que Sorrentino és enamorat d'Itàlia i sempre fa les pel·lícules com una oda al seu país, no? Sempre més centrat a Roma, però en aquest cas parla de Nàpols, i jo no he estat a Nàpols, però parlen d'una ciutat amb molt de caràcter, no? Amb gent molt única, i crec que ho relata a la perfecció.
2: Jo crec que hi ha ciutats que tenen personalitat pròpia, i d'altres ciutats que, bueno, que són més, no dir planes, però tenen un altre tipus de caràcter. I jo crec que en aquest sentit, Nàpols és una ciutat amb molt de caràcter, de tal forma que tu hi entres, però igual no ho ets benvingut per la ciutat, ja no dic per la gent, sinó perquè no et pot no agradar l'estil de vida que hi hagi allà, no? Mm. I llavors això fa que aquest tipus de ciutats tinguin un pes molt més gran en l'argument, perquè és hostil o molt acollidor, depenent de la psique del personatge.
0: Sí, i també parla del futbol com l'església d'un altre tipus de creients, no? Perquè ell es queda molt, jo crec, amb el que li agrada més de l'església són els rituals, no? Diguéssim, aquesta té un nom concret que ara no em sortirà. Aquestes
2: tradicions.
0: Té un nom encara més concret, encara més eclesiàstic. Ara no em sortirà. Litúrgies, això.
1: Apa!
0: Aquestes litúrgies, no, que es fan, diguéssim, és molt important fer-les, però al final no sap ben bé per què, no? Vull dir, es fan com una tradició, diguéssim, perquè mm-hmm. ho feien anteriorment, i que això també vol dir ser fidel a una idea mm-hmm. o a una divinitat, no? I en aquest sentit crec que marca el futbol, com també la religió de creients i de seguidors, que tenen també els seus rituals i el seu llenguatge propi eclesiàstic.
3: A mi el que em sembla també interessant és aquest punt com de vulnerabilitat, no? D'explicar l'inici de la seva vida, no? Que ell va patir com de petit, i després com, tot i això, que el que passa moltes vegades és, escolta, no sé per què m'ha passat això, i pots culpabilitzar Déu i tal, doncs el que fa és com intentar buscar, tot i això, el seu camí en la fe i en l'espiritualitat, malgrat el que hagi pogut passar en el passat, i mostrar-se amb els seus dubtes i amb la seva batalla interior, no? Potser
2: d'alguna forma jo ho entenc com molt mediterrani, això de no amagar les teves falles i no amagar els teus defectes. Em sembla que és molt mediterrani, no pas del nord d'Europa, una cosa així. Per tant, crec que és, des d'aquí a Barcelona ho podem sentir molt propis. I d'altra banda, em sembla molt interessant que no fos la seva primera pel·lícula, perquè si tu tens una història així, lo normal hauria sigut que fos la teva primera pel·li. En canvi, ell decideix, o sigui, voluntàriament, esperar-se a ser madur i ser un director i un narrador consumat, d'alguna forma jo crec que com per fer valer aquesta història seva, perquè sap que si fa la seva primera pel·li i no surt bé, d'alguna forma no es perdonaria haver...
0: Sí.
3: I així ha pogut arribar a la història més gent.
2: Exacte.
3: També.
0: Sí, i ja per resoldre el que dieu, aquest aspecte de connectar amb la gent, els diàlegs de les pel·lícules de Sorrentino són brillants, et fan sentir molt menys intel·ligent que els personatges. Parla d'aquests temes essencials que abans dèiem, que volia retornar la transparència, i jo crec que la gràcia és que moltes vegades aquests diàlegs i aquests missatges tan potents que et fan arribar te'ls explica un personatge perdedor. I quan dic perdedor, em refereixo al significat clàssic, és a dir, una persona que no passa pel seu millor moment, però aquest nano, per exemple, també és perdedor perquè ha perdut els seus pares, no? I en aquest sentit no està en el seu millor moment. I com t'ho diuen persones doncs, mundanes en aquest sentit, encara que les idees que transmetin siguin brillants, doncs connecten molt més amb tu.
2: Sí.
3: Doncs dona per parlar, bueno, la secció d'avui, eh?
1: I prepareu-vos.
3: El que queda, vinga.
2: Aquí m'hauràs de tallar, perquè jo aquí em podria passar 3 hores. De fet, jo li vaig dir al Joan que fèiem la secció només d'aquesta peli i em va dir, no. Llavors, he portat aquestes altres dues que m'encanten, però jo prometo algun dia fer una secció només de la peli del 2013, La gran belleza. Em parla amor e comincia tu. És la meva pel·li preferida, sé que és un clixé, no ho puc evitar, em sap greu, però és que és espectacular. És la pel·li que més vegades he vist i que més he sobrepensat i analitzat i llegit, i ha arribat a un punt on, evidentment, per mi, com a mínim, té un significat propi que potser és diferent del que teniu vosaltres i que segurament, i espero, que sigui diferent del que us diu a vosaltres. Ens explica la història del Jep Gambardella, que és un bon vivant...
0: Servillo.
2: Sí, Toni Servillo, un altre cop. És un bon vivant de Roma, que viu davant del Coliseu, que quan tenia 25 anys, en una illa del Mediterrani, va conèixer l'amor de la seva vida, i va, inspirat per aquest amor, va escriure un llibre que és El aparato humano, que va ser un enorme èxit. I des de llavors han passat 40

0: 40 anys i ell no ha pogut superar aquest primer amor, aquesta bellesa de la primera vegada, i no ha tornat a escriure i ara es dedica doncs, a ser crític d'art mentre intenta buscar qualsevol excusa per no avançar i per no madurar, i és doncs això, festes, alcohol, i és una pel·lícula espectacular perquè en el fons tu te n'adones que ell és sensible, que ell ho diu al principi de la pel·li, que ell està condemnat a la sensibilitat, però s'ho nega perquè no pot avançar d'aquella bellesa del primer moment de quan amb 25 anys en una illa va conèixer l'amor de la seva vida i el va deixar.
1: Mm-hmm. Sí, i també fa un relat increïble de la ciutat de Roma, no? Com una ciutat sagrada i més per ell, no? Pel propi Sorrentino, però una ciutat que al final està força esgotada. També aquí traça un altre cop, jo crec, similituds amb l'Església. Per exemple, ens presenta un cardenal que és gastrònom, ho recordo?
0: Sí.
1: Que parla de gastronomia perquè se n'adona que la fe la té amb ell, i això no ho posarà en dubte en cap moment, però no pot donar respostes a les respostes essencials que necessita la gent. Llavors parla de gastronomia, que en aquest cas doncs, ha trobat una altra via que se li dona aquestes respostes. No? És curiós, i quan fan aquelles xerrades amb tots els intel·lectuals de l'època, parlar d'això, d'una Roma que està en un punt difícil, que s'està intentant adaptar, però també planteja, i això s'ho planteja ell mateix, el protagonista, si adaptar-se és evolucionar, no? O és involucionar. Adaptar-se sí. A l'actualitat és evolucionar o tornar al passat és quan ho fem.
0: Jo, ja he dit, vaig veure moltes vegades aquesta pel·li i no vaig tenir el meu significat, no vaig adoptar un significat d'aquesta pel·li fins que no vaig, ara això sonarà extremadament pedant i em sap greu, però no vaig llegir El banquete de Platón. Perquè en El banquete de Platón hi ha un discurs en el que Sòcrates parla de l'amor i la bellesa. I ell parla de que la bellesa és com una escala. Llavors, en el primer esglaó està la bellesa dels cossos. Al segon esglaó està la bellesa de l'alma, de l'ànima. En la tercera és la bellesa de les idees. I per últim està la bellesa en si, que és la gran bellesa. D'alguna forma, Sorrentino va veure aquesta bellesa, el primer esglaó, que és el de la bellesa dels cossos, de l'amor, de joventut, i tota la vida està intentant buscar un altre cop aquesta bellesa en el mateix esglaó, quan ja no toca. Ara el que toca és pujar d'esglaó i passar d'aquest... I ell, d'alguna forma, està tota la pel·li posant-se excuses per no pujar d'esglaó, no? I ho diu a la pròpia pel·li, tota la resta és solo un truco. Vull dir, tot això que veus, tota la bellesa que està molt bé, no és el que has de fer, perquè si vols tornar a tenir allò que vas tenir, el que has de fer és evolucionar.
1: Exacte.
0: Llavors, puja d'esglau quan coneix la Ramona, que és la filla del seu amic, que és stripper, i no s'enamora del seu cos, sinó que s'enamora de la seva innocència i de la seva ànima. Després puja també d'esglaó quan coneix la Santa, que és aquesta monja.
1: Ostres, sí.
0: Que té uns ideals molt forts i és conseqüent amb els seus ideals. I finalment podem intuir que ha pujat a la gran bellesa quan decideix tornar a escriure, no? I d'alguna forma és per mi, segurament no és si tinguéssim aquí a Sorrentino, tampoc m'atreveria a preguntar-li, però seria una bona pregunta. No té res a veure amb el que ell es va inspirar per fer-la, però jo crec que és una bona explicació. Com a mínim.
1: És una mica la gràcia que té el cinema Sorrentino, que cadascú se l'agafa
0: amb
1: el que ell s'identifica. No? Això passa una mica també amb les obres d'art, no? Que alguns veuen una cosa i altres veuen una altra, i crec que això és part de la màgia. I aquest tema d'evolucionar com algú positiu, no? com aquesta idea d'evolucionar vol dir avançar, la tracta molt en aquesta pel·lícula i en d'altres amb aquest discurs constant, aquest diàleg constant entre la joventut i la bellesa, no? com aquesta idea clara de que els dies bons van ser la joventut i després ja tot és mirar cap enrere, no? Ja, això ho parla molt i crec que ho fa d'una manera, això, sense donar-te totes les paraules, no? Perquè tu omplis els blancs amb el que tu creguis o amb el que tu t'identifiquis, i això en cinema és molt complicat.
0: I amb els actes, perquè tota la seva filmografia està plegada de tradició i modernitat juntant-se, sí. I fent una barreja espectacular, molt estètica, i
1: aquest
0: alhora
1: punt barroc, que dèiem,
0: sí,
1: no?
0: Amb un significat força interessant.
2: Sí, al final la reflexió que jo li faig, que és una interpretació més, és com que al final la bellesa, aquesta gran bellesa, està dins seu, no?
0: Exacte.
2: Perquè al final tanca el cercle i torna ell mateix. I el fet de tornar a escriure, que és una manera doncs, d'exposar-te, d'expressar-te tu i de ser tu, al final la trobes en tu mateix. No?
0: Exacte, sí, sí.
2: Tres pel·lícules que, com dèiem, donaríem per molt i per reflexionar moltíssim. Has dit en diverses ocasions, aquesta és la meva pel·lícula preferida.

0: Sí. Però això t'ho hem sentit en diverses seccions i en títols diferents.
1: Aquesta,
2: L'ha dit molts cops, aquesta pel·lícula, com la seva
1: la
2: preferida.
1: La gran bellesa és la meva... El típic de Letterboxd, que hi ha quatre pel·lis preferides, sí. La primera sempre és La gran bellesa, sí. I les altres tres ballen. Normalment està Tintín, perquè m'encanta, i les altres sí. Dues estan allà.
2: Jo recordo primeres setmanes, aquí jo treballant a Onda Cero Catalunya, que vaig conèixer el Juan, vam passar d'esglaó, diguéssim, quan vam coincidir sí. A La gran bellesa. Sí. Aquí et vam dir, ostres, tenim gustos similars perquè és una pel·lícula crucial i no ha parlat d'aquesta en seccions, però sí que l'ha esmentat per dir que és la seva preferida.
3: Sí.
2: El defenso en aquest sentit. Molt potser bé. Ho ha dit en alguna altra ocasió, també, en una altra pel·lícula.
0: I tant, ja et dic jo que sí que me'n recordo. Juan Torres, moltíssimes gràcies, com sempre. Bona tarda.
1: Bona tarda.
4: Onda Cero Podcast i Break the Format presenten...
5: Comienza la cuenta atrás.
6: Vamos a ir a por ti.
7: ¿O sea que me estás amenazando?
6: Solo quería avisártelo. Vamos a contraatacar.
5: Los perseguidos. La ficción sonora de la que todo el mundo habla llega a su fin.
8: ¿Eres de fiar? ¿Eres de fiar?
5: Salva Reina, Natalia Huarte, Israel Elejalde, María Herbás, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Daniel Muriel. El casting más espectacular del audio en español para el thriller más trepidante.
9: Compliquen más las cosas, joder.
10: ¡Váyanse a la mierda!
5: Los perseguidos. Muy pronto, el desenlace.
4: Escúchalo en la web y app de Onda Cero o en tu plataforma de podcast favorita. Onda Cero Podcast.
11: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.

0: sempre tanquem la setmana a ritme de música i a ritme de la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, volem saber quins plans ens proposes de cara a aquests dies, ara que ja comença a fer aquest bon temps, bueno, que ja fa uns dies que hi és, però és com que cada vegada ja estem a meitats de juny i sembla que ens apropem més a l'estiu i això també és sinònim de ganes de música.
2: I tant.
1: Es posa la cosa més seriosa. Sí que és cert que aquest cap de setmana és una mica com tranquil i com divendres de la setmana que ven, de la setmana vinent no hi soc, he pensat, dic, va, farem una miqueta de tot el que tenim la setmana vinent.
0: Vinga.
1: Per tant, comencem amb el concert, una proposta per dimarts, de Ludovico Einaudi.

0: El compositor italià estarà dimarts vinent al Palau Sant Jordi presentant la seva gira que es diu Einaudi versus Einaudi. I per què li ha posat aquest nom? Doncs perquè vol com representar una mica el diàleg creatiu entre la seva feina fins ara i el seu nou treball, pel qual l'ha comptat amb l'ajuda del seu propi fill, que es diu Leo Einaudi. Per tant, és una mica així com generació nova, una mica més antiga. I sobre l'escenari veurem el compositor, però també una banda d'11 músics que l'acompanyen. El concert començarà a 8:45 i queden molt poques entrades, però queden, eh? Per tant, queden. No podeu
1: compte.
0: Dir res. Sí, sí.
1: A mi m'agrada molt Ludovico Einaudi. La veritat és que vaig veure a França fa 2 anys.
0: Ah, sí?
1: Sí, a un festival, i m'agrada molt, la veritat. És a dir, té com 2 parts del treball molt diferenciades. La primera, diguéssim, que és el sol al piano, amb discos que es produïa ell mateix, i després, que suposo que és la segona part del concert que ara ofereix, és amb una orquestra, mm-hmm. que casa molt bé amb la música que ell fa. No? És una música que repeteix sobre un mateix univers i que cada cop hi va afegint elements que van fent gran aquell univers. I ostres, la veritat és que són precioses les seves peces, i jo recomano molt anar a un concert perquè la veritat és que es crea una atmosfera de silenci, de concentració, música com feta perquè l'escoltin els arbres, no? Per la natura,
0: sí.
1: Que és com ho diu ell, i és espectacular.
0: Home, al final fa moltes bandes sonores també, i és el que dius tu, no? Que s'afegeixen més elements, i va com pujant de to, molt impressionant. Sí.
2: Entra, dona ganes de reflexionar, no? De centrar-te en món interior, podríem dir. Què més? A veure, festivals també.
0: Doncs sí, tenim festival un molt important perquè arriba al festival Sonar.

0: Mònica començarà el dijous 18 i s'estendrà fins dissabte dia 20, amb una programació que també inclou, com ja sabeu, el Sonar Més D, amb conferències, tallers i exhibicions tecnològiques, però la novetat més destacada d'aquest any és que per primer cop les activitats de dia i de nit, que estaven abans molt diferenciades, doncs ara es faran totes, se celebraran al mateix recinte, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i per tant doncs, aquest 2026 el marquem a l'agenda com això, un moment important i de canvi en aquest festival.
1: Molt important això, perquè abans es feia el Sonar de dia, i a les 12 tothom sortia del recinte, clar. I hi havia autocars que et portaven fins a un altre lloc, i clar, això fa molt feixuc, i aquest trajecte, diguéssim, que et baixa l'adrenalina que et pugui haver generat tots els espectacles, no?, d'aquella tarda. Bueno, és un festival que s'està reconduint, perquè quan va haver el boom de la música electrònica als 2000 ho va petar molt fort a nivell internacional, i ara que la música electrònica no està a primera ordre, s'estan intentant, doncs, això, crear com un hub de tecnologia, més enllà de només la música, amb aquest Sonar Més D, per diguéssim, ampliar aquest... Ui, quasi em cau l'ampolla d'aigua. Per ampliar aquest univers que té el Sonar i aquest segell. No sé, de moment sembla que els adeptes a aquest tipus de música hi segueixen anant i segueixen tenint èxit, per tant, de moment els hi queda una llarga vida.
0: I tant, i sobretot també perquè hi ha una... Bueno, com dèiem, no, tallers i exhibicions, i hi ha un concret que és per nens petits, també perquè s'iniciïn també la música electrònica, per tant, doncs això, com una mica amb visió de futur.
2: Una manera d'ajudar les famílies, no?, a educar els seus fills en la música a través d'altres propostes. Molt bé, i acabem amb un altre festival també.
0: Doncs sí, ara com deies, arriba el bon temps, arriben els festivals, això es nota, i mira, se celebra a més els mateixos dies, però a Lleida, el Magnífic Fest.

0: El Magnífic Fest té un munt d'artistes i bandes preparades per actuar del 18 al 20 de juny i alguns exemples són aquests que escoltem, Love of Lesbian, també estaran Tu Otra Bonita, Joan Dausà, Lori Meyers, o Éxtasis, entre molts altres. Per tant, doncs un cartell també molt complet aquest del Magnífic Fest i queden entrades, així que també sou a temps de poder anar-hi.
1: Del Sonar en tema entrades...
0: Bueno, tenim les típiques d'abonaments per diversos dies, com també és el mateix del 18 al dia 20, doncs...
1: I encara en queda,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, hi ha opcions.
1: Per tant, tenim opcions per totes les tres.
0: Has vist?
1: Molt bé, Marta. Sí, sí. Ja que deies, la setmana vinent no hi seré i tal, les tres propostes són encara queden uns dies, vull dir que si algú està acabant de confeccionar la seva agenda de cara als pròxims dies encara té temps i exacte, amb entrades que és
0: un factor important,
1: que és un factor important. Sí.
2: Magnífic Fest que reivindica, diguéssim, el producte interior perquè tots són grups d'aquí o la majoria són grups d'aquí, de Catalunya i d'Espanya, que també es troba a faltar festivals que apostin per l'escena actual perquè, bueno, evidentment la globalització fa que es confiï molt amb altres artistes que també porten gent de fora i per tant turísticament també tenen un atractiu a nivell empresarial, però mira, aquest festival aposta pels d'aquí.
1: Doncs pels que encara s'ho estiguin pensant, Ludovico Einaudi el dia 16, Festival Sonar el 18 i el Magnífic Fest el 19. I ara passem, no trepitjarem la brúixola del Radio Estadio, la nostra funció és parlar de música, per la brúixola del Radio Estadio queden uns minuts, vindrà ara l'Albert Arranz amb tots els detalls del primer partit de futbol d'aquest Mundial, però nosaltres el que volem és saber musicalment què ha donat de si.
0: Clar, és que hi ha hagut un aspecte musical molt important, perquè ahir va començar el Mundial i la música podríem dir que va ser la protagonista durant la inauguració. La cerimònia d'obertura es va celebrar a l'estadi Ciutat de Mèxic abans del partit inaugural entre Mèxic i Sud-àfrica i va tenir diverses actuacions. Per una banda, els que escoltem, Shakira i Burna Boy, que van ser les grans estrelles de la nit en presentar en directe Dai Dai, que és l'himne oficial del Mundial, en van parlar fa unes setmanes. I també van estar els nois de Maná tocant el seu clàssic Oye mi amor.

parlàvem abans de festivals i us dic que la inauguració va ser una mica festival, perquè ja portem Shakira i Burna Boy, Maná, però és que també van ser-hi Belinda i Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro o Danny Ocean, entre d'altres. Per tant, molts artistes van estar en aquesta festa per inaugurar el Mundial de Futbol, i això va ser només ahir a Mèxic, però com el Mundial té tres seus, aquesta nit també hi

0: Hi haurà actuacions als Estats Units amb artistes destacats com Katy Perry, Tyla o Anita, i també al Canadà, amb Michael Bublé, Alanis Morissette o Alessia Cara, entre d'altres també. Per tant, musicalment, és un mundial increïble.
1: És el primer mundial, jo crec, que té aquest desplegament de mitjans a nivell musical. Veurem, jo ahir només vaig veure un fragment on cantava Andrea Bocelli, amb un altre artista
0: també,
1: que no sé el nom. Va semblar una mica freda l'actuació, però bueno, segur que diguéssim, la resta van estar a l'alçada. Estan intentant això, no? Trobar el seu mid-show time de la Super Bowl, en aquest sentit.
0: Recordem que això és la inauguració, però quan acabi el Mundial, que no sé si és el dia 19 de juliol, potser? Sé que
1: sí,
0: és el juliol.
1: Sí, 19 de juliol, correcte.
0: Doncs també actuaran BTS, Madonna i Shakira, que això sí que serà una mica com l'intermig de la Super Bowl. Sí que tindrà el mateix format de dir una actuació, 15 minuts.
1: Espectacular, eh?
0: Sí, i clar, com ahir teníem més temps, doncs ja sí que vam fer la festa i després ja el partit. Però sí, apostant molt per la música.
1: Shakira hi era ahir, o no?
0: Sí. Shakira amb Burna Boy, perquè són els que han fet l'himne, que és el Dai Dai. Per tant, sí, van ser com les estrelles de la nit, perquè al final són els protagonistes de l'himne.
2: Ahir ho comentàvem amb el José Agustín Gómez quan ens explicava aquesta prèvia del partit, que deia la primera vegada que va actuar Shakira, l'última vegada que vull dir, Shakira va fer l'himne del Mundial, qui va guanyar?
0: Espanya.
2: Doncs veurem avui, en aquest any, què passa. Ara ho estava buscant, no he aconseguit trobar-ho, però hi ha un noi que es dedica a fer divulgació musical a xarxes, i era interessant com avui explicava: escolta, mira, aquest matí amb l'equip que tinc jo vaig a crear com podria ser un himne del Mundial, i ara que tot ho podem fer a nivell electrònic, doncs ha agafat les cançons últimes de el Waka Waka, la que va fer Pitbull, les últimes del Mundial, i ha agafat el punt representatiu potser de cada una, doncs això, paraules que repeteixin sovint, com és per exemple Waka Waka, no? Un altre, els tambors, un altre, el ritme. I a partir d'aquí ha buscat la salutació, ara no recordo en quin idioma era, que li agradava més com sonava, i ha preparat com un himne del Mundial, ell amb diferents veus i tal. I m'ha semblat com interessant el fet de dir, ostres, com utilitzant les eines de diversos himnes anteriors, doncs ell fa una creació
0: a casa i ràpid,
2: a casa,
0: no?
2: Sí. Exacte, i que podia funcionar perfectament, de fet, jo he de dir que he pensat, ostres, a mi em poses això i em poses el dai-dai, i crec que tiro més per això, inclús.
1: Sí. I, no, i també s'ha de comentar l'himne oficial de Mèxic, aquest Mundial, de Julieta Venegas. No heu vist aquesta història?
0: Diuen que no és l'himne oficial de Mèxic, sinó que... És que hi ha hagut molta polèmica.
1: Molta polèmica, sí. Moltíssima.
0: És una cançó que va fer la Julieta Venegas dirigida a les nenes que volen ser futbolistes o que els agrada el futbol.
1: Sí,
0: i era perquè es va fer un esdeveniment que regalava entrades pel Mundial per nenes, i que per això es va cantar aquesta cançó. Però
1: això canvia una mica.
0: Clar, tant la presidenta com la Julieta Venegas, com han vist tantíssims comentaris negatius, han recordat, no, que era una cançó que van cantar en aquest esdeveniment, però que no és l'himne de Mèxic.
1: La xarxa és molt odi, massa odi.
0: Vull dir,
1: es barreja la passió pel futbol i la importància d'un esdeveniment que passa cada 4 anys i que pot ser transcendent pel teu país amb un odi injustificat cap a un artista que potser no ha tingut la seva millor actuació o ha agradat poc, diguéssim, perquè al final ha d'agradar als fans aquest tipus d'himnes. Però encara més, si és per l'objectiu que tu marques, Marta, crec que s'hauria de respectar en primera instància.
0: Però és el que passa també, que es descontextualitza una mica, perquè vull dir, veiem el vídeo a xarxes i diem, ostres, però com que han fet això com a himne,
1: no?
0: I després ja surten a explicar amb tant d'odi de dir, ei, que no era l'himne, que era un esdeveniment. Per tant, sí, el que passa sempre, no? Que fem una muntanya d'un gra i... Al final, doncs, no era per tant, perquè és això, era una cançó per un esdeveniment.
2: Doncs amb ganes de veure com evoluciona aquest Mundial i també de veure el tancament, com deies, amb figures com Madonna, com Shakira
0: i BTS. Els coreans BTS.
2: Perfecte. Sí, sí. Doncs dues qüestions més d'actualitat musical. Ariana Grande.
0: Sí, Ariana Grande. Hem de parlar d'ella perquè després de 7 anys allunyada dels escenaris ha tornat amb una nova gira que es diu The Eternal Sunshine Tour.

0: Han passat, com deia, 7 anys, 2 àlbums i gairebé un tercer àlbum d'Ariana Grande, perquè bé, està a punt d'estrenar Petal, que és el seu nou disc, que sortirà el 31 de juliol, i des de llavors, que bé, des de feia 7 anys que no feia un concert.
1: Em sorprèn molt. Potser és que el temps a mi em passa molt
0: vola
1: ràpid.
0: Vola una mica, no?
1: Però clar, 7 anys, a més jo recordo l'atemptat, això fa més de 7 anys.
0: Sí, sí, sí.
1: Ostres, doncs no ho ubicava com tan lluny.
0: El que ha passat també és que és això, si no surts de gira, però treus 2 àlbums, i t'estem veient també al cinema, perquè recordem
1: exacte,
0: que ha sortit a Wicked 1 i Wicked 2, per tant, no és que hagi desaparegut, sinó que realment estava fent altres coses i el que no volia era sortir de gira. Mm-hmm. Però és això, com ha tret música i tal, jo crec que teníem la sensació de que realment estava activa de veritat.
2: Sí. Veurem si aquest tour llavors implica que passi a un segon pla, diguéssim, a l'escena cinematogràfica. Vull dir que ara potser no veiem tants papers protagonistes o què?
0: Però te'n recordes que vam parlar fa unes setmanes de, com es diu, ahora los suegros son ellos, d'aquesta sèrie de pel·lícules de los padres de ella.
2: És veritat, ho havia oblidat.
0: Sí, doncs que realment ella també té un paper molt protagonista, no, sí, però sí, rellevant al final.
2: Bueno, que si ho combina les dues coses, diguéssim que descansi, perquè no sé, sí, sí. No sé si temps.
0: Bueno, hi ha molt de tema de preocupació entre els fans per la seva condició física, ja, i tal, perquè bueno, sabeu que des de fa temps diuen que està molt prima i tal, i realment continua la cosa, perquè ja no és només veure-la al cinema, sinó en directe, doncs diuen que això, que està molt, molt, molt prima. Però bé, a part d'això, doncs ha volgut començar la gira abans del llançament del disc, d'aquest Petal, que surt el 31 de juliol. Estarà de gira fins setembre, actuarà als Estats Units i a Londres, i ha venut totes les entrades, per tant, aquí sí que super exaurides.
1: Molt bé, doncs pels fans d'Ariana Grande sembla que s'hauran d'esperar en una altra ocasió, a no ser que després de 7 anys digui, ostres, si tenen ganes de veure'm, potser obro alguna data més.
0: Ja, o fer alguna europea també,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Exacte, exacte, exacte. I amb què acabem?
0: Doncs acabem anant de boda, perquè Dua Lipa i l'actor Callum Turner ja s'han casat.

0: he escollit aquesta cançó que es diu Training Season perquè hi ha com un significat darrere, sí, que és com que ella havia fet molt de pràctiques, no?, de tenir una parella i al final la Training Season is over, com diu ella, s'ha acabat aquesta etapa de practicar i ara ja està amb el definitiu.
1: De la veritat.
0: Sí, sí, sí. Per tant, doncs una manera de celebrar doncs això, que està molt a gust amb el Callum Turner. Es van casar oficialment el 31 de maig a un registre civil de Londres, però després van viatjar fins a Palerm per fer una festa exclusiva, com no, amb més de 200 convidats. I un dels moments més comentats va ser que, bé, Elton John va interpretar en directe Your Song per la parella. Per tant, ja sabeu que són amics, perquè van fer aquella cançó i tal, doncs ha aprofitat la Dua Lipa per convidar-lo. I també la Donatella Versace, que va dissenyar diversos vestits de núvia per la cantant, doncs han estat com una mica els dos titulars, no? Elton John, Donatella Versace, a la boda.
1: Diversos vestits, eh?
0: Sí, el principal, i després em sembla que era un altre, i bueno, ha portat molts modelitos.
2: Canvis, canvis durant la nit, no?
0: Sí, sí, sí. I ara de cura, de llarg, sí.
1: He de dir que em semblen pocs 200 convidats per ser Dua Lipa, i tenint en compte que ja hi hauria, doncs això, personalitats importants, no cal dir més, estava Elton John, no?
0: Sí.
1: Vull dir que... Sí, sí, molt bé.
2: Devia ser molt íntima,
1: acotat,
2: no? Sobretot amb amics i familiars.
0: Sí, més íntima encara la del Registre Civil de Londres, perquè em sembla que només estava literalment la família, no sé si vaig llegir 8 convidats, per tant, els més propers. I això, i després ja una mica de festa més gran.
1: Sí, sí, molt bé. Doncs res, nosaltres ho deixem aquí amb Dua Lipa. Marta, la setmana vinent dèiem no tindrem aquí, però d'aquí dues amb tota l'actualitat musical i l'agenda també. I això, que vagi molt bé, molt bones setmanes i bon cap de setmana.
0: A vosaltres també.

Doncs amb aquesta cançó sobre l'entrenament, la temporada d'entrenament amorós de Dua Lipa durant aquest temps, fins que l'acabament, diem acabament, perquè ara doncs representa que això hi ha acabat, ja està casada i ja l'ha trobat. Nosaltres ens acomiadem aquesta setmana. Tornem dilluns vinent, no hi ha programa perquè juga Espanya contra Cap Verd al Mundial, però dimarts sí que tornem a partir de les 7 amb tota l'actualitat, tota la informació des de les 7 fins a 2:15 de 9 del vespre. Que tinguin molt bon cap de setmana. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz.

0: tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Verisur.
1: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
2: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
1: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
2: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és 12 de juny de 2026. Fins a les 10 en punt, manarà el futbol, i hi haurà molt més, a les emissores d'Onda Cero Catalunya, amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb l'Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem!
1: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
2: Passa un minutet de 2:15, hora magnífica, realització musical de l'Isma de la Parra per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia, que en clau Barça passa per un acte de conciliació. Víctor Llucià, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda? Doncs ja és un fet el que el Barça ha anat anunciant aquests dies a bombo i plateret. Primer va ser el president electe, Joan Laporta, després en diverses ocasions l'actual màxim mandatari culer, Rafa Juste, i avui ha fet oficial al club el que portava treballant unes setmanes al departament legal del conjunt blaugrana. Gairebé a les 6 de la tarda, el club ha emès un comunicat informant que avui ha estat presentada la preceptiva demanda de conciliació prèvia a la interposició d'una querella per un delicte de calúmnies de l'article 205 del Codi Penal contra el president del Real Madrid, contra Florentino Pérez, arrel de les manifestacions fetes per ell mateix, per Florentino Pérez, en la roda de premsa del passat dia 12 de maig, aquella compareixença esperpèntica on va anunciar que hi hauria eleccions, però exactament quines van ser les seves manifestacions? Doncs, entre d'altres, aquesta.
4: Nos hemos encontrado también en el camino este último, pues con un hecho que es terrible, ¿no? Con nuestra independencia. Hace poco nos hemos enterado, hace 3 años, que también nos enfrentamos a un caso de corrupción como el caso Negreira, que no hay precedente en la historia del fútbol mundial, que es el mayor escándalo de la historia. Un caso que no se ha resuelto y que todavía colea. Es incomprensible que todavía estemos viendo árbitros de aquella época en una competición con la Liga. Han durado, parece ser, que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros. Estamos haciendo un dossier importante que vamos a presentar de inmediato a la UEFA para que ataje de raíz y resuelva un caso por el bien del fútbol mundial como el que es el caso llamado caso Negreira.
3: El comunicat continua exposant que l'objectiu d'aquesta demanda és que el senyor Florentino Pérez es retracti d'aquestes determinades manifestacions que va realitzar, diu el Barça, amb coneixement de la seva falsedat i que resulten calumnioses i ofensives a la imatge i reputació del club. Continua dient el Barça que en cas que aquesta demanda no sigui degudament atesa, el Futbol Club Barcelona doncs procedirà a la presentació de la corresponent querella criminal. El mitjà al que fa referència al Barça en el comunicat és el Chiringuito d'aquesta casa, de 3 Media, on li preguntava a Josep Pedrerol si li preocupava que el Barça acabés presentant una demanda.
5: Pues haría muy bien en hacerlo.
6: ¿Usted le pide al Barça que le demande?
5: No, que si quiere que me tiene que demandar, yo no me enteré del caso Negreira hasta hace 3 años. Cuando me enteré, el primero que se presenta como perjudicado es el Real Madrid, porque la Liga se persona y no pregunta. Luego la Liga es cómplice, pagó ese dinero para luchar contra el Madrid, así lo ha reconocido. Luego dicen que hacen informes, no existen esos informes, blanco y en botella. Bueno, la relación está completamente rota. No quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
3: Doncs de moment aquesta és la passa que executa el Futbol Club Barcelona respecte a l'escollit altre cop com a president del Real Madrid de Florentino Pérez. I d'altra banda hem de parlar també d'un parell de qüestions en clau Mercato. Són diversos els noms que han aparegut en les darreres hores al voltant del Barça. Un d'ells, Bernardo Silva,

0: que quan el Barça ja portava prop d'un mes lluitant pel seu fitxatge, venia lliure del City. De fet, segons algunes informacions, ja tenia una proposta del club blaugrana sobre la taula. També tenia el vistiplau de l'entrenador alemany, de Hansi Flick, d'on sembla que ha escollit l'opció del Real Madrid, també per davant de la proposta de l'Atlético de Madrid. Un altre nom és el de Marc Casado, que ja ha rebutjat alguna oferta de la Lliga Espanyola, continua pressionant la Saudi Pro League, l'Aràbia Saudita, i per què no, el nom de João Cancelo també pot estar involucrat en aquesta operació amb l'Al Hilal. El jugador hauria de decidir el seu futur en els propers dies. I un últim apunt pel que fa al Barça femení, i és que segons ha informat Esport 3, el tècnic Pere Romeu és a punt d'ampliar el seu contracte dues temporades més, dos anys més, fins al 2028. Recordo que la vinculació de l'entrenador barceloní acaba a finals d'aquest mes de juny i després d'una temporada perfecta, havent aixecat quatre títols dels quatre possibles, Pere Romeu continuarà al capdavant del millor equip del món i ara amb el repte de confeccionar una plantilla on ja no hi seran ni Alexia Putellas, ni Ona Batlle, ni Mapi León.
1: El d'ahir em va enamorar i el d'avui em fa sentir especial.
2: Quina ratxa! Quants matx portes?
1: 150.
2: Arriba als 150 restaurants que importen. La guia del periòdico seleccionada per Pau Aranós. Perquè sortir a dinar o sopar a Catalunya sigui un èxit assegurat. Amb el patrocini de la DO Penedès. Diumenge 21 de juny amb el periòdico al teu quiosc i elperiódico.com.
3: A Badalona, la nit del 10 de maig, el dimoni crema. Amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se, més viva que mai. Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi A310. Cada esport n'encén la flama.

0: Saps a quina hora em toca entrar avui, amic? A la 1:20 de la matinada. Madre de Dios. Imagina't.
1: Per explicar el comunicat.
0: Per explicar el comunicat, tu. És una cosa tremenda. Però bueno, ja hem escoltat, ens ho ha explicat el Víctor Llucià, hem recordat, refrescat les declaracions a les que al·ludeix el motiu de la interposició d'aquesta demanda de conciliació, aquella roda de premsa que ens va sobtar a tots de Florentino Pérez, on va anunciar que hi haurien doncs que hi haurien eleccions i una entrevista que va fer el dia següent i on parlava de robatori de les 7 lligues. El Barça, José, el que fa és citar primer el president del Real Madrid, president renovat en el càrrec, Florentino Pérez, per veure si es retracta d'aquestes afirmacions, però me da la sensació de que va ser que no.
2: Jo també penso que no. No, i aleshores què?
0: Doncs aleshores s'interposa una demanda. Querella criminal, posa el comunicat. Jo pensava que era una demanda per la pena. Bueno, clar, una demanda per la pena és una querella criminal. Però, en definitiva, a mi em dona la sensació de que no recollirà cable, Florentino.
2: Que no reculli cable...
0: Si és que es presenta la demanda de conciliació.
2: No.
0: Bueno, no
1: doncs,
0: sé. Això
1: ja... Doncs ho hauria de fer.
0: Ja.
1: Doncs ho hauria de fer.
2: Pot enviar els advocats?
1: Perquè...
0: Sí, clar.
2: Clar.
1: Perquè les acusacions, el que va dir, no porten ninguna càrrega probatòria, no va demostrar res, simplement va fer demagògia sobre el cas Negreira, pensant que té la impunitat només perquè existeix el cas Negreira i s'està estudiant.
0: Que han ganado pagando, va dir.
1: Bueno, però és que va dir que m'han robat 7 lligues, eh? Sí, i clar. Per dir això has de tenir molta solvència amb el que estàs dient.
2: Home.
1: Jo crec que aquella roda de premsa li està passant factura i el Barça fa bé en fer-li passar factura.
2: Però Gavi, si té un dossier que li entrega a la UEFA...
1: De 500 planes.
0: No ha llegat tot.
2: En aquest dossier no hi haurien d'estar totes les proves?
0: No ha llegat.
1: Clar, i per què no hi ha proves, per què no s'ha demostrat abans, per què no ha sortit o per què no s'ha filtrat l'existència...
0: Una cosa és Negreira i l'altra és que... Una cosa és el cas Negreira, que està encara pendent de sentència, de resolució judicial, i l'altra és això que diu ell de han ganado pagando. Clar, en el cas Negreira no sé si el que s'està buscant és que el Barça hagi aconseguit títols comprant àrbitres. El que s'està intentant provar és que hi ha un pagament a un vicepresident en actiu del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
2: Sí, però...
1: No, el pagament està. El pagament està. Sí. De fet, està inclús acreditat. Tots els presidents han reconegut l'existència. No poden amagar-ho. El que s'està buscant són proves i indicis de que el Barça, utilitzant aquest pagament, es va beneficiar esportivament. I això no ha passat. No ha passat en el cas Negreira i no està passant amb les declaracions del senyor Florentino Pérez. Encara que presenti 500 fulles, que no sé 500 fulles per què donen i per tant.
2: I jo pregunto, el senyor Florentino Pérez no té el senyor Mejía Dávila treballant al club?
0: Sí.
2: Sí, aleshores,
1: sí que potser.
2: El senyor Mejía Dávila no pot aconseguir proves de que companys seus al llarg de la història han afavorit el Barça perquè van ser comprats?
0: Jo crec que es dedica a una altra cosa, el senyor
2: Mejía Dávila. No, però, home, suposo que el senyor Mejía Dávila, com a àrbitre, que ha estat durant molts anys a dins del gremi de l'arbitratge...
0: Ell podrà donar el seu testimoni.
2: Però
0: no és investigador privat, si això...
2: No, però si això passa, alguna cosa els àrbitres hauran escoltat i sabran.
0: Bueno, fins ara els que han parlat han dit que no.
2: Val.
0: O m'equivoco, Gavi?
1: No, ningú ha aportat cap mena de prova. I han passat molts mesos. Creieu que si existís el més mínim indici, la més mínima prova, no hagués transcendit ja?
2: Clar.
1: Algú hagués sortit a parlar? Algú hagués donat la seva versió? Veritat que sí, pues, dona la impressió de que no es pot provar de cap de les maneres.
2: Clar,
1: per tant, aquestes declaracions del Florentino Pérez estan mal fetes en un moment d'una roda de premsa que tothom va qualificar d'esperpèntica.
2: Però jo crec que en aquest cas, tant el Real Madrid com també altres clubs que ho han insinuat, que han volgut trencar relacions amb el Futbol Club Barcelona, que s'han posat les mans al cap... i periodistes que ho donen per fet que això ha succeït. Per què no s'esperen a que la justícia dicti sentència?
0: Doncs és el més assenyat.
2: Seria el més assenyat? Sí. O sigui, tu esperes a que la justícia dicti sentència, corrobori si hi ha hagut o no pagament a àrbitres perquè

0: favoreixin el Barça per guanyar títols i aleshores entres amb tot contra la porta, contra els presidents, contra el club, contra qui sigui. Però és que de moment la justícia no ha dit res.
1: No, no, encara, perquè està...

0: i ofensives a la imatge i reputació del club. En cas de que aquesta demanda no sigui degudament atesa, el Barça aleshores sí procedirà a la presentació de la corresponent querella criminal, per atentado al honor i falsedades i
1: tot. Se estarà entretinguda la propera temporada.
2: Sí,
1: amb Mourinho, sí, sí. Aquesta demanda.
2: Sí, després us pregunto pel Mundial, però ha començat la cerimònia d'inauguració de la seu de Canadà. Clar, jo pensava que el que s'inaugurava era el Mundial i ja. Aquí hi ha una cerimònia per cada una de les, dels països que intervenen. Ahir vam veure la Shakira a Mèxic, avui bastant més nivell, des del meu humil i profà punt de vista musical, hi ha Michael Bublé interpretant el seu repertori davant d'un estadi que veig que no sé si... No
1: està ple, està ple.
2: Ah, sí, està ple.
1: Sí, sí.
2: El que passa és que hi ha alguns que van de blanc i semblava que podien ser les cadires, correcte. Doncs aquí jugaran després Corea i Canadà i Bòsnia, Herzegovina. Mentre ja de matinada tindran que jugar el darrer partit als Estats Units, inaugurant, suposo també seu, contra la selecció del Paraguai. Allà hi haurà el Mauricio Roberto Pochettino, que ha dit que... Digue'm.
3: I a més, que hi ha inauguració per cada país i també la negativa a l'entrada d'un jugador. També a Canadà ha passat això, no?
2: Sí, el Thomas Partey.
3: Thomas Partey, exactament.
2: Sí, el Thomas Partey.
3: Sí, sí.
2: Sí, sí, perquè està immers en un judici de presumpta violació. En fi, és el jugador ex de l'Atlético de Madrid, que després va anar a la Premier
1: Arsenal,
2: i que ara
1: estava jugant
2: al
1: Villarreal.
2: Correcte, al Villarreal. Doncs això. Per cert, que el Mauricio Pochettino ha dit que no admetrà que cap dels seus convocats facin comentaris polítics. Jo no sé si ho ha dit de modo propio, que coneixem el Mauricio i no ens quadra gaire, o li han obligat a dir-ho. Però, en fi. Mentre, amb coses més locals, pendents del futur, per exemple, de Marc Casado, del que es vincula amb dos equips de la Lliga d'Aràbia Saudí, Gavi.
3: Doncs sí, el que passa que, per exemple, qui té més opcions, crec jo, és l'Al-Hilal, però l'Al-Hilal té una circumstància que no té director esportiu. Aleshores, el que te transmeten des del club
2: és
3: que fins
2: tampoc.
3: Que no tinguin director... Perdó?
2: El Madrid tampoc.
3: Bueno, el Madrid sí que en té. El Madrid sí que en té, no?
2: El Madrid, sí, es diu Florentino Pérez. Ja t'ho dic ara.
3: Sí. Escolta, el Casado, en aquest cas a l'Al-Hilal, pues, primer han d'escollir el director esportiu. El director esportiu dirà si es queda amb Simone Inzaghi o no es queda amb aquest. Llavors, a partir d'aquí, decidiran si fan l'oferta per Rafinha, si fan l'oferta per Casado, si fan la... o si deixen sortir a Cancelo. Aquesta és el que jo sé de Casado en qüestió de l'oferta d'Aràbia Saudí.
2: I el Barça ha de fer caixa amb Marc Casado?
1: Sí.
2: José, sí?
1: Sí, sí, sí.
2: Per què?
1: El Barça ha de fer caixa.
2: Bueno, sí.
1: Clar.
2: Com a titular, el compro.
1: I, home, és una caixa neta perquè és un jugador al planter, no hi ha res a amortitzar, és diners nets que el Barça necessita. El que jo crec, almenys pel que s'està dient i pel que ja deixava entreveure Hansi Flick, és que si se'n va a Casado no vindrà cap migcampista. Intentaran reforçar d'altres posicions, perquè al mig del camp Overbooking és una de les raons per les que no ha vingut el Bernardo Silva com a primera opció i jugador importantíssim.
2: El Bernardo Silva no ha vingut perquè li han posat més pasta al damunt de la taula.
1: No, però, i pel que al Barça li han dit que no era primera opció, li han posat menys calés i que no seria un indiscutible. El Madrid va molt ben pagat, primera opció indiscutible per Mourinho. Com anava l'Atlético de Madrid?
3: Jo afegiria en el cas del Bernardo Silva que el Hansi Flick tampoc el veu com a prioritari.
2: Hi ha un refrán que diu: la zorra també decía que las uvas estaven verdes. Ara no es tracta de dir que Bernardo Silva en el fondo no era... Si tu ofereixes a un jugador dos anys de contracte, és que el jugador t'interessa.
1: Però el Barça...
3: Anem a veure, en el cas de Bernardo Silva, ell va fer unes declaracions...
2: donde más me quieran. L'Ivan San Antonio.
3: Donde más me quieran.
2: Sí.
3: Això no és una frase... Sí, no és una frase feta. No és una frase, bueno, el tuntum, el que jo he pensat, ja va i ho deixo anar. No, és una frase molt pensada. És una frase que vol dir que hi ha algú al Barça que no el vol i que, per tant, decidirà que decidirà.
1: I jo
3: crec que, efectivament, que és el que ens arriba, que el Hansi Flick... No és que tingui dubtes amb Bernardo Silva, sinó que no li veu forat per

0: fer-lo en cabí i treure gent.
1: Clar, però pues és que, molt és carinyo que... per Hansi Flick, però tenint en compte lo llargues que són les temporades, lo carregades que estan de partits, les lesions que malauradament es segueixen produint, home, jo crec que forat, Bernardo
2: veure,
1: Silva, per favor,
2: és
1: Déu
2: més
1: meu.
2: Fàcil de comprendre, no. És però, més fàcil però, de comprendre. Hans, pel Barça... Clar,
0: també has de calibrar la massa salarial, el que
1: però,
0: et genera...
1: Ah, amigo, però això no té res a veure amb Hansi Flick.
2: Però per mi, per mi... El
0: I
2: més,
0: tant, i tant.
1: No, no, tu m'has parlat sí. de forat.
2: No, a veure...
0: Ah. No, no, el que no farà Hansi Flick és demanar, amb un accés a massa salarial. Ell també pensa amb els condicionants econòmics.
1: Aleshores, si Hansi Flick no el vol, i si a la massa salarial li afecta, no. Per què dimonis arribes a un acord amb dues temporades?
2: Per una raó, perquè pel Barça, Bernardo Silva no és una urgència, ni una necessitat urgent. Entenc. Pel Barça era una oportunitat de mercat. Jugador lliure, vol jugar al Barça, li paguem això, li posem aquests anys, acceptes la condició que no surts com a indiscutible? Acceptes? Si Bernardo va donar el seu vistiplau, perfecte. Després apareix l'Atlético Madrid, li diuen, tu ets prioritari per nosaltres, et paguem més, i Simeone li diu, tu seràs el meu Griezmann al camp. Arriba el Real Madrid i un Mourinho. Jorge, a Jorge Méndez, el comparteixen representant. El vull. Necessito un migcampista que mogui l'equip.
1: Triplico fitxa.
2: Faig més diners. Què? Dijous anava a signar per l'Atlético de Madrid.
1: Al matí, sí.
2: I signa per el Real Madrid. Dos equips que sí que necessitaven aquest perfil urgentment.
1: Vale, però és que com que em conec els meus clàssics i a l'inrevés hagués passat exactament igual, vale? Ara, bueno, sí, no, si en el fons no era necessari.
2: No, però no és d'ara, eh? Aquesto, des que es va començar a parlar de Bernardo Silva com a opció pel Futbol Club Barcelona, es va dir que era una oportunitat de mercat, no una necessitat.
1: Però és una magnífica oportunitat de mercat.
2: Magnífica, perquè arriba gratis, arriba gratis, té un nivell molt alt, però clar, escolta, si tu li dius això d'estimar-se, escolta, aquí no et garantim la titularitat cada partit. I a l'Atlético Madrid diuen, tu titular cada partit i més diners. I el Real Madrid diu, indiscutable i molts més diners.
1: Gavi.
2: Al final el jugador va on l'estimen i on el necessiten més.
1: Gavi. Gavi?
0: Sí, sí, sí, estic completament d'acord. És una qüestió de necessitat tècnica del Hansi Flick, i el Hansi Flick li ha de veure cabuda en l'equip. Penseu, està Bernal, està De Jong, està Pedri, està Fermín, està Gavi, és que té Overbooking aquí. I en canvi té altres posicions... Ah. Està Dani Olmo, però té altres posicions on té un dèficit. Per exemple, per mi, lateral dret, hi ha un dèficit. A la defensa, lateral esquerra, el central té dèficit. El lateral esquerra. Per tant, jo crec que el que fa el Hansi Flick és dir, bueno, és collonut, una oportunitat de mercat. Li puc oferir la titularitat? No li puc oferir la titularitat, perquè també podria ser... que pensés que pot ser el substitut de Lamine Yamal, però Lamine Yamal, si està bé, jugarà molts partits. És a dir, no és fàcil, eh?
2: Una altra cosa, Gavi, Albert, que s'havia de fer forat al mig del camp perquè pogués venir Bernardo Silva. Per això el Barça li va demanar que esperés. El jugador va dir, perfecte, jo puc esperar. Ho va dir, no recordo quan, però clar, al final també penses, com un futbolista, i dius... Escolta, jo tinc un Mundial per davant, i si em lesiono i no tinc equip signat, doncs, escolta... Qui em signa ara? Yeah. L'Atlético Madrid, el Real Madrid, les condicions, Real Madrid, signo ara. Yeah. I el Barça li va dir, espera, perquè hem de fer forat si volem que vinguis. No oblideu que es va arribar a parlar fa 3-4 setmanes, Gavi, de Dani Olmo i una possible sortida, que si s'interessava a l'Arsenal, que s'interessava a una altra, que tenia opcions de Premier League. Clar, això es va relacionar
0: tot. Jo crec que el Flick mai s'ha plantejat
2: també,
0: fer sortida.
2: Jo també ho crec.
0: A
1: Dani Olmo no, però que el Hansi Flick s'ha de plantejar fer sortir algú, això és de calaix.
2: I això ho ha de fer Deco.
0: És evident, perquè el Barça necessita, no ens enganyem, fer una gran venda, al marge de que pugui traspassar el Mónaco a Ansu Fati, el necessita fer, i per això està Casador està tassat en 25 milions, que potser no són 25 milions, té a Rafinha amb ofertes d'Aràbia Saudí, bueno, Koundé, però no arriben, en fi.
1: Digues.
0: No, us vaig comentar una frase que m'han dit des del Barça. Serà un estiu llarg.

0: Ja, home, clar. Sí.
1: Però no només... No només s'han de vendre jugadors, però també hi ha un jugador que es diu Marc-André Ter Stegen.
0: Ah, quin va dir? Que és l'últim nom.
1: Que té una fitxa molt alta i que l'aniria molt bé al Barça. Més enllà de fer vendes, que ha de fer.
0: El que passa és que jo no sé fins a quin punt...
1: Clar, és molt complicat ara que surti Ter Stegen en les condicions que vol el Barça.
0: Clar, és que amb el contracte que té Ter Stegen i jo em poso en la seva pell, Gavi, si tinc una fitxa alta que no em garanteix si jo canvio de club ningú altre, probablement, jo tiraria per l'opció de la cessió. Però, clar, el club que el rebi, posem, per exemple, el que acaba de sonar el dia d'avui, que és l'Ajax de Mitchell, amb Jordi Cruyff a la secretaria tècnica, i que per l'Ajax, no ens enganyem, tenir Marc-André Ter Stegen bé físicament és un reforç de luxe, amb l'objectiu que té l'equip Ajax-Tate de tornar a la Champions la propera temporada. Clar, l'Ajax dirà, vale, cedim, però la gran majoria de la fitxa la pagues tu, Barça.
2: Clar, és el que ha passat amb el tema d'Ansu Fati. L'Ansu Fati se'n va anar cedit al Mònaco, però una gran part de la fitxa la va pagar el Barça. I clar, ara han hagut de renegociar la fitxa del jugador als de Mònaco. Amb Ter Stegen passarà el mateix. Jo el que penso és que l'Ajax, primer, la seva mentalitat és que és saber com està el jugador i si està recuperat de la seva lesió. I una vegada aquí ja negociarà a la baixa la seva fitxa. Però primer de tot l'Ajax el que vol saber és si està ben recuperat. I aquest és el gran dubte que tenim tots, si està recuperat perquè pugui ser traspassat o cedit.
0: I buscar un segon porter o seguir amb Chesney?
2: Jo crec que hi ha un...
1: Tu també penses en Remiro? I aquesta opció que el Barça no deixa de plantejar-se?
2: A mi em sembla un plantejament impossible d'assimilar. Per què el Barça ha de gastar-se 15 milions, 10, amb un porter quan en té, si no recordo malament, ara en nòmina en té 6?
1: I un porter que acaba contracte la temporada que ve.
0: O sigui, tu series partidari de recuperar algun dels porters cedits que té el Barça descampats per ahí, no?
2: Però és que a més que són actius. Tens un Iñaki Peña que el tens que torna de la sessió amb l'Elche, que no tornarà a l'Elche perquè no hi ha bon feeling amb el club. Tens a Iaco. Iaco és un porter en el que hi ha molt bons informes al club perquè pugui formar part de l'equip. Tens a l'Astràlaga, que tens 2 anys opcionals, que acaba contacte, però tens 2 anys opcionals, que no ho ha fet gens malament. Tens el mateix Ter Stegen i està el Chesney, circumstàncies el fan que es mantingui. Per què has de fitxar un jugador com un porter com Ramiro per 15 milions o per menys, o per 10? Aquests diners els invertiria.
0: La Real regalar-lo no el regalarà, ja t'ho dic ara, és el seu porter titular.
1: Acaba contracte.
2: Per què fas una inversió amb un porter? Quin sentit té fer una inversió amb un porter actualment? Jo no l'hi veig.
1: Et faig, no sé, i un intercanvi Ter Stegen-Ramiro.
0: Un intercanvi Ter Stegen-Ramiro?
1: Sí.
0: Uau.
1: Una cosa...
0: Perquè Ramiro no ha acabat encara contracte.
1: No,
0: entra la seva darrera temporada.
1: Sí.
0: No està mal tirat.
1: Sí.
0: No està mal tirat. El que passa és que igual la Real diu para que me traigas a l'Aleman me quedo con el que conozco. Ja.
2: Clar, però és que estem parlant de que el Ter Stegen té una fitxa alta.
1: Clar,
2: però parlo...
1: No sé, un intercanvi per una temporada, no un traspàs.
0: No, home, també des del punt de vista de Ter Stegen, si a ell li garanteixen el pagament de la suculenta fitxa que té, Amsterdam està més a prop d'Alemanya, Amsterdam és una gran ciutat, Amsterdam hi ha el Jordi Cruyff i Amsterdam hi ha un tècnic que l'ha demanat amb ell la temporada passada, que és Mitchell.
1: Això, Gavi, que viu més al dia a dia, crec en recordar que la família, l'exdona i els fills viuen aquí a Catalunya.
0: Ah, amigo.
1: Clar. Sí, clar. I era una de les raons per les que Marc-André no volia...
2: Clar, per les que se'n va anar a Girona.
1: Clar, clar. Sant Sebastià està aquí a un cop d'avió.
0: Sí, bueno,
1: també en Amsterdam,
0: no sé, pot provar la segona divisió, però no lo veo. Clar que no lo veig.
1: No, però a la Real Societat és una
2: oportunitat. Jo vaig preguntar al Girona, i que us interessaria que ha de seguir cada... I em van dir que era impossible.
0: No, clar,
2: la paraula va ser impossible.
0: Clar. Sí, sí. Clar. Per cert, ja ha començat el Canadà-Bòsnia-Herzegovina, estem al minut 3 de la primera meitat, no hi ha gols, Canadà 0, Bòsnia-Herzegovina 0. Que em senyala?
1: No.
0: Ah, vale. Pensava que havia hagut un,
1: les
0: un gol.
1: Les samarretes blanques de la grada, sí, que semblaven seients, són els...
0: Però és que no és cosa meva, és que dona la sensació, sí, per l'efecte òptic, que hi hagi menys gent.
1: Són els de Bòsnia,
0: per
1: sí,
0: les,
1: sí. No, no,
0: per
1: està
0: les
1: ple.
0: Samarretes blanques, sí, està absolutament ple. Correcte. Al marge de, del caçador, del Rafinha i del Marc André Ter Stegen, deies que no hi ha moviment per Koundé. I és probablement un dels noms més unànims a l'hora d'assenyalar algú per vendre Gavi. Perquè la temporada...
2: Sí, és...
0: O sigui, el rendiment de Koundé ha anat clarament de molt, de bastant bo a molt discret, diria jo.
2: Sí, és veritat. El que passa que primer has de tenir coberta la seva posició, és a dir, el Barça juga a la Champions i necessita jugadors experimentats i amb ofici. Si tu... fas un traspàs com el de Koundé, has de tenir garantit el seu substitut. I qui és el seu substitut? Eric és un jugador polivalent,
0: Araujo
2: també pot
0: jugar
2: de central, pot fer-ho, però jo no sé si amb ella això li entusiasma ser lateral, ell vol ser central. De fet, es necessita que estigui en el centre, en l'eix de la defensa. O sigui, has de tenir un jugador. És veritat que Xavi Espart és molt bon jugador i que ho ha fet molt bé quan l'ha tret, amb el Flick l'elogia constantment, però sí, és veritat, has de tenir tot molt controlat i molt ben tapat. I no sé si arribarà una oferta d'aquestes que siguin molt milionàries per al Koundé.
1: I Héctor Font, que torna i com a mínim farà la pretemporada.
2: Una jo no sé si aquest... clar, però és que jo no sé si l'Héctor Ford, el Flick, el voldrà mantenir. No tinc ni idea.
1: Aleshores, quina venda té el Barça més enllà de Casado?
0: Jo segueixo amb el mateix nom de sempre, que és De Jong.
1: Jo crec que De Jong és complicat que
0: jo
1: vagi
0: crec que és el jugador... De Jong... Que és imprescindible?
1: Per Hansi, sí.
0: Gavi?
2: No, el De Jong... és un dels jugadors imprescindibles per Hansi Flick. T'agradarà o no t'agradarà? Tindrà sang o menys sang? Posarà el peu o no el posarà? Anirà corrents o correrà molt? Però si el Hansi Flick el veu, si el Hansi Flick surt a les rodes de premsa i diu que és un jugador indispensable, si els seus companys diuen que no han vist entrenar ningú millor que De Jong, doncs és un jugador molt vàlid per al Barça. Són ells qui ho veuen.
0: Doncs aleshores el gran fitxatge, no sé per bon dimoni, la gran venda, no sé per bon dimoni, es pot venir.
1: Què passaria amb Rafinha i Aràbia? Perquè allà estan molt pesats amb Rafinha. I clar, seria un jugador que ara mateix, mínim 70-80 milions, pagarien per ell. Però
2: sí, jo crec que la gran venda podria ser Rafinha, sí.
1: Però pot... Està en condicions el Barça de vendre Rafinha... Acceptaria vendre Rafinha Hansi Flick? Per la importància que té
0: Hansi
1: Flick
0: té que vendre algú.
1: Si
0: tots som meravellosos i tots som indefensables, no venem a ningú.
1: I si Hansi Flick ja t'ha dit Koundé, cap problema. Rafinha no...
0: Però Koundé no pot ser una gran venda. Digues, Gavi.
2: A mi em sorgeix un interrogant. El Barça acaba de fitxar Anthony Gordon per 70 milions d'euros,
0: bueno,
2: més 10 en variables.
0: Bueno, depèn. A Newcastle diuen 80 més 10, però vale, digues.
2: Bueno, és igual. 70-80 més 10. Tu tindries un jugador d'aquest preu que t'has gastat, que de moment està jugant bé, com a suplent? Perquè tindràs per davant el Rafinha.
0: Sí, clar,
2: no?
0: En teoria sí.
1: Clar, és que...
2: pues,
0: Vols dir que el fitxatge de Gordon sigui l'antesala de la sortida de Rafinha, no?
2: No vull dir que sigui l'antesala, però sí que és indicatiu.
0: Ja.
1: Home, és indicatiu...
2: A mi m'ho sembla, eh? Ja, m'ho sembla.
1: Però també és indicatiu d'una temporada en la que Rafinha ha tingut problemes de lesions, però Rafinha segueix sent un jugador indiscutible per Hansi Flick, en aquests moments.
0: Se'n tornem amb la mateixa.
1: Sí, no, ja, però val.
0: Que estic convençut que si tu li preguntes per Araujo, també et dirà que és indispensable per a mi.
1: No.
0: Saps el que vull dir?
1: No. No, bueno. Mira els minuts. Escolta, que han renovat a Christensen.
0: Sí.
1: Un altre central.
0: Sí.
1: Un altre central.
2: Bueno, encara no, eh?
0: No, ah,
2: bueno.
0: No, però hi ha una proposta de dues temporades al damunt de la taula.
2: Sí, sí, però encara no és oficial.
0: Correcte.
1: I vosaltres creieu que el Barça no celebraria que digués que no?
0: Que digués que no Christensen?
1: Sí. Però potser, home, potser s'ho han fet després d'una temporada de lesió per cortesia.
0: Ja. Home, a mi una plantilla de... Quina plantilla...

0: I quants jugadors estem parlant de la plantilla del Barça? 26,
1: 25.
0: 25?
1: 25.
0: Home, a mi
1: Sí.
0: Christensen no em sobra. Amb bones condicions físiques, a mi no em sobra. Jugador d'experiència, polivalent, lloem molt les possibilitats que dona tenir Eric García, però bueno, és que Christensen és un jugador que no et pot fer laterals, però sí et pot fer a mig centre defensiu.
1: Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Araujo, quatre centrals. Cinc centrals amb
0: Christensen,
1: Christensen.
0: sobre un?
1: Sí.
0: Sí.
2: Però jo crec que el Barça sí que està pentinant al mercat buscant un defensa
1: Jo
2: central
1: també ho crec.
0: Aleshores surt segur. Un dels que
2: Sí.
0: acabem de dir surt segur.
1: Clar.
2: És que jo crec que hi ha algun tipus de moviment en aquí
1: Que se'ns escapa.
2: que no sabem, és a dir, que com contemplen el Hansi Flick els jugadors, perquè si busquen un central, a lo millor Gerard, Martín i Balde són els que estan com a laterals esquerres, a lo millor Cancelo, en lloc de veure'l com un lateral esquerrà, el veuen com un lateral dret, que pugui fer tàndem amb Koundé, m'entens? No sabem exactament el moviment de cubiletes que està fent el Hansi Flick a la seva pantalla.
1: El que tenim clar és que els diners se'ls posaran amb el davanter centre. Si es pot fer,
2: Això és.
1: perquè clar, pots oferir 100, 120 i que no te'l vulguin vendre, ni a Julián, ni si vas a per Harry Kane o si vas per un altre. Pots trobar-te amb aquesta
2: Ja,
1: situació, que
2: però
1: tens 100 milions i que no pots gastar-te.
0: d'entrada, la jugada de Florentino el que ha fet és que si tu vols Julián, has d'arribar a empatar l'oferta de Florentino.
1: No, el Barça no arribarà a 150.
2: No.
0: Doncs aleshores a
2: El Barça
0: buscar
2: no
0: per un altre
2: arribarà mai
0: lloc.
2: a les
1: No,
2: 150.
1: no.
0: Doncs a buscar per un
2: I de
0: altre lloc.
2: totes maneres, vosaltres creieu que 100 milions o 120 milions ho val el Julián
1: No,
2: Álvarez?
1: no, no, no, no.
0: No, no, ho hem
2: Pues
0: dit
2: ja
0: des del
2: està.
0: principi. Ho hem dit abans de saber-se de l'oferta del 150.
1: El que jo crec que sí, jo sé que des del club s'està venent, el que deies tu abans, en Gavi, que serà un estiu molt llarg. Però que també tinc clar és que el Barça ja ha après del que li va passar amb Nico Williams. I el cas Julián Álvarez no serà un cas Nico Williams.
0: No.
1: No, no ho allargaran tant. Sobretot si el jugador no fa un pas endavant. Nico Williams no el va fer, almenys
0: A mi em dona la sensació
1: oficialment,
0: que Julián
1: i
0: Álvarez
1: Julián...
0: no és dels que farà un pas endavant.
1: Doncs aleshores...
0: A mi em dona la sensació que
2: Julián...
0: per Julián Álvarez quedar-se a l'Atlético de Madrid no és un problema. No sé si m'explico.
2: Però
0: Com no ho era per
2: anem a
0: Nico.
2: veure. Un pas endavant, hi han dos tipus de passes endavant. Un, el que ha donat el Julián Álvarez, i l'altre, el pas endavant públic. El pas endavant públic jo tampoc crec que el faci, però el pas endavant que ha fet de manera interna, és a dir, és
1: Sí,
2: avisar
0: sí,
2: l'Atlètic de Madrid que
0: sí.
2: me'n vull anar al Barça, i és dir-li a la gent,
0: No,
2: negocia amb el Barça perquè el Barça ha
0: no,
2: negociat amb el seu
0: no,
2: representant.
0: no em consta que la frase fos me'n vull anar al Barça, sinó estic bé aquí, però si negocieu una sortida, sol escolto l'oferta del Barça.
2: Bueno,
0: No és el
2: està
0: mateix,
2: bé.
0: eh?
2: No,
0: Per Julián quedar-se a l'Atlètic de Madrid, pel que nosaltres sabem, no és un problema.
2: Bueno, però, no, però això no ho ha dit, públicament.
0: No, no, és
2: En
0: que,
2: cap
0: però tampoc
2: moment,
0: ha dit
2: en totes
0: públicament,
2: les
0: en
2: rodes
0: cap
2: de
0: moment,
2: premsa o en totes les preguntes,
0: però
2: no ho ha dit.
0: tampoc ha dit públicament vull anar al Barça. No ho ha dit.
2: És més greu per mi dir no dir que em vull quedar a l'Atlètic de Madrid que dir que me'n vull anar al Barça,
0: Bueno.
2: Jo crec que l'afició estava esperant en algun moment que sortís i digués, escolta,
0: No,
2: jo és que em vull quedar aquí.
0: si té contracte en vigor. Si és que ell
2: Bueno.
0: no ha de dir res si és per continuar. Té contracte en vigor? Està firmat.
2: Ja.
0: Recordeu-me la data. No era fins al 30? Parlo de memòria, ja.
2: Sí, em sembla que sí.
0: Ah, ell té contracte fins al
2: Però
0: 30. Li queden 4 anys
2: escolta,
0: de contracte. No té per què dir res.
2: ell pot sortir perfectament i dir, escolteu, jo estic molt bé a l'Atlètic de Madrid, em vull
0: Sí,
2: quedar.
0: si l'únic...
2: Si
0: Sí...
2: després hi ha algú que vingui i interessa al club, interessa en
0: Però per què t'has de
2: l'altre
0: ficar amb un
2: club...
0: fregat com aquest? Per què t'has de ficar amb un fregat com aquest i emprenyant els teus?
2: Perquè cada dia es parla d'això, perquè estem invertint tertúlies en parlant
0: Sí,
2: d'això, perquè estem
0: però...
2: invertint portades dient que Julián Álvarez, perquè es parla a Madrid, perquè es parla a Barcelona, perquè ho parla tothom.
0: Sí, però primer ells ja saps tu perfectament que viuen en una altra burbuja, valen? I dos, el club no sembla, per les manifestacions que fa, tenir la necessitat de que el jugador surti a dir res. Perquè tu sents el Cerezo i el Cerezo diu, queden fins al 2030. Ell no té la
2: Home,
0: sensació...
2: l'Atlètic ha estat molt fort amb les seves, amb els seus memes i els seus tuits i tot això, eh? Ha estat ser xulo en un moment, però has de ser xulo fins al final, eh?
1: Home, perquè té, ara mateix és qui porta les regnes del negoci.
2: Sí, però,
1: perquè és el propietari del jugador en contracte.
2: Tu te n'enfots d'un equip,
1: sí.
2: Te n'enfots d'un equip o de dos equips i després si marxa el Julián Álvarez per als 100 milions o per als 110 o per als 120, escolta, ja veurem, eh?
0: Sí, clar, aquí,
2: si això no li pot arribar a passar factura.
1: Sí, clar, sí, però això aquest, són conscients.
0: Aquí estem parlant d'una altra cosa, ja, Gavi. No estem parlant ja del jugador. Aquí estem parlant de qui dirigeix el club. I en aquest sentit, clar, el que no sabem és si qui és el nou propietari de l'Atlètic de Madrid
1: Apolo
0: ja controla els missatges del gabinet de comunicació o no. És a dir, si el que li ha dit que posi, perquè tots estarem d'acord que el community manager no actua unilateralment, no. Aquí estem tots d'acord, eh? Té supervisió i ordre d'adelante o de no adelante. Si el community està responent a Miguel Ángel Gilmarín o està responent ja a la nova propietat, Apolo. I aquest és el dubte. Perquè el millor, si respon a Apolo, és que Apolo no vol escoltar cap tipus d'oferta per
1: no,
0: Julián Álvarez.
1: No és un problema de diners, diu, perquè no és un problema de diners
0: correcto,
1: per Apolo.
0: Correcto, però clar, si és a Miguel Ángel Gil i no a Apolo, efectivament, a lo millor arriba a Apolo i diu, oiga, perdón, 120 per Julián, ¿dónde firmo? Saps? I dic, ah. Què en penses, Gavi?
2: Jo penso que l'Atlètic de Madrid ha anat massa lluny, que no està calibrant les conseqüències del que està fent. Jo crec que hauria de fer un plantejament al community manager i dir-los, escolta, no és una bona tàctica fer aquest tipus de memes en fotre-se'n dels altres clubs, perquè això pot ser un boomerang que ens doni un cop al cap. I jo crec que això pot passar, sobretot perquè en el fons qui té la paella pel mànec és el jugador. I si el jugador vol sortir, acabarà sortint. Ha passat sempre, encara que jo pensi que això no hauria de ser així, perquè hi ha una clàusula de rescissió que tu has firmat, però acabaran sortint. Els jugadors pressionen molt. I si no estan a gust, estan a disgust,
0: ja, però
2: ara estan sortint filtracions de que no es porta bé amb el Simeone, que no va acabar bé la temporada amb ell. No sé si és veritat o no.
0: Jo em poso en tela de juicio, eh? I igual que hi ha gent que afirma això, jo no lo veo. Sí, a Julián va a l'Atlético de Madrid amb el vistiplau del Cholo Simeone. El Cholo Simeone li aguanta una ratxa sense marcar estel·lar aquesta temporada, us en recordeu? No, 15 partits
2: però
0: o 16 partits va estar el Julián Álvarez, 0 patatero goles.
1: Si és que em sembla que són 8
0: gols. I titular, i la confiança li donava a Simeone. Jo no crec que
2: però llavors com justificaran que hagin rebut una oferta, si és certa, de 150 milions, com diu el Real Madrid, i que després el puguin vendre al Barça per 120, per exemple.
0: Perquè jo crec, perquè jo li dono la mateixa
2: dient, bueno, perdem 30 milions. La nostra gracieta ens ha costat 30 milions.
0: Però jo li dono la mateixa credibilitat a que continuï a l'Atlético de Madrid a la que vosaltres li doneu a que se'n vagi al Real Madrid o que se'n vagi al Barça.
1: Però a veure, l'Atlético de Madrid no pot vendre...
0: Al voltant d'aquí genera el projecte de la propera temporada. José, si Bernardo Silva no lo tienen.
1: L'Atlético de Madrid no pot vendre a Julián Álvarez al Real Madrid. Ni per 150 ni per 175.
0: Per tant, estàs amb mi.
1: Sí, però és que una altra cosa és que també l'Atlético de Madrid ha filtrat que no va haver-hi una oferta de 150 milions. Que va haver-hi el Real Madrid preguntant per Julián Álvarez.
0: Jo no entro en aquest debat, però també he llegit que Florentino parla directament amb Enrique Cerezo i li diu 150, i l'altre diu no se vende, adiós, ja està. I el Madrid considera que això és presentar una oferta.
1: La filtració és que no va posar els diners.
0: Però jo a on vaig és a que penseu al voltant d'aquí Griezmann a Orlando, Bernardo al Bernabéu, al voltant d'aquí construeix el projecte, presenta el projecte de la pròxima temporada un club Champions com l'Atlético de Madrid. Al voltant d'aquí, si no és de Julián Álvarez.
1: Això és un tema de...
0: Per tant, o sigui, és molt verosímil que l'Atlético no vulgui vendre Julián Álvarez. M'explico o no, Gavi?
1: Sí, clar. I estan al seu
2: dret. Et quedaràs un jugador emprenyat, eh?
0: No, no té per què, eh? Perquè ja torno a repetir. Nosaltres fa 3 setmanes, Hugo Condés, en concret, que és la persona que cobreix la informació de l'Atlético de Madrid a Onda Cero, ens assegura, i assegura també el Radio Estadio Noche, que Julián no se quedaria a disgusto en l'Atlético de Madrid. Una altra cosa és que si l'Atlético vol fer negoci amb ell, ell sol vol anar, perquè saps perfectament que Arsenal i PSG estaven interessats en el jugador, sol vol anar al Barça, en cas de sortir, però no descartant quedar-se.
2: És un plantejament, és un escenari, sí.
0: Clar. Per tant, el que hem de fer és agafar una cadira, seure i esperar, perquè efectivament serà un estiu molt llarg. I del Mundial, què em dius, Gavi? Que ens queden 4 minutets. Qui veus outsider? Qui no veus outsider?
2: Vaig veure el partit d'inauguració Mèxic-Sud-Àfrica.
0: Jo també.
2: Em va decepcionar. Sud-Àfrica em va decepcionar, sincerament. M'esperava una mica més.
0: Jo no.
2: Els favorits són els favorits, França, Espanya, veig Marroc, a mi jo crec que Marroc serà la revelació i crec que hi ha masses equips, 48 són masses. Per
1: demà el Brasil-Marroc...
0: Sense Abde.
1: Molt interessant. Sí, però Abde no és titular indiscutible en aquesta selecció.
0: És veritat, i que té
1: a mi em sembla més preocupant l'absència d'Aker al central, que aquest és indiscutible. Aquest sí que és, per mi, la baixa important pel Marroc. I Brasil, la gran incògnita. Brasil, que té, crec jo, menys noms que d'altres vegades.
0: Però està Ancelotti.
1: Clar. Com pot fer jugar aquest equip Ancelotti amb Endrick, Vinícius, Rafinha...
0: A mi és un dels Brasils que no em crida l'atenció, us ho he de dir, no em crida l'atenció.
1: Doncs per això pot sortir.
2: Però jo no entenc com està Neymar.
0: I no entenc com està Neymar. Neymar diuen que igual no juguen en tota la primera fase.
2: Sí, que està lesionat.
0: Correcte. Amb la qual cosa Neymar no entra a l'equació de la titularitat ni de conya, i menys contra el Marroc. Però clar, Gavi, no et dona aquesta sensació de dir, ostres, és que Ancelotti... respect, no?
2: Sí, bueno, home, és un gran entrenador i deu tenir molta informació de tots els seus jugadors. El que passa que hi ha masses individualitats a Brasil i això sempre es nota. Sí. No és un equip format, consistent, com pot ser a Espanya, on hi ha figures que no ressalten sobre les altres. Aquí hi ha molts egos i moltes coses que a lidiar i això no és fàcil, però bueno, Ancelotti té la seva experiència.
0: Sí, home, clar que sí, clar que sí. No, sí, he vist el gol.
1: Gol de Bòsnia, gol de Bòsnia.
0: Que no saps qui és el que ha marcat? Vale, doncs estic a sobre que m'ho diguin. José, clar, que és el que té. Oi que em diu, gol de Bòsnia. Lukic acaba de marcar. Veus com ho han dit primer? A mi que era tu. Lukic acaba d'avançar a Bòsnia-Herzegovina al minut 21 de la primera meitat, Canadà 0, Bòsnia 1. Els teus, José, me'ls has donat, els teus candidats?
1: Sí.
0: En Llucià sí, però tu no, crec.
1: Sí, Espanya, França, Anglaterra...
0: Anglaterra, eh?
1: Anglaterra, sí, perquè vull veure què ha fet Tuchel amb aquella selecció. I la...
2: Portugal, que no ho he dit.
1: I l'Holanda, Països Baixos de Koeman?
0: No, jo crec que no. Gavi?
2: Jo també crec que no. Tot i que diuen que pot ser aquesta vegada sí, però no sé, no... Sí.
1: Jo Argentina-Brasil, una de les dues queda fora.
0: Tu, Argentina-Brasil, una de les dues queda fora. Jo dic que Espanya o Portugal són els que s'enduen la Copa, però ho veurem i ho comentarem. I serà amb ell si ell vol. Gavi Sanz, Mundo Deportivo, si no ens tornem a escoltar, bon estiu, i si ens tornem a escoltar, doncs fins després. Cuida't, gràcies, Gavi, i una abraçada ben gran.
1: Adéu.
2: Abraçada per vosaltres també.
0: No marxis, José, encara. 9:24, seguim a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
3: El próximo 13 de junio en Julia en la Onda hablaremos de salud venosa junto con el doctor Rodrigo Rial. Piernas cansadas, pesadez, hinchazón o varices pueden ser síntomas de enfermedad venosa crónica, una patología que afecta a más del 48% de los adultos en nuestro país y que conviene detectar y tratar desde el inicio, porque actuar a tiempo ayuda a frenar su progresión y a mejorar la calidad de vida. Especial salud venosa con laboratorios Servier. El 13 de junio en Julia en la Onda. Onda Cero, tu radio.
0: 9 i 25, abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins a les 6 de la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
4: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada

De, ja sabeu, cinema i història a nits de ràdio. A la part de cinema vam poder anar al Pablo Mérida i jo a veure la nova de l'Spielberg i us direm a veure què tal. Ja us avanço que a un no li va agradar i a l'altre sí. Per tant, veurem qui és qui d'aquesta nova d'alienígenes, de gente d'altres planetes, Bueno, i també tindrem història. A la secció d'història, l'Òscar González parlarà amb Eduardo Juárez Valero, que és autor del llibre La biografia definitiva de Juana de Castilla i La invenció de su locura. Potser no estava tan loca Juana la loca. En parlarem de tot això i molt més a partir de 2:15, que us esperem a nits de ràdio. Que vagi bé.

0: Más de uno, el programa que marca la agenda informativa cada día. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: La agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Barcelona, aquest divendres 12 de juny, podem gaudir d'un nou concert dins del Festival Talents Jazz impulsat per la Fundació La Pedrera. A les 8 del vespre arriba Mingos Reunion, un homenatge singular a una de les figures més poderoses i personals de la història del jazz, com és Charles Mingus. L'entrada per al concert inclou també una visita per les golfes de La Pedrera i una copa de cava. A la província de Girona, el Museu d'Arder de Banyoles acull l'exposició Vida Secreta, descobrint la fauna urbana, una mostra impulsada pel biòleg i fotògraf Maher Fahim, en la que busca apropar al públic les espècies comunes en els entorns urbans. L'exposició es podrà visitar fins al 14 de juny.
3: S'acaba la tonteria. Avui trauré l'artilleria.
2: A la província de Lleida, el divendres 12 de juny, ens espera un nou concert de la gira de Banda Neon, que actuaran a les festes de Sant Antoni a Bellver de Cerdanya. Serà al pavelló poliesportiu a 2:15 de la nit. I a la província de Tarragona, el Festival Cultural Primavera, a la Casa Cultural La Violeta, entra a la seva recta final. El proper 14 de juny, a les 7 de la tarda, Joan Clavé Experience presenta Delirium, una proposta que fusiona jazz, pop i electrònica amb un directe obert a la improvisació i a l'experimentació sonora.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
4: Son 120,47. Efectivo, tarjeta.
5: ¿Pero no tenía una rebaja del 50%?
4: No, solo en artículos seleccionados. ¿Quiere bolsa?
6: Si eres de los que solo escuchan lo que quieren, escucha Onda Cero. Lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio.

0: Y, hombre, iba a decir, no habla mal de la Iglesia. Sí, sí es una crítica clara, sobre todo de cómo las personas de mayor responsabilidad pues han ejercido un papel de complicidad
1: Sí,
0: y
1: en mi carácter
0: ocultamiento,
1: ponen
0: ¿no?
1: recanto, ¿no?
0: O sea, en ese sentido no nos llevemos a engaño porque sí que es el caso particular de un sacerdote, pero en realidad lo que se viene a indicar pues es un poco lo que bueno, todas las investigaciones periodísticas están arrojando, ¿no? Que estos casos que se han ido descubriendo de pederastia y de abusos, pues que están siendo o han sido a lo largo de muchos años pues tapados, disimulados, edulcorados y con las consecuencias que han tenido, ¿no? Pero en esta ocasión, la reacción que ha generado social la visita del Papa tan entusiasta, yo creo que a la luz le ha ido fatal. No le ha aportado nada bueno y es una lástima porque la peli es interesante. Pero bueno, como yo espero que todavía aguante un poquirritín, si ahora esta semana que viene, que ya seguramente todos iremos perdiendo la santidad de forma progresiva, iremos volviendo a la normalidad, pues oye, a lo mejor de pronto le va mejor, no lo sé.
1: Bueno, haurem d'estar atents. Abans de comentar com ha anat una mica lo de la fiesta del cine, si deixa'm comentar-te una cosa que et deixarà totalment garratibat i com a gran afeccionat de sempre. El cinema de boxeig, però també del de terror, igual que el del western, no? Que són dels grans gèneres que li agraden al Pablo, que el que va passar aquesta setmana passada, just abans de la fiesta del cine, doncs crec que s'ha d'analitzar. Primer, perquè va ser un cap de setmana de 5.700.000, molt més que l'anterior. Un cap de setmana molt bo, just el previ a la fiesta del cine.
0: Sí, que
1: Punt
0: eso ya es
1: 1,
0: un dato curioso.
1: molt curiós. Tenim que els tres primers jocs eren estrenes. Els tres primers jocs eren pel·lícules que s'estrenaven aquella setmana, cosa que això sí que és raro, raro. Abans seria l'habitual, fa uns anys, ara és molt estrany. I és que, clar, dèiem, en el novè lloc La Luz, és a dir, hi havien cinc estrenes entre el top 10, que ja és curiós també, La Luz al novè lloc, Todo lo que nunca fuimos al sisè lloc, i els tres primers, com dèiem, perquè Michael ja cau al quart lloc en la seva setena setmana, sumant 488.000, ja supera a Super Mario Galaxy, portava abans de la festa del cine 22.400.000, i Super Mario Galaxy 21.100.000. Però és que el cinquè lloc és per Mandalorian en Grogu, que només porta 3 setmanes. I està al cinquè lloc, amb 4 milions recaudats. Està bé, però no és. O sigui, és evident que la gent, i jo sóc un d'ells, la vol veure a la plataforma. Com si fos un capítol més de la sèrie. Punto.
0: Sí, no ha arrastrado a las masas
1: No.
0: y pone bastante de manifiesto que el fenómeno de Star Wars que hasta hace unos años era como un sello que bueno, había gente que perdía el norte totalmente. Esto se ha enfriado mucho, ¿no?
1: Jo crec molt associat a que s'ha o sigui, s'ha desenvolupat més a nivell de sèries de televisió, no només, sobretot les d'animació, que per mi són fabuloses, com els Rebels o com és Clone Wars, però Mandalorian en Grogu, que era una sèrie de televisió, o la pròpia Ahsoka, no? Són sèries que ja t'acostumen a que ho veus des d'allà. I només et portaria al cinema una cosa així si fos realment doncs, que continuessin els personatges de la Rey o alguna cosa ja més important, no? Però bueno, allà està, com a mínim segueix funcionant, tot i que és evident que Star Wars necessita una mica de replantear, de recalcular ruta, que podríem dir. Però atenció, perquè els tres primers jocs, que són estrenes, això, Pablo, no t'ho podries ni imaginar. El tercer lloc és per He-Man i los Masters de l'Universo. Tercer lloc. Una pel·lícula que en qualsevol altre moment, i més que ens vas comentar que tu et va distreure, que t'ho vas passar bé, tenint més cinemes que les dues primeres, va fer 584.000, que ho podem catalogar.